0: giro i he tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Canvi Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: la llum que el meu DJ controla.
1: I Cat Weekend.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

hagués predicat, sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Biquini.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Hola, molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa que dediquem al món de la sardana. Avui començarem escoltant dues sardanes molt balladores. Badalona, del mestre Francesc Marros, i Pensant en tu, de Josep Blanc i Reinal. Us presenta aquest programa Pere Païssa.

Avui hem començat escoltant la sardana Badalona del mestre Francesc Mas i Ros i Pensant en tu, de Josep Blanc i Reinal, amb la cobla Marinada. Bé, i ara comencem amb sardanes cantades. Escoltarem, en primer lloc, una lletra que comença així. O colometa d'amor, blanca, d'encant, obre les ales pel vol, tu que en saps tant i tant. És la sardana Colometa del mestre Ricard Viladesau, amb lletra de Josep Martí i Clarà, i que és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal amb la Coral Polifònica de Porreig. I després un clàssic de les sardanes cantades, Marinada, del mestre Antoni Pérez Moya, i que també és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal amb la Coral Polifònica de Porreig.

Acabem d'escoltar la Colometa de Ricard Viladesau i després Marinada d'Antoni Pérez Moya. Bé, i ara ràpid, cap al Pirineu, cap a Andorra, i escoltarem dues sardanes del mestre Joan Roure i Gené. Són interpretades per la Copla, la Principal de la Bisbal i l'Orfeó Andorrà. La primera es diu Ponzella del Pirineu i després escoltarem Andorrana.

Acabem d'escoltar Ponzella del Pirineu i Andorrana. Bé, i ara d'aquí un moment escoltarem una marxa que es diu Bonic Andorra, també és del mestre Joan Roure i Gené, i també és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i l'Orfeó Andorrà, i que comença dient: adeu bonic Andorra, adeu petit país, adeu muntanyes blanques, adeu món paradís. Escoltem, doncs, aquesta marxa d'aquí un moment.

Bé, i després d'Andorra, ara anirem cap a l'Alt Empordà, cap a l'Escala. Allà, el mestre Lluís Albert ens presenta dues sardanes cantades. Són fetes per ell i amb lletra també de Lluís Albert. La primera que escoltarem es diu Cant a l'Escala i la segona, Garbinada. Són interpretades per la cobla Els Mongrins i amb veu de la coral polifònica de Blanes. Escoltem, doncs, aquestes dues sardanes de Lluís Albert.

Acabem d'escoltar les sardanes de Llumestre, Lluís Albert, Cant a l'Escala i Garbinada Vella. I ara escoltarem sardanes per un grup d'havaneres, els Pescadors de l'Escala. En primer lloc ens ofereixen Record de l'Escala i després una sardana de Vicenç Bou que es diu La Mare Cantora. Són, doncs, sardanes interpretades pel grup Els Pescadors de l'Escala.

Hem escoltat Pels pescadors de l'Escala, Record de l'Escala i La mare cantora. I ara, en aquests moments, començarem a escoltar Mar de tardor, de Jaume Bruixacs, i després una sardana molt, molt coneguda i famosa, La puntaire, amb Els pescadors de l'Escala.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les seves últimes passes durant el seu viatge a Califòrnia, només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb els republicans i comuns per als pressupostos, però declaracions a la premsa, assegura estar tranquil. I seguim amb més acció de govern, que invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem un nou dissabte aquí a Catalunya amb un matí que serà molt tranquil al conjunt del país, amb alguna nuvolada, alguna boira, sobretot a les valls i fondalades de la Catalunya central. Però a les immediates hores es presenta un matí molt assolellat al conjunt del país, amb una tarda que tornarem a tenir l'augment de la nuvolositat sobretot al Pirineu i Prepirineu, amb algun núvol despistat també a les Terres de l'Ebre. I algun plogim que es deixarà veure sobretot a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb unes temperatures que estaran igualment per sota del que tocaria per l'època de l'any, màximes que amb prou feines passarem dels 22 a 24 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bon dia.
1: I parlem ara de successos. 14 persones han resultat afectades per un incendi en un edifici de 3 pisos aquest divendres a la tarda a Roda de Ter, segons ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Hi ha hagut 9 ferits menys greus que han estat traslladats a l'Hospital de Vic i 3 ferits lleus derivats al Centre d'Atenció Primària Municipal, on un d'ells ha rebut l'alta. A banda, 2 persones més no han requerit trasllat. I més successos, perquè el jurat popular ha declarat culpable l'home acusat de matar una dona el 22 de març de l'any 2023 a Móra la Nova, la qual va propinar 50 ganivetades. Així ho han indicat els membres del jurat en la lectura del veredicte fet aquest vespre, aquest passat vespre, com diem, a l'Audiència de Tarragona. Fiscalia ha mantingut la seva petició inicial de 25 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. I en els esports, avui el Barça, recordem que juga a la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a partir de les 7 a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: És que quan entrava a la banyera... Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
1: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
0: Vols dir que val la pena?
1: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
2: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Garcia.
4: Què?
3: Diumenge fem programa.
4: Clar, com tots.
3: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
4: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
4: Ai, Follet.
3: Ai, Garcia.
4: Mare de Déu, Senyor.
5: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

Hola, joves! Novament, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten retrobar-me amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats escoltadors d'aquesta emissora, per tal de passar junts aquests minutets que dura el nostre espai de les restes de sèrie, tot gaudint de peces musicals no massa actuals i que en l'edició d'avui està dedicat a cançons relacionades amb els avions, que, com ningú no ignora, són unes aeronaus més pesants que l'aire, capaces de volar per l'atmosfera, que contenen un cos a la part frontal en el qual s'ubica la cabina de pilotatge i a la part restant del dit cos hi viatgen els passatgers o la càrrega. Han de contenir unes ales que els permeten mantenir-se a l'aire a través del concepte de la sustentació. Una cua a la part del darrere, formada per un timó i uns timons de profunditat, que els permet una millor maniobrabilitat i estabilitat. Poden ser d'un o més motors situats al cos o a les ales de l'avió, segons el model, o bé no tenir motor. En aquest cas, s'anomenen planadors. I per l'ús al que es destinen, es poden classificar en avions de passatgers, de càrrega, militars, d'acrobàcia, apagafocs, etc. I fetes aquestes primeres aproximacions al tema que ens ocupa, iniciem ja, musicalment parlant, l'espai d'avui escoltant El Último de la Fila, que del seu repertori ens interpreta el tema Aviones Plateados, que forma part del seu segon àlbum d'estudi titulat Enemigos de lo Ajeno, de l'any 1986.

El somni de poder volar va començar a la prehistòria, on els primers homes ja es preguntaven com fer-ho. Moltes llegendes i mites de l'antiguitat expliquen històries de vols, com és el cas ben conegut del vol grec d'Ícar. Leonardo da Vinci, entre d'altres inventors visionaris, va dissenyar un avió al segle XV. El primer vol humà del qual es té constància es va fer a París, el 15 d'octubre del 1783, en un globus aerostàtic sostingut a l'aire per uns cables subjectes a terra, i dos mesos més tard, el doctor Jean-François Pilatre de Rosier, juntament amb el noble F. Laurent d'Arlandes, van fer el primer vol lliure en una màquina creada per l'home, aconseguint recórrer 8 quilòmetres a 26 metres d'alçada en un globus d'aire calent inventat pels germans Montgolfier. Tot seguit, us convido a escoltar el cantant i compositor santcugatenc Álvaro Soler, que ens interpreta Volar, una de les cançons del disc Eterno Agosto que l'home va enregistrar l'any 2016.

En les aeronaus de passatgers són del tot habituals les hosteses de vol, unes professionals membres del personal d'un avió que es dediquen a atendre els viatgers i la tripulació. Es tracta d'un treball que té menys responsabilitat que el pilot de l'avió, però sense que hi hagi una relació de dominació entre aquestes tasques. I justament parlant d'hosteses, em plau posar per a tots vosaltres la cançó titulada Azafata, que el mexicà de Guadalajara, Johnny Vázquez, també conegut com el príncipe de la salsa, va enregistrar l'any 2013.

El vol del que us he parlat fa una estoneta de res, en el que es van recórrer 8 quilòmetres a 26 metres d'alçada, va durar 25 minuts i va tenir el seu inconvenient més gran en la falta de governabilitat de l'aparell, que volava on el vien el portés. Tot i això, l'experiment dels germans Montgolfier, que van ser els que van inventar el globus d'aire calent, es va estendre per Europa al segle XVIII, afavorint l'aprofundiment en els coneixements sobre la relació altitud-atmosfera. I tot seguit, la banda de Donostia Family s'afegeix al nostre espai interpretant-nos del seu àlbum Un soplo en el corazón, de l'any 1993, la cançó titulada Como un aviador.

anys d'investigació per moltes persones que volien aconseguir el repte de volar van ser molt pobres i lents, però continuats. El 28 d'agost del 1883, John J. Montgomery va ser la primera persona a fer un vol controlat amb una màquina més pesant que l'aire, un planador. En tot cas, i generalment, es considera com el primer avió de la història el Flyer dissenyat, construït i pilotat pels germans nord-americans Wright. L'any 1903 van construir la seva primera hèlice segons càlculs originals. Seguidament van construir un avió amb un motor de 12 cavalls de vapor i el 17 de desembre del 1903 van efectuar el primer vol, que va durar un minut aproximadament, recorrent uns 135 metres a una alçada d'uns 7 metres i una velocitat de 48 km l'hora. I un parell d'anys més tard van recórrer 25 milles, volant durant 30 minuts sense tocar terra. A continuació, el colombià Gustavo Álvarez Serna, més conegut com G-Black, ens canta El avioncito, un tema enregistrat l'any 2021.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Dintre de la, en opinió personal meva, més que trista categoria dels avions militars, mereix especial atenció l'Enola Gay, un bombarder estadounidenc conegut per llançar la primera bomba atòmica ofensivament el 6 d'agost de 1945 sobre la ciutat japonesa d'Hiroshima. Una bomba aquesta amb un nucli d'urani enriquit equivalent a 20.000 tones de TNT que va esclatar a uns 600 metres d'alçada, tot arrasant més de 12 quilòmetres quadrats de la ciutat i causant gairebé 80.000 morts i 70.000 ferits que van morir al cap de pocs mesos i, en els anys següents, molts més morts i l'afectació de la salut de 500.000 de persones. La banda britànica Orchestral Manoeuvres in the Dark va enregistrar l'any 1980 una cançó amb el nom d'aquest tristament famós avió, la lletra de la qual és, de fet, un crit, tot lamentant que mai hauria d'haver sortit de casa.

Es creu que l'ús del paper per fabricar joguines es remunta fins a fa aproximadament uns 2.000 anys a la Xina. I, tot i que això pot ser considerat com l'origen dels avions de paper, ningú pot assegurar exactament on aquests van sorgir per primera vegada. El cert és que el 1909 és la data coneguda més antiga de la creació d'un avió de paper en l'època moderna. La popularitat dels avions de paper és deguda principalment al fet que és, dintre del món de la papiroflèxia, un dels més fàcils de fer. I ves per on? Que dintre de la banda sonora de la deliciosa pel·lícula Los Chicos del Coro, de l'any 2004, es troba la cançó titulada justament Les Avions en Papier, que em plau molt compartir ara amb tots vosaltres.

0: Després de la Primera Guerra Mundial, els enginyers experts en això dels avions van entendre que el desenvolupament de l'hèlice havia arribat al seu límit i van començar a investigar en el mètode de propulsió. El 1930 es van patentar les primeres turbines i 9 anys més tard es va realitzar el primer vol a reacció de la història. I ara, un xic d'humor a càrrec dels nois de Canet, coneguts com La Trinca, que l'any 1986 van enregistrar el disc Trinca, Sexe i Rock and Roll, que incluïa la divertida cançó que tot seguit podem escoltar i que du per títol Puja a l'avió.
1: Anava de vacances alegrement, em feia molta falta canviar d'ambient. Va dir-me el de l'agència, ara és l'ocasió

els Boeing i l'Airbus, alguns d'ells amb capacitat per a més de 800 persones. Tot seguit, us proposo escoltar una de les cançons del figuerenc José María López Sanfeliu, més conegut artísticament com Kiko Veneno, la titulada Volando Voy, que es va publicar, gravada per primera vegada, a l'àlbum de Camarón de la Isla, La leyenda del tiempo, de l'any 1979.

Quan, lamentablement, hi ha un accident d'aviació, el que es busca primer, després d'atendre les possibles víctimes, és clar, és la caixa negra de l'avió. I tot i el nom d'aquest element, heu de saber que no es tracta d'una caixa de color negre, sinó de color taronja. I es divideixen en gravadora de veu i gravadora de dades, sent utilitzades fonamentalment per conèixer quines van ser les causes de l'accident. Tot seguit són los Cuatro de la Torre els que ens interpreten la coneguda cançó El Vuelo 502, que a la tercera edició del Festival Internacional de la Canción de Mallorca, celebrat el 1966, va ser premiada amb la Cargola de Plata a la millor cançó d'autors hispanoamericans i filipins. Premi aquest concedit per l'Institut de Cultura Hispànica.

Tot i que l'avió és el transport més segur que hi ha, he llegit que, si es pot triar, els passatgers que ocupen els seients que són a la part del darrere, darrere de les ales, tenen més probabilitat de sobreviure en un accident aeri que les persones ubicades a la part davantera. Potser per això mateix les caixes negres se situen també a la part del darrere de l'avió, ja que en cas de col·lisió s'ha comprovat que és la part de l'aeronau que menys mal rep. I ara, per calmar un xic els ànims, la banda asturiana No So Trash ens interpreta el tema titulat Voy a aterrizar, enregistrat l'any 1996.

Dintre dels avions supersònics, cal fer especial esment del Concorde, que tenia una velocitat de creuer de més de dues vegades la velocitat del so, és a dir, uns 2.172 km per hora, a una alçada de prop de 18 km, que va ser el primer avió comercial equipat amb un sistema de control per senyals elèctrics. Els vols comercials d'aquest avió van començar el 21 de gener de 1976 i van finalitzar el 24 d'octubre del 2003 amb un últim vol d'acomiadament el 26 de novembre del mateix any. I justament l'any 1975, el conegut músic i director d'orquestra francès Frank Purcell va compondre el tema musical titulat Concorde, amb motiu del vol inaugural de l'avió, amb el que us dic adéu, aprofitant la benentesa, per convocar-vos per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes cançons del repertori de la malaguanyada italiana Rafaela Carrà, desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia només un dia que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i Comuns per als pressupostos, però en declaracions a la premsa assegura estar tranquil. I aquesta matinada ha acabat de tornar del seu viatge oficial a la Xina. Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han mort el número 2 d'Estat Islàmic en una operació militar a Nigèria. En un missatge a la seva xarxa social, Truth parla d'una missió molt complexa que s'ha executat impecablement amb la col·laboració de l'exèrcit nigerià, a qui els agraeix les accions. El dirigent d'Estat Islàmic assassinat és Abu Bilal al-Minuki, el segon al comandament d'ISIS a nivell mundial, segons Trump, que afegeix que amb la seva eliminació la capacitat operativa global d'Estat Islàmic ha disminuït considerablement. De nacionalitat nigeriana, el Minuki havia estat considerat terrorista global, especialment designat pel govern de Joe Biden el passat 2023. I aquí a Catalunya la gran majoria de vehicles matriculats al 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Facon Auto obtingudes per l'ACN. Els híbrids no endollables dominen el mercat, però tant els purament elèctrics com els endollables també creixen i entre els dos models sumen gairebé una quarta part del total. Un dels factors clau per als compradors són els punts de recàrrega. Catalunya és líder a l'estat amb 11.000 unitats i des de l'energètica avisen que el 90% del temps no tenen cap cotxe endollat. El sector, però, diu que la majoria són lents i no funcionen sempre bé. Tenim també cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts ahir divendres i avui dissabte a Ras Matàs amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors ja que va acollir Ras Matàs la gravació del Ben Endins l'any 1993 i també el concert de comiat del passat any 2001. I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva i la dotzena de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
4: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
5: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
6: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
7: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
6: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
7: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
6: T'esperem al Molí Jove.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa d'aquesta setmana. Avui no serà d'una òpera com vam fer la setmana passada, que vam escoltar íntegrament el segon acte del Verdi, sinó que seran fragments i diferents veus, però que jo crec que ens agradarà, perquè seran cançons unes conegudes, altres no tant, però val la pena també anar sentint-les que no coneixem tant. I dic això perquè començarem precisament amb dos leads de Hugo Wolf. Hugo Wolf és un compositor austríac i la seva música potser no és tan coneguda, però en canvi és molt bonica. I sentirem unes d'aquestes veus ja històriques, com és la veu d'Elisabeth Schwarzkopf, que ens interpretarà dues cançons. En primer lloc, escoltarem la primera que ens diu, ens narra, doncs, que avui brilla molt el sol. Sentim, doncs, Elisabeth Schwarzkopf, que ens interpretarà aquesta cançó acompanyada al piano per Wilhelm Furtwängler.

Bé, aplaudiments, i a més aplaudiments perquè té el mèrit de ser enregistrat en directe. Jo sempre dic que aquí és on hi ha el mèrit, perquè és tal com canta, doncs, en públic. No hi ha trampes de, podríem dir, de gravació, que si no surt bé es torna a fer. Bé, encara escoltarem una altra ària, una altra cançó d'aquestes, amb un altre lead, també de Hugo Wolf, també sentirem la mateixa veu d'Elisabeth Swarkoff, i ara el que sentirem és una cançó de bressol a l'estiu. Bé, sentim això.

Bé, acabem d'escoltar aquesta cançó de Bressol d'Estiu, que la va compondre Hugo Wolf i que ens l'ha interpretat Elisabeth Schwarzkopf, acompanyada al piano per Wilhelm Furtwängler. Ara canviem de registre, canviem, anem a escoltar un tenor, i un tenor també històric, però d'aquelles veus que no s'obliden fàcilment. Així, parlant de Franco Corelli, Franco Corelli va ser un gran tenor, d'aquells tenors de força, que en diuen, perquè realment tenia una potència en la seva veu que abarcava, doncs, esclar, els títols potser més compromesos del repertori italià. El començarem sentint amb aquella ària, i al final hi ha la cabaleta, o sigui l'ària del Trovatore de Giuseppe Verdi, a Si ben mio, recordem que acaben, si algú recorda una mica el tema aquest, el trobador acaba de treure a la que ell estima del convent, que la volien fer monja, i diu que, o sigui, seran feliços, i mentre estan amb aquest desig, podríem dir, de felicitat, arriben els guàrdies, diem, arriben els guàrdies del trobador, i li diuen que han segrestat a la gitana. La gitana és la mare, o més ben dit, es creu que és la mare, i és quan canta aquella cabaleta tan bonica, Di quella pira. Sentim, doncs, ara la interpretació que ens farà Franco Corelli d'aquest Si ben mio i Di quella pira. Sentim-ho.

hem pogut sentir la gran potència d'aquest gran tenor del Franco Corelli, que ens ha ofert aquests fragments a Il Trovatore de Giuseppe Verdi, Si ben mio, i sobretot aquest Di quella pira, potser el més conegut d'aquest fragment. Ara el continuarem sentint, potser serà amb una àrea no tan potent com aquesta que et dic la pira que acabem de sentir. Escoltarem música de Vincenzo Bellini, escoltarem el fragment de Norma que canta el tenor Meco a l'altar di Veneri. Sentim-ho.

Gran veu la que acabem d'escoltar, aquesta gran veu de Franco Corelli, que ens acaba d'interpretar aquest fragment de la norma de Vincenzo Bellini, Meco l'altar di Venere, que acabem d'escoltar doncs, aquest fragment, i ha demostrat també aquesta fortalesa d'aquest gran tenor. I ara passem també a una altra gran veu, aquesta vegada canviem d'altra vegada de registre i anem a escoltar la veu d'Edita Gruberova. A Edita Gruberova la sentirem amb una d'aquelles peces que va escriure Mozart que pertanyien, eren, que incluïen amb altres òperes. No sé si s'estilava, no sé si era perquè ell feia la música diferent del compositor doncs, que portava una òpera, que li demanaven que ell escrivís alguna escena. Aquesta escena ens sorprendrà de dues maneres. El tema era d'una òpera en la qual representa que hi ha un matrimoni que s'estimen molt, però hi ha el governador que vol casar-se amb ella. I l'amenaça és que si se mira que és la que es volen casar, no ho accepta, la mataran amb ella i el seu pare. Aleshores, doncs, el marit, per salvar-la doncs, amb la seva esposa, per salvar amb ella i el pare d'ella, doncs, decideix marxar. I aquest és el comiat. Sorprendrà una mica, això és el que he dit ara, que sentirem aquest paper, que en realitat és Gandarte, que és el marit, que el sentirem cantat per l'Edita Gruberova. Però és que no ens ha d'estranyar. A vegades estem equivocats amb la història. Quan hi havia els castrati, quan es cantava molt el castrati, molta gent es pensa que com que fan la veu aquella aguda, doncs feien papers de dona. Doncs no. La veritat és que feien el paper principal d'home. Per què? No ho sabem. A nosaltres encara ara ens sorprèn, però la veritat és aquesta. A més, Edita Gruberova, doncs, potser li han pujat una mica més el to perquè es llueixi més la seva veu. Doncs sentim ara aquesta ària, que s'ha convertit en una mica ària de concert, en el que Gandarte s'acomiada de la seva esposa Semira, i quan la veu plorar doncs diu que, bueno, en fi, hi ha una escena amorosa, però la lletra és molt bonica i diu doncs, que l'ha de deixar i que no pateixi per ell. Sentim doncs aquesta interpretació que ara ens farà Edita Gruberova, que estarà acompanyada per l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt.

Aplaudiments, i no n'hi ha per menys. Hem sentit aquesta ària de Mozart, aquesta ària que va ser incluïda en una altra òpera, però que ara s'ha convertit en una ària de concert. Mi esperanza dorata annunciai qual pena sia. Aquest és el títol de la cançó.

que tu em vas tirar. A la primer acte, Carmen li tira una flor amb ell, que amb ell, com que ha ajudat a marxar a la Carmen, l'ha ajudat a que es deslliurés, l'hem tancat a la presó uns quants dies, i ara doncs hi diu que la flor que ella li va donar encara conserva el seu perfum i sempre l'ha tingut a prop d'ell. Sentim doncs aquest fragment de la Carmen de Bizet.

la Carmen de Georges Bizet. I ara continuarem escoltant, encara abans d'acabar el programa, continuarem escoltant aquesta veu de Luciano Pavarotti, curiosament aquest gran italià, aquest gran tenor italià, que no solament amb l'òpera, sinó amb cançons i així, sempre doncs, ha lluit el seu italià. Doncs avui el sentirem amb dues cançons, amb dues àries franceses, perquè acabem d'escoltar la Carmen de Bizet, i ara escoltarem el Salut de Mère Chaste Pure, és a dir, un record que té, una visió que té Faust. Ara estic parlant del Faust de Charles Gounod. Recordem que Faust és aquell senyor gran, vell, que ven la seva ànima al diable per tornar a ser jove i tornar a veure Margarita, que és, ell li va impactar quan el va veure quan ell era vell, i amb la joventut, doncs, tornant-li la joventut, doncs, vol conquerir altra vegada aquesta visió tan bonica que va tenir. Sentim, doncs, ara, tornem-hi una altra vegada, amb Luciano Pavarotti, amb aquesta ària del Faust de Charles Gounod. Sentim-ho.

0: Acabem d'escoltar aquesta ària tan bonica, Salut de Mère Chastepure, de l'òpera Faust de Charles Gounod. Hem sentit la veu de Luciano Pavarotti amb aquesta ària. I hem sentit avui un programa de recordatori d'aquestes veus tan històriques, però que gràcies als enregistraments les continuem a anar sentint. Hem sentit el Luciano Pavarotti, també hem sentit l'Elisabeth Schwarzkopf, també hem pogut escoltar a Franco Corelli i també hem pogut escoltar aquesta àrea de concert per la Erita Gruberova, aquesta àrea tan bonica que, recordem-ho, estava feta perquè l'interpretés un castrati. Espero que que aquest programa d'avui els hagi agradat i continuarem, si Déu vol, un altre dia.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Sobre el meu coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana als nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja se m'explicar, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
2: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita valorar, com acabem d'escoltar, possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els comuns per a aquests pressupostos. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que els Estats Units han matat el número 2 d'Estat Islàmic en un missatge a Truth Social. Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que han permès eliminar l'actual segon comandant d'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. Tornem a Catalunya, en aquest cas perquè el govern invertirà uns 5 milions d'euros per a formar en l'ús de la intel·ligència artificial fins a 250.000 treballadors públics en un programa per aconseguir que l'administració funcioni de manera més àgil i eficient i que s'allargarà durant 2 anys. La Generalitat ha engegat formacions bàsiques obligatòries per a 130.000 empleats i d'altres optatives per a 120.000 més, sent el programa de formació més extensiu que ha fet mai l'administració catalana. A més, aquest mateix any impulsarà cursos específics perquè els mateixos equips puguin crear 100 agents d'intel·ligència artificial que automatitzin tasques i millorin processos. Fem un cop d'ull ràpid al trànsit, perquè a hores d'ara ja hi ha les primeres retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-36 en tots dos sentits, precisament als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des de divendres i fins demà diumenge, recordem, es disputa el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. Parlem també de cultura. Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb 2 concerts, el primer ahir divendres i el segon avui dissabte a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pels de Girona i els seus seguidors, ja que van acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat del grup l'any 2001. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda davant l'Atlètic de Madrid la final de la Copa de la Reina. En cas de victòria, les blaugranes sumarien la 12a Copa de la història. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: la música también.
1: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Stereo Pop amb Christian Vela. Els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
4: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Bon dia de dissabte. Avui, 16 de maig del 2026. Soc Cristian Bel a les vies de so de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat. Això és Estereo Pop. Tornem amb pistoletats de sortida. I aquí comença l'espectacle.

Sembla que fos ahir quan vam començar a escoltar aquest tema de la Natasha Bedingfield, però és que ja ha passat ja tranquil·lament 23 anys d'aquest tema. 2003, si no en recordo malament. 2003-2004. Natasha Bedingfield i el seu These Words. Així han començat aquest estereopop d'avui, un estereopop ple de grans temes, amb aquestes novetats que tenim per avui. La primera, que sonarà dintre de pocs minuts. També porto el apartat de propostes, com no. I avui l'àlbum de la setmana és el britànic o italo-britànic Jack Saboretti amb el seu nou àlbum We Will Always Be The Way We Were, eh? I també avui, també el artista clàssic, recordem una banda que, en fi, no és que sigui molt coneguda, però sí que un dels seus temes, com The Way It Is, la banda de Bruce Horns Beyond The Rage, ja et diré quin és, et sonarà molt el tema The Way It Is. Doncs avui repassem la seva carrera discogràfica. I a Pick of the Pops avui, a la tercera hora, viatjarem fins a 1997. Sense més preàmbuls, abans d'escoltar la primera novetat de la setmana, ve una mica la cançó que ve a continuació, ve una mica enllaçada amb la novetat que escoltarem dintre d'uns minuts. Anem cap a un tema de l'àlbum Fallen de l'any 2003, justament també d'aquella època, el debut al nostre país per primera vegada dels nord-americans Evanescence, en la banda d'Amy Lee, ens tocava aquest tema, el tema Going Under.

Temes com Everybody's Fool, Bring Me to Life, aquest Going Under, o també My Immortal, que van gravar aquí a Barcelona, el videoclip. Els Evanescence, amb aquell àlbum Fallen, gran àlbum, hem fet un petit recel al seu primer àlbum, gran àlbum. I per què? Perquè comença la primera novetat de la setmana. Record of the week. I la primera novetat justament arriba a les mans d'Evanescence. Un senzill que es va publicar el 10 del mes passat, 10 d'abril, això sí, fins avui no he sapigut. És increïble com a vegades, per buscar a vegades certes novetats, hi ha altres cançons que tapen algunes altres i que no pots veure. Bueno, el que compta és que el tenim aquí. Un àlbum que es publicarà el pròxim 5 de juny, i s'anomenarà Sanctuary. És el retorn dels Evanescence. Escoltem We Will You Follow.

0: Escoltant un vell tema de Shania Twain, aquest Who's Bet How You Boots Been Under, dels seus primers treballs.
1: Nashville Country, the authentic American sound.
0: Per què escoltàvem Shania Twain? Perquè també és una altra de les nostres novetats que ve ara, en aquest moment, just en aquest moment, escoltem el seu nou senzill, Dirty Rose. Dirty Rosie, perdó.

0: El més nou de Shania Twain. Dirty Rose. Ah, quina mania. Dirty Rosy. Ah. És més fàcil dir Rose que Rosy, no? No sé per què. Aquí a Ràdio Molins, al 91.2.
1: Country's person they know.
2: Oh, really?
3: Nashville Country, the authentic American sound.
0: I can stack bales of hay.

0: Un mica avançament del que serà l'àlbum de la setmana que ve, el que dona nom al primer disc d'Alex Miller, More Country Than You, en aquest cas, junt amb també Emily Ann Roberts, que també la vam tenir aquí aquest any a l'Estereo Pop amb el, també amb el seu nou, amb el seu treball també. Authentic Soul de Nashville.
1: Nashville Country, the authentic American sound.
0: Això la setmana que ve, el nou disc d'Alex Miller com el disc de la setmana. Dintre d'uns minutets escoltarem el nou disc de Jack Sauretti, però abans també tenim l'altra novetat que ens queda. Això sí, recordem la banda britànica Muse amb aquest Starlights.

Muse, sí que obre amb aquest tema Starlight. Arriba l'altra novetat que ens quedaven amb aquest tema Cryogen, el més nou de Muse.

Katy, we will always be the where we were. Sempre serem de la manera que vam ser, eh? Més o menys, vol dir això. Segurament que buscaré una traducció encara una mica millor, eh? Aquest atenció amb el nom, amb el seu nom real. Bueno, Jack Savoretti és el seu nom real. Atenció, però el seu nom complet és Giovanni Edgar Charles Gialetto Savoretti. Eh? Oh, sí, sí. Necessita un d'aquests DNIs plegables, de dos que es puguin, perquè és llarg, eh? Va néixer el 10 d'octubre de 1983 a Westminster, a Londres. És un cantant i compositor britànico-italià conegut per mesclar folk, rock, acústic, indie i sons mediterranis. Té, doncs, aquestes arrels italianes per part de pare i alemanys i polaques per part de mare. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do les nacionalitats d'en Jack Savoretti. Va passar per part de la seva infància entre Londres, Suïssa i Estats Units, estudiant això ho hem de dir amb accent americà, eh? American School in Switzerland. Aquesta mescla cultural va marcar molt el seu estil musical i el seu accent. L'adolescent escrivia poesia i va començar a tocar la guitarra als 16 anys. Animat per la seva mare, vam començar publicant cançons a meitats dels 2000 i va publicar el seu primer àlbum, anomenat Between the Minds, l'any 2007. El seu reconeixement internacional va arribar especialment amb els àlbums Britain in Scars, del 2015, Sleep No More, del 2016, Singing to Strangers, l'any 2019, que va arribar al número 1 al Regne Unit, i també va arribar al número a les llistes britàniques European l'any 2021. La seva música sol comparar-se amb artistes com Paolo Nutini o Chris Rea, per la seva veu rasgada i el seu estil melancòlic i cinematogràfic. Anem cap a la primera de les cançons que formen part d'aquest nou disc, We Will Always Be The Way We Were. Escoltem Do It For Love. Fes-ho per amor.

quina veu, eh? Duet amb Stephanie Fraser, aquesta cançó anomenada Only Gonna Cry For You. Després us buscaré més música d'aquesta noieta anomenada Lancashire, pel que he llegit, de Lancashire. Això és la part de Manchester, Liverpool, Bolton, també Blackpool. Buscaré més d'aquesta noia. Aquest disc, anomenat, com dèiem, We Will Always Be The Way We Were, és el nou disc d'estudi de Jack Savoretti. Es va publicar el 10 d'abril del 2026. És probablement el seu disc més autobiogràfic i de retorn als orígens. De fet, aquestes dues cançons tracten sobretot sobre l'amor, no? Do It For Love, fes-ho per amor, i Only Gonna Cry For You, només vull plorar per tu, només ploraré per tu. El mateix Jack Savoretti el defineix com un full circle album. És un... podem dir, des dels seus inicis va en tots els discos que ha fet i que torna als seus orígens, no? Que compleix el cercle. Torna als barris de Londres on va començar a tocar. Ladbroke Grove i Portobello Road, conegut el gran Portobello, no? Treballant amb músics i amics dels seus inicis. Es va gravar, enregistrar, perdó, això de gravar és més aviat... No, la paraula exacta és enregistrar. A East Coast Studios, a West London, la gravació es va fer pràcticament en directe amb la seva banda habitual, a només 8 dies. La idea va ser, doncs, era capturar l'espontaneïtat i una sonoritat orgànica, sense produccions excessivament polibles. East Coast Studio és conegut per treballar amb bandes que busquen un so analògic i directe. Això explica el caràcter molt càlid i el live room del disc. Doncs escoltem una altra de les cançons dintre d'aquest disc, precisament la cançó que dona nom al seu nou àlbum. We Will Always Be The Where We Were.

Aquesta cançó, We Will Always Be The Way... Oh, We Will Always Be The Way We Were. Exacte. I l'altra cançó que escoltarem és Changing Fate, per arribar al punt de les 11 del matí d'aquest dissabte 16 de maig del 2026. De fet, ens queden 2 minuts, millor ho deixem per la següent, l'altre moment, no? Millor que sí, no? I que sí? Fins ara, no et desconnectis de Ràdio Molins de Rei. Tornem de 15 minutets.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà a Madrid dimecres vinent.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana.
1: Amb aquesta perspectiva, Illa no vol avançar-se encara als esdeveniments i evita, doncs, valorar les diferents possibilitats d'aconseguir un pacte amb Esquerra i els Comuns per aquests pressupostos. I en successos, el Servei Català de Trànsit ha informat d'un sinistre viari amb una víctima mortal a la C-17 al terme municipal de Vic, a la comarca d'Osona, aquesta passada nit. Per causes que s'estan investigant, un turisme ha patit una sortida de via i ha bolcat, i a conseqüència de l'accident ha mort la conductora i única ocupant del vehicle. Amb aquesta víctima són 41 ja les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. No ens movem de la carretera perquè, pel que fa al trànsit a hores d'ara, ja hi ha retencions a la C-17 en sentit nord i a la C-35 en tots dos sentits, precisament als punts o als diferents punts d'accés al circuit de Montmeló, on des d'ahir divendres i fins demà diumenge s'està disputant el Gran Premi de MotoGP de Barcelona-Catalunya. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar, doncs, l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I d'altra banda, la gran majoria de vehicles matriculats a Catalunya durant aquest 2026 ja són parcialment o totalment elèctrics. En concret, el 72,2% de les vendes de turismes entre gener i abril d'aquest any ja ho són, 10 punts més que el primer quadrimestre del 2025, segons dades de la patronal Faconauto obtingudes per l'ACN. I tanquem amb els esports. El Barça juga a les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, recordem, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. A més, seria el tercer títol de la temporada i encara a falta de disputar la final de la Champions la setmana vinent a Oslo. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
2: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Una cançó que vaig conèixer fa un parell de setmanes i allò, saps aquella aplicació que es diu Yassam, que serveix per descobrir cançons amb l'altaveu, i doncs no la coneixia. Quina veu! M'encanta, em va encantar la primera vegada aquesta gran balada de la Holly Amberstone, aquesta britànica anglesa, doncs amb aquest tema Beauty Pageant, Holly Amberstone. Anem cap al també el capítol de les propostes que et porto avui abans d'arribar a l'artista clàssic.
1: La playlist d'Estereo Pop.
0: L'altra de les propostes que et podria portar és, s'anomena Promise, del tema de Ben Howard. Comença així el tema, aquest sorollet. L'entrem una mica. Ara comença a venir la música. El tema dura 6 minuts. No ho podrem posar tot, això sí. Ben Howard, Promise.

Ben Howard i aquest tema Promise. Ara com una altra de les propostes que et porto s'anomenen Final Days Society i el seu tema s'anomena Feel Something.

Aquest tema també dura 7 minuts. 7 minuts 58 segons. És estrany, amb una cançó una mica comercial, eh? L'altra de les propostes que et porto s'anomenen Compass i el seu tema que ens presenten, Mutual.

0: Compass i el seu tema Mutual. Van començar, doncs, amb influències de bandes d'indie rock i pop, influències del pop també. Van quedar finalistes l'any 2004 al Tri-City High School Rock of the Rock Hall of Fame, que és el Saló de la Fama, eh? Sonen molt bé, Compass. En buscaré més d'aquesta gent. I ara anem com una altra de les propostes, s'anomena Joan Coat, i la seva cançó s'anomena Queen of Hearts.
1: La playlist d'Estereopop.

John Coates ha gravat cançons amb junt amb Fred Schneider dels B-52. Inclús va sortir amb ell i tot. Aquest cantant, compositor i pianista amb aquest tema, Queen of Hearts, la reina de cors, Queen of Hearts, John Coates. I l'última proposta que et porto s'anomena Tahim, i sí, Tahim, amb T-A-H-I-M, Tahim, i ens presenten la seva cançó Tail Lights.

La veritat, Time, no, no, Time. Aquest T-A-H-M, en majúscules, eh? Si vols buscar en plataformes com Spotify, T-A-H-M, Time. No sé, no se m'ha ficat la I, no sé si és un televista. Bueno, la qüestió és que la seva música recorda el retorn als anys 90, eh? Formada pels els germans Katie i Ian Palmer, i junt amb Paul Hodgson, feta amb les onades, les oles, les de so de l'escena, doncs, britànica indie, no? Van, doncs, van signar per la Roadrunner Records, i la seva música es troba inclús en pel·lícules de Hollywood, eh? I també ha sigut produït per grans productors, legendaris productors com Paul Kendall, que ha treballat per Nine Inch Nails, o George Shilling, que ha treballat que ha treballat amb Bernard Butler, Jazz, o Tony Platt, que ha treballat per AC/DC. Aquests productors han treballat amb aquesta banda, Tem. Sonen molt bé, aquests britànics. I ara anem cap a una altra de les cançons que ens quedava de l'àlbum de la setmana de Jack Saboretti. Escoltem If I Get Chance. I ara sí, després anirem cap a l'artista clàssic.

0: és per escoltar-lo tot el disc, eh? Déu-n'hi-do. Jacques Saboretti, eh? Sembla un dels artistes que més he valorat, eh? M'encanta la seva música i la seva veu, eh? Aquesta veu rasgada, com diu... Rasgada, com diu... com diu tothom. Escoltàvem aquest tema, If I Get The Chance. Com ha sonat aquest tros, eh? M'ha agradat, a veure, torneu a posar, a veure. M'ha agradat aquest tros. Ara sonarà. Oh, aquest zoom, eh? M'ha agradat. Doncs anem cap a l'àlbum clàssic de la setmana. Avui és l'artista clàssic.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: Doncs avui tenim el Bruce Hornsby and the Range. Perdó, abans que volia comptar amb el Jacques Saboretti, volia dir un petit dada, i és que l'última cançó que hem escoltat, aquest Tempting Fate, la cançó que hem escoltat abans, col·laboració amb Kite Tunstall, eh? I aquesta If I Get The Chance. Ara sí, anem cap a l'àlbum de l'artista clàssic de la setmana. Avui, Bruce Hornsby and the Range. Aquesta banda, doncs, banda nord-americana formada l'any 1984 a Williamsburg, Virginia, liderada per Bruce Hornsby. Això és una, et sembla que és una colònia, la colònia de Williamsburg, perquè hi ha una escena de Friends on en Ross té problemes per si serà un bon pare o no. I aleshores, amb una escena amb el seu pare en el restaurant, el seu pare li diu: quan tu vas néixer, en Ross, em vas agafar del ditet amb la teva mà, i aleshores vaig adonar-me compte que era pare. Aleshores, i li dona: no vols anar a la colònia de Williamsburg, oi? La diuen d'un parell de vegades a la sèrie aquesta, i jo no sabia que això era una colònia. Doncs, la colònia de Williamsburg, a Virginia. Bueno, com dèiem, aquest comentari no venia a cuento, com deia el Carrascal. El grup barreja en rock, pop, jazz, bluegrass, folk i soul, amb molt de protagonisme, sobretot del piano, que sobretot el toca amb la seva veu Bruce Hornsby. David Mansfield, el violí, la mandolina i la guitarra. George Marinelli, a la guitarra. Joe Puerta, al baix. I John Molo, a la bateria. El seu primer disc es va publicar justament amb el nom The Waities l'any 1987. El seu disc més important, The Waities, que cançons també com The Mandolin Rain o Every Little Kiss. Escoltem The Waities, que la coneixes, segurament com la comences a escoltar, perquè és una d'aquelles cançons que sonen no només a 80s, sinó que ha sonat amb música de... anava a dir... Sí, sí, em recordo, amb música d'una famosa doncs casa de benzineres. Sí, sí, atenció, sí. No cal dir els noms, eh? Però també recorda aquella sintonia, aquella clàssica sintonia música que es feia servir per les sintonies de les sèries dels 80, mítiques nord-americanes. Em sona aquesta intro de la cançó. Bueno, The Where It Is, i us explico què significa aquesta cançó. Bruce Hornsby and the Range. Ara sí que et sona, oi que sí?

Una cançó que va arribar al número 1 dels Estats Units, The Way It Is, es va convertir en un himne dels 80. És la seva cançó més famosa i parla de la desigualtat social i del racisme. Destaca pel riff de piano molt reconeixible de la banda. L'altra cançó, justament del disc de 1986, s'anomena Mandolin Rain.

dins de l'àlbum The Way It Is, aquesta cançó de l'any 1986. És una balada melancòlica sobre una relació acabada i els records que tornen amb la pluja. La Mandolin Rain és una metàfora. La pluja és igual a nostàlgia. I la mandolina és igual a records del passat i la música americana tradicional. Amb un piano molt protagonista amb la veu de Bruce Hornsby, harmonies sofisticades i el soul folk rock americà. L'influència country, bluegrass també, i el temps suau però molt emocional. Destaca també per la progressió d'acords poc habitual en el pop dels 80. La cançó, el fragment conegut de Song Played on Will Echo Through My Mind, recorda cançons d'artistes com Jackson Browne, The Band o Little Feat. La qualitat de Bruce Hornsby, Under Range. L'altra cançó del disc s'anomena Every Little Kiss, Cada Petó Petit. És un disc on el protagonista, sobretot, és el piano.

Una cançó que va ser publicada inicialment l'any 1985, l'any abans de la producció del primer àlbum, en un disc en solitari de Bruce Hornsby, però després va ser regravada per l'any 1986 per l'àlbum justament The Way It Is, eh? Un tema romàntic, però amb aquell estil sofisticat i nostàlgic típic de Bruce Hornsby, eh? La distància emocional i, sobretot, els records d'una relació. La necessitat de connexió, sobretot, eh? Aquí fa servir una mica el piano més elèctric, eh? I acústic, també combinats, eh? Les dues maneres. Ja saps que a la producció, moltes vegades, quan s'enregistra un piano, se sol fer gravar per la part, una part, el que és el piano en si, el que és la melodia, i els harmònics també es sol gravar per una altra part, i se sol panejar, eh? A vegades una a l'esquerra, a la dreta, i sona aquest so de piano. Ja saps que generalment en una producció pop-rock o balada, justament el piano se sol sempre, com que hi ha aquesta sensació d'estèreo, doncs es pot panejar els instruments i posar-los en un lloc de les oïdes. Justament el piano sempre sona al cantó molt a l'esquerra o molt dret de l'orella, i no al centre, com pots escoltar la veu o les guitarres o la bateria, eh? En aquest cas, amb la producció musical. I els pianos solen ser uns instruments que solen sonar, doncs, molt a la dreta o molt a l'esquerra. I justament en aquest moment, entre piano elèctric i piano acústic, doncs amb una banda sona aquell piano, amb una dreta pot sonar el piano acústic i amb l'esquerra l'elèctric, i després ja sona una mica la bateria, sona una mica la guitarra i la veu, sobretot al centre o les harmonies, tot això amb un conjunt. És que quan es va descobrir l'estèreo va ser el gran descobriment, perquè, clar, les cançons gravades en mono, doncs amb un sol, tot en un sol canal, sí que s'escoltava en teoria bé, perquè se sent, però quan es va descobrir l'estèreo, la gravació de 4 i 8 pistes, aleshores es va poder fer tota mena es podia fer tota mena de combinacions, no? Ara no sortia la paraula. Doncs això és el que dona a la composició, i doncs donar aquesta sensació d'especialitat, no? Tant com es fa amb les reverberacions, eh? Amb les reverberacions digitals o analògiques, eh? Que es pot posar efectes de delay o reverberació d'una sala gran en qualsevol lloc de panejat a l'esquerra, a la dreta, que sonin ecos, no? I doncs això en un terme musical, no? Un terme producció musical. L'altra cançó que escoltarem s'anomena The Valley Road, i ja forma part del seu àlbum de l'any 88, Scenes from the South Side, La lletra parla de la pobresa, dificultats familiars i fugir d'un entorn dur, l'esperant, sobretot, tenir amb l'esperança i la resignació d'en aquell moment on decideixes marxar. I la cançó, com dèiem, s'anomena The Valley Road. Amb aquesta cançó arribarem quasi bé al punt de les 12.

0: We'll continue after the break. Wouldn't it be nice?
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12. Us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb un possible aval d'Esquerra Republicana i els Comuns. Aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid.
3: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo us puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més enraonada, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
2: Amb aquesta perspectiva, Illa encara no es vol avançar als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte definitiu pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un turisme va morir aquest divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat l'ACN de fonts policials. Els fets es van produir el passat dimecres al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies de vacances en un viatge organitzat amb altres persones anaven al taxi amb la prostituta i quan un d'ells va intentar fer tocaments a la dona, aquesta es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia. Parlem també de cultura perquè Sopa de Cabra inicia la seva gira per celebrar els seus primers 40 anys d'història amb dos concerts, el primer ahir divendres i el segon avui a Ras Matàs, amb totes les entrades venudes des de fa mesos. La sala barcelonina és un dels escenaris icònics pel grup i els seus seguidors, ja que va acollir la gravació de Ben Endins l'any 1993 i el concert de comiat de l'any 2001. I en els esports recordem que el Barça femení pot guanyar la Copa de la Reina aquesta tarda de disputa a la final a Gran Canària a partir de les 7 davant l'Atlètic de Madrid. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: diumenge fem programa?
1: Clar, com tots.
0: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
1: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
1: Ai, Follet.
0: Ai, Garcia.
1: Mare de Déu, Senyor.
2: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

Aquest ha estat l'artista clàssic d'avui, Bruno Hornsby and the Rage. Escoltem des de fons The Show Goes On, eh? Dintre del seu àlbum de 1987-88, Things from the South Side. I l'última cançó que et vull transportar és Across the River, del seu àlbum del, si no recordo malament, del 1989, Night on the Town, Across the River. Per acabar aquest artista de la setmana.

0: Across the River, Brute Horns Beyond the Range. Després, de camí a casa, me la posaré. Val molt la pena aquesta banda, eh? No és que sigui una banda més aviat infravalorada, però sí que poc coneguda, només són conegudes en cançons com The Way It Is, però miren, compte de que hi ha moltes cançons molt bones en aquesta banda, eh? Recomanada al 100% aquí a l'Estereopop. Per això te l'he portat avui al...
1: l'àlbum clàssic de la setmana.
0: Brute Horns Beyond the Range. Un dia hem de fer la música de Don Henley. Don Henley era el vocalista i un dels compositors de la banda Eagles, eh? Amb això t'ho dic tot, eh? Un dia hem de fer Don Henley, que també la música en el solitari també val molt la pena. Aquí a l'Estereo Pop és moment d'escoltar i arribar a la secció de... la reconeixes? Clar que sí, Pick of the Pops.
2: The Pops.
0: Doncs moment per agafar el Tardis. I ens endinsem, viatgem fins a 1997. Avui escoltem 29 anys enrere. 29 anys enrere, l'any que ve farà 30, d'aquell 1997. Doncs avui escoltem a 1997 la secció Peak of the Pops. I la primera cançó que escoltarem és de l'àlbum Go and Ask Peggy for the Breath Principal Thing. Per aquest nom segurament que no el coneixes. Però si et dic que és la de la banda alemana Fool's Garden, que deien que eren els Beatles alemans, que han coneguts per cançons com Lemon Tree, te'n recordes d'aquella cançó? Lemon Tree, tadam-pom. Doncs ens porten el seu What Did She Go? Fool's Garden. Fool's Garden.

What It's Go, Fool's Garden, eh? Una predilecció del nostre company, doncs no m'agrada dir excompany, company per sempre, en Josep Montano, que em va dir una vegada: m'encanten com sona aquesta banda, sona molt bé. No és només el so fresc, que sembla Beatle, però sona molt bé. Els Fool's Garden, amb aquest What Did She Go. I una altra que té molt, molta classe, moltíssima, és el següent convidat, Feeling Quay. És un músic de jazz britànic, fill del músic de jazz Club Kay i germà de Sally Quay i Terry Quay. Va estudiar a Londres, Manchester i Edinburgh. Va abandonar els estudis i, abans de dedicar-se a la música, va treballar pintant cotxes, fumant peix i altres feines. Atenció, fumant peix, com dic, fumant peix, vull dir, treballant en el salmó fumat, en aquest cas, suposo, salmó fumat, fumant peix, això queda una mica malament, no? No, no, salmó fumat. Doncs, que treballa doncs, a la peixateria. Feeling Quay, l'any 1997, ens portava aquest Sunday Shining, una cançó que des del primer moment que la vaig escoltar em va entrar per les orelles i dir: aquesta és una de les meves predilectes.

Sun is shining, feeling quiet. Quina classe. I el 98, bueno, finals del 97, aquí al nostre país, al principis del 98, també tenia una gran cançó d'aquest disc anomenada Even After All, que també te la recomano. Hi ha més jazz, molt més embalada jazz. Aquesta mola molt, Sun is shining. I ara ens anem cap a Irlanda, seguim escoltant 1997, i després del gran èxit de Forgiven, Not Forgotten, del primer disc de The Corrs, sempre, a part de U2 i tal, sempre m'han recordat de tots els noms del grup. Andrea, Caroline, Sharon i Jim Corr, els The Corrs, amb aquest tema anomenat Only When I Sleep, dintre del seu àlbum, segon àlbum d'estudi. Talk on Corners, The Corrs, desde Irlanda.

sortim d'Itàlia. Ai, d'Itàlia. No sortim d'Irlanda. Perdó, perdó, perdó. Amb les germanes Andrea, Sharon, Caroline i Jim Corr. Anem cap al quartet també de Bono, The Edge, Larry Mullen i Adam Clayton. Des del disc, doncs, pop, escoltem, després del gran èxit de Discotheque, després hem fet un parèntesis i que Larry Mullen i Adam Clayton haguessin fet la versió renovada per la pel·lícula, la primera pel·lícula de Missió Impossible, i després de The Passengers, de Bono, junt amb Pavarotti, els U2 van treballar amb un disc que venia una mica del seu anterior treball a Europa, un treball una mica més electrònic. Això sí, la cançó que es poso ara encara recorda aquells Bono, aquells U2 acústics, eh? Des del àlbum Pop, escoltem Staring at the Sun, U2, eh? Una cançó que també va arribar número 1 al nostre país.

Stereo and the Sound of You Two. He posat pausa i no s'havia acabat la cançó, eh? I la pròxima cançó és doble, i t'explico el per què. Perquè justament quan Elton John va voler publicar aquesta cançó del que seria el seu nou àlbum anomenat The Big Picture, es va juntar amb la mort de la princesa Diana, el 31 d'agost. Justament, i el senzill es va publicar el 13 de setembre, Something About The Way You Look Tonight. Però nosaltres posarem aquest disc doble, perquè en el senzill va publicar aquest Candle in the Wind, que en el seu moment va cantar la lletra per Marilyn Monroe, però la va retocar per al funeral de la Diana de Gales, una de les seves grans amistats, de les grans persones a la vida d'Elton John. Doncs escoltarem Candle in the Wind de 1997 i justament escoltarem després Something About the Way You Look Tonight i us explicaré què significa, bueno, més que res, no pel que significa, sinó qui surt en el videoclip d'aquella cançó. Primer, com dèiem, Candle in the Wind, una gran cançó d'Elton John pel funeral de Diana de Gales.

Com moltes persones, hem tingut una gran admiració per a princesa Diana. I cada 31 d'agost n'hem recordat i us explicaré una petita anècdota, que és que una vacances que vaig fer a Eslovènia, en el, a lo que és l'autocar de l'excursió, me'n recordo que li van dir al guia, diu, si em deixeu el micro m'agradaria fer un homenatge doncs, a la Diana de Gales. Doncs i m'ha dit, endavant, doncs vaig cantar a capel·la, sense piano, sense res, a capel·la, davant de tot l'autocar, vaig cantar aquesta cançó, Candle in the Wind, d'Elton John, i bueno, els aplaudiments que vaig rebre, déu-n'hi-do, però vaig voler fer aquell homenatge, sempre he tingut aquest homenatge per Princesa de Gales. I la següent cançó, com dèiem, venia junt amb aquest Something About the Way You Look Tonight, que formaria part de l'àlbum The Big Picture de l'any 1997 i on en el videoclip sortia l'actriu Kate Moss i l'escriptora coneguda Sophie Doll, que si li busques, segurament quan vegis la coneixeràs, i perquè també està casada amb el gran compositor Jamie Cullum. Doncs escoltem Something About the Way You Look Tonight de Elton John.

Something by the way you look tonight. I un altre àlbum que tenia un gran repte per superar, intentar superar el gran èxit de Get a Grip d'Aerosmith, era el Night Lights de la banda de Steven Tyler, Joe Perry i companyia. Estem parlant, com no, d'Aerosmith, i amb aquesta cançó que ve a significar que enamorar-te fa mal als genolls. Per això de posar-te, suposo que té a veure amb el tema d'agenollar-te davant de la persona que estimes, eh? Fall in love is a heart on the knees. Aerosmith!

Falling in Love is the Heart of the Knees de Aerosmith, és del Nine Lives. Es seguim escoltant 1997, i aquest èxit no podia faltar a la playlist d'avui. Des de l'àlbum Blur, Song 2, cançó número 2.

molta canya en l'any 97, eh? Déu-n'hi-do de la quantitat d'èxits que es van arribar a fer. Doncs, i una de les coses és que la guerra Blur Oasis a seguir des del 95 fins al 98, perquè a veure qui produïa el millor àlbum. Blur, amb el seu àlbum homònim, el seguia els seus competidors Oasis amb el disc anomenat Be Here Now i que sortia com a primer senzill Do You Know?

What I Mean, Oasis. Així sona l'helicòpter. Això és part de la cançó, eh? Sí, sí. There's a Don't Be Here Now, Do You Know What I Mean? Oasis. Oasis.

Moltes gràcies per ser-hi a l'altra banda de la FM. Ens quedem una última cançó que la dediquem no només a tots els audients que estan escoltant Ràdio Molins, aquí al 90.2. Moltes gràcies, ens trobem la setmana que ve i dediquem aquesta cançó a tots els oients i també a la nostra fidel oient, Marisa López, que és una de les seves bandes preferides, la que ve a continuació. La cançó és el debut del nostre país, dels australians, Savage Garden, I Want You. Amb aquesta cançó arribem al punt de la una i ens trobem la setmana que ve. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Sigueu sempre atents a la carretera. Us vull la setmana que ve.

0: Gràcies per la seva presència. A vostès des de casa seva, gràcies. Tanquem la paradeta. Bon cap de setmana. Fins a veure.
1: Felicitats als 40 anys de Felip Prim, que es va estrenar a TV3. Felicitats. Quin gran programa, Josep Maria Bax i companyia. Felicitats als 40 anys de Felip Prim.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, es troba en la seva recta final del viatge a Califòrnia abans de començar una setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb el possible aval d'Esquerra i dels Comuns a aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà dimecres vinent a Madrid. L'escoltem.
2: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi haurien els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els Comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Tot i aquesta perspectiva favorable, Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'aconseguir definitivament aquest pacte pels pressupostos. I en successos, la conductora d'un vehicle ha mort aquesta nit passada a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit i per causes que encara s'estan investigant. Un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència d'aquest sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Es tractava d'una dona de 25 anys. Amb aquesta són 41 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres catalanes en el que portem de 2020. Seguim en successos perquè tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després d'haver fugit a Palma de Mallorca. Parlem també de l'àmbit internacional, perquè el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que han matat el número 2 d'Estat Islàmic. En un missatge a la xarxa Truth Social, Trump ha parlat d'un operatiu militar conjunt a Nigèria entre forces nord-americanes i nigerianes que ha permès eliminar l'actual segon comandant de l'ISIS, Abu Bilal al-Minuki. I tanquem amb els esports. El Barça femení juga a partir de les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina de futbol davant l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera Copa de la Reina consecutiva per a l'equip de Pere Romeu i la dotzena de la història de la secció. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
6: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
5: A la nostra edat estem fets uns tequis.
7: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Bona tarda, amigues i amics del Música en 8 mil·límetres, que emet Ràdio Molins de Rei al 91.2 de la FM, i que avui, entre d'altres, tindrem temes com Pinocho, Helena de Troia, Les ovelles detectius, Viure per viure i fins a 9 bandes sonores més. L'Ale Arjona em diu que ja ho té tot a punt per començar el programa. Doncs som-hi.

I comencem amb aquell excitant curs. És una comèdia juvenil de l'any 1982 que va dirigir Amy Herlkin, i en el repartiment hi eren uns joveníssims Champin, Jennifer Jason Leigh, Jude Reynolds i Nicolas Cage. Un grup d'estudiants de secundària del sud de Califòrnia prefereixen ignorar els seus estudis i, en canvi, gaudir de les seves distraccions adolescents. Si hagués estat dirigida per un home, la consideraria sexista. La va dirigir una dona i també sexista. Escoltem de la seva banda sonora el tema Somebody Baby, que ens interpreta Jackson Browne.

Bé, deixem aquest bon tema del Jackson Browne i ens anem a música clàssica, eh? Amb la pel·lícula Capital Humà. És un remake d'un drama que ha dirigit Mark Meyers a l'any 2019, i en el repartiment hi van ser Liev Schreiber, Marisa Tomei, Peter Sarsgaard, Maya Haneke com protagonistes. Les vides de dues famílies diferents xoquen quan els fills comencen una relació que condueix a un tràgic accident. És un film prou interessant per atrapar l'espectador i satisfer-lo al final. La música és de Marcelo Zarbos i escoltem aquest tema d'Antonio Vivaldi.

Bé, seguim amb la pel·lícula Tal com érem. És un drama romàntic dirigit per Sidney Pollack a l'any 1973. Què vol dir? La pel·lícula té ja 53 anys, eh? La pel·lícula hi surt Robert Redford, Barbara Streisand com a parella protagonista. Hubel Gardiner i Katie Morowski són dos estudiants universitaris amb caràcters molt diferents. Hubel és un atleta universitari famós, un gran conqueridor i un amant de la bona vida. No cal dir res més, eh? Robert Redford, el paper ideal. Katie té una vocació política i és conseqüent amb les idees. Tots dos s'enamoren i es casen, però la seva vida conjugal ensopega amb moltes dificultats. Va guanyar dos Oscars, millor banda sonora original i millor cançó, que ara escoltem. La pel·lícula està a la plataforma Film.

Ara un nom que et sonarà, eh? Elizabeth. És una pel·lícula biogràfica dirigida per Shekhar Kapoor l'any 1998, amb Kate Blanchett, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes i Richard Attenborough. Dir que també hi fa un cameo el futbolista Eric Cantona. Els primers anys del regnat d'Isabel d'Anglaterra i la seva difícil tarea d'aprendre el necessari per ser monarca. Pel·lícula sòbria, amb aires de thriller, tens i amb intrigues. La banda sonora és de l'australià David Hirschfeld.

Mr. Nobody és una coproducció Bèlgica-França-Canadà de l'any 2009 i que va dirigir Jaco van der Meijle. És una pel·lícula de ciència-ficció i també de les anomenades pel·lícules de culte. El repartiment va ser per Jared Leto, Sarah Polley, Diana Kruger i Rhys Ifans. Un noi espera a l'andana, el tren està a punt de marxar. Hauria d'anar-se'n amb la seva mare o quedar-se amb el seu pare. Mentre no es cull, tot encara és possible. És una catarata d'imatges hipnòtiques i de sentiments intensos. Escoltem de la seva banda sonora el tema Mr. Sandman, que ens interpreten The Shoreditch. I la pel·lícula la teniu a dues plataformes, a Netflix i a Disney+.

Bé, seguim amb Pinocho. És un film de la Disney de l'any 2022 que va dirigir Robert Zemeckis. Versió en acció real i CGI de l'aclamat conte sobre una marioneta que s'embarca en una trepidant aventura per convertir-se en un nen de debò. La història també presenta altres personatges com Geppetto, el fuster que fabrica Pinocho, i el tracta com el seu propi fill, Pepito Grillo, que fa de guia i consciència de Pinocho o la fada blava. Dic que la banda sonora la va signar Alan Silvestri.

Bé, doncs ja hem arribat a les pel·lícules en blanc i negre, eh? I avui tenim The Last Picture Show. És un drama dels anys 50 dins la vida rural americana. La pel·lícula va estar dirigida per Peter Bogdanovic a l'any 1971, i en el repartiment hi van ser Timothy Bottoms, Jeff Bridges i Sybil Shepherd. Una de les primeres pel·lícules sobre el despertar de l'adolescència que va obtenir, a més d'una polèmica pel seu atreviment, per l'època que era, unes crítiques excel·lents i ni més ni menys que 8 nominacions als Oscars, eh? S'ha considerada una obra mestra i també pel·lícula de culte. Escoltem un dels temes de la pel·lícula que ens interpreta Coyote Country. I la pel·lícula, si la voleu veure, encara la teniu a Prime Video.

I ara anem amb la pel·lícula Cien Rifles. És un western rodat a les Espanyes d'Almeria i Madrid a l'any 1969. Pel·lícula que va dirigir Tom Grease i el repartiment va ser per Jim Brown, Raquel Welch i Burt Reynolds. L'any 1912, a Sonora, Mèxic, sí, el Mèxic d'Almeria, com us he dit, el revolucionari natiu Yoki Joe roba un banc per comprar armes per al seu poble oprimit, però es troba amb que està buscat per un agent de la llei nord-americana i a la seva vegada per l'exèrcit mexicà. La banda sonora és de Jerry Goldsmith i la pel·lícula encara la podeu veure a Movistar Plus.

The Fister és un drama basat en fets reals que va dirigir David O. Russell l'any 2010, amb Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams i Melissa Leo com protagonistes. Una pel·lícula entretinguda i fins i tot emocionant, però de limitada transcendència, més a prop de Rocky o El lluitador que de Toro Salvaje i de Million Dollar Baby. Va guanyar 2 Oscars pel millor actor secundari, Christian Bale, i millor actriu secundària per Melissa Leo. Escoltem un dels temes de la pel·lícula, com és aquest que ens interpreta el grup The Heavy.

Vinga, ara anem amb les grans bandes sonores de la història, eh? Avui tenim Helena de Troia, és una pel·lícula d'aventures de l'antiga Grècia que va dirigir Robert Wise l'any 1956. La pel·lícula té, doncs, 70 anys, eh? I sortiren en el repartiment Rosa Podestà, Jack Cernas, Stanley Becker, Robert Douglas i una joveníssima Brigitte Bardot. La ciutat de Troia és un obstacle per l'expansió comercial dels estats grecs per aquesta raó. Príam, rei de Troia, per tal de preservar la pau, envia el seu fill, el príncep París, a Micenes, a negociar amb els reis helens. Però París s'enamora d'Helena, l'esposa de Menelau, rei de Micenes, i la rapta. Així esclata la guerra de Troia. La banda sonora la signa Mack Steiner, i la pel·lícula la teniu encara per veure a la plataforma Netflix.

Bé, ara anem amb Les ovelles detectius. És una coproducció Reina Unit-Estats Units, estrenada recentment, que ha dirigit Kyle Balda. I en el repartiment hi són Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Brown i Molly Gordon. Cada nit un pastor llegeix en veu alta un assassinat misteriós, fent veure que les seves ovelles poden entendre'l. Quan el troben mort, les ovelles s'adonen que en seguida que ha estat un assassinat i creuen saber com resoldre'l. Escoltem de la seva banda sonora el tema Afterground, que interpreta el britànic Ed Sheeran. I la pel·lícula la teniu a dos cinemes, La teniu, els més a prop que he trobat són Quinòpolis, Esplau Cornellà, i el Cinema Baix, de Sant Feliu.

Bé, i ara un peliculón dels anys 60. La pel·lícula és Viure per viure. És una pel·lícula francesa dirigida per Claude Lelouch a l'any 1967 amb Yves Montand, Anne Girardot i Candice Bergen com protagonistes principals. La pel·lícula retrata les amargues relacions entre un periodista i les seves dones. Dic que la pel·lícula té quasi 60 anys, eh? I la seva fantàstica banda sonora la va signar el francès Francis Lai. La pel·lícula encara la podeu veure i val la pena estar a la plataforma Filmin.

Bé, i acabem doncs ja amb el petó de la dona aranya. És un musical dramàtic estrenat el passat 2025 amb la direcció de Bill Condon, amb Jennifer López, Diego Luna, Bruno Bichir i Josefina Scaglione com protagonistes. Adaptació del musical teatral basat en la novel·la sobre un home gay i un pres polític que comparteixen cel·la en una presó argentina als anys 80. El gay narra les històries de dos pel·lícules falses i de la seva pròpia vida. Escoltem un dels temes de la pel·lícula interpretat per la mateixa Jennifer López, anomenat El meu nom és Aurora. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

I per avui hem acabat el programa 497, que esperem us hagi agradat força. Si el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda i sempre que us vingui de gust a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, pel teu concurs en el programa d'avui i a vosaltres, oients, també gràcies per ser-hi una vegada més. Res, que acabeu de passar una bona tarda i fins la propera setmana amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu i dels docents.
2: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 d'aquest any a les carreteres catalanes.
0: I una altra dona també ha mort, en aquest cas de 65 anys i nacionalitat nord-americana, després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les d'ahir divendres a punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades del Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim, ben poqueta cosa, a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga a les 7 de la tarda a la final de la Copa de la Reina. Les blaugranes s'enfronten a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana.
0: Pel que fa a la primera divisió, demà diumenge, jornada unificada. L'Espanyol visita l'Osasuna a partir de les 7, el Girona a l'Atlètic de Madrid i el Barça tancarà la jornada rebent el Betis a 1:15 de la nit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i al grup dels comuns que incloguin dins l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Passen ara la pilota, per tant, a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública.
0: Escoltem ara la portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Ramos, en una intervenció feta aquest mateix matí.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, el grup de Junts per Catalunya busca posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país, precisament en matèria educativa.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos per després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. L'escoltem.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que es troba en la recta final del seu viatge a Califòrnia abans que comenci precisament aquesta setmana decisiva per als pressupostos de la Generalitat amb aquests avals tant d'Esquerra com dels comuns, aquests nous comptes després de més acords i una comissió bilateral que se celebrarà el proper dimecres a Madrid. L'escoltem.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança en que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya avui anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
1: Amb aquesta perspectiva, Salvador Illa encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita valorar les possibilitats d'aconseguir el pacte pels pressupostos.
0: Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir, una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions de bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I hem de lamentar una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 3:15 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que es desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita, que estava per la zona, ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates de rescat dels dos afectats. Una dotació dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil també han participat en el rescat. L'home ha resultat il·lès amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius de bombers amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I seguim amb successos perquè tres policies de nacionalitat canadenca han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat a la CN de part de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven amb el taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va quedar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en marxa avui la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida, la capital del Segrià, en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual realitzar en una setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. L'escoltem.
5: És cert que s'ha concentrat els exàmens a Lleida Ciutat i n'he sentit parlar de que segurament això actuava en detriment segurament del territori. No és així, no? Perquè Lleida disposa d'altres centres d'exàmens, com és la Seu d'Urgell i Pobla de Segur, que se'n beneficiaran indirectament justament d'aquest pla de reforç operatiu. Per què? Doncs perquè hi ha només les dues properes setmanes, és a dir, el dilluns, té lloc a la Seu d'Urgell un examen i el proper dilluns 28 de maig hi ha un segon examen i s'ha proposat des de la DGT que es puguin examinar 170 alumnes, quan la mitja d'un dia sol ser de 50.
1: Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: Seguim parlant de mobilitat, en aquest cas a Manlleu, que activa el règim sancionador de la zona de baixes emissions pel seu nucli urbà.
1: Una mesura que està vigent des del 15 de novembre, però que només estava en la fase informativa i de proves, que vol dir sense multes. Ara tots els camions de més de 12 tones que circulin pel centre del municipi tindran una multa. Ens ho detalla des del 9FM, Caral Tàries.
6: Després de 6 mesos de prova, a partir d'avui es sanciona els camions de més de 12 tones que circulin pel nucli urbà de Manlleu. La mesura afecta únicament els camions de gran tonatge, com els tràilers i els vehicles industrials de transport de mercaderies. No s'aplica als camionets de repartiment ni a vehicles comercials més petits. Es tracta d'una mesura històrica, de consens històric i amb un ampli suport ciutadà. Tot amb la voluntat de millorar la seguretat viària, reduir el soroll i guanyar en qualitat de l'aire. Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, pel centre de Manlleu hi passen cada dia uns 400 camions de gran tonatge, la qual cosa genera 123 tones d'emissions contaminants l'any. L'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, destaca que aquest canvi farà els carrers més amables i segurs. El control es fa a través de 9 càmeres lectores de matrícules situades al perímetre de la zona de baixes emissions, unes càmeres que, segons l'alcalde, també contribuiran a reforçar la seguretat. El cost total del projecte és de més de 226.000 euros. D'aquesta quantitat, el 80% prové d'una subvenció de la Generalitat.
0: I de les carreteres ens n'anem a les vies. Seguim amb mobilitat perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa, des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que la nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
7: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, nous tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celiacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens dona tota la informació Maite Polo.
8: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
9: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, per reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
8: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.

0: just. I tu què tries? Visita jotrio.cat.
1: Anem ara amb crònica de proximitat. Fem una parada a Valls, perquè després de la inauguració oficial ahir al vespre, el vi, la gastronomia i la música tornen a ser protagonistes durant tot el dia, durant la 12a edició de la Fira Valls Va de Vins. Des de Ràdio Ciutat de Valls ens ho explica David Prats.
2: La plaça del pati de la capital de l'Alt Camp acull 7 cellers de la DO Tarragona i 6 establiments de restauració del territori que ofereixen degustacions. A més, es compta amb actuacions musicals de diferents grups locals. La presidenta de la DO Tarragona, Maria Rosa Blanc, apunta que una edició més la fira compta amb vins de qualitat gràcies a unes condicions climàtiques òptimes.
3: Hi ha plogut bé. Aquí la pluja no ha sigut forta, sinó que ha anat caient i ha anat fent solatge. Això és important. Per tant, comencem ja el CEP, comença a recuperar una mica aquella pèrdua d'aigua que tenia, que era una situació severa bastant problemàtica, i creiem que amb això doncs podem començar ja a recuperar quilos, perquè si bé la qualitat en temps de sequera sol ser molt bona, també els quilos són menys i hem d'aconseguir un equilibri perquè sigui rendible.
2: Els visitants que s'apropin al Valls Va de Vins poden adquirir packs de tas amb copa de regal i promocions especials com un 2x1 per al Museu Casteller de Catalunya. A més, enguany s'estrena una campanya comercial que premia els comerços locals amb degustes sessions de vi gratuïtes.
1: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Sabadell, on aquest cap de setmana es celebra, com arreu del territori, el Dia i la Nit dels Museus, dues iniciatives europees per fomentar les visites ciutadanes als museus, en aquest cas de la ciutat, però també de tot el territori.
4: En aquesta edició hi participen el Museu d'Història i el Museu d'Art a la ciutat de Sabadell, que exposaran dues joies de la seva col·lecció i organitzaran activitats paral·leles. Ens donen tots els detalls des de Ràdio Sabadell. Pere Gallifa.
5: El Museu d'Art exposarà abecedari dels estils de la pintura moderna i contemporània del pintor sabadellenc Joaquim Busquets, i el Museu d'Història mostrarà dos caps reduïts, falsos, unes peces que permeten abordar debats sobre patrimoni incòmode. Dues iniciatives que coincideixen aquest dissabte amb la Nit dels Museus, el que significa que els dos equipaments estaran oberts fins a la mitjanit, ho explica el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.
6: És un tipus de celebració que es va fer i es va dissenyar en un moment per obrir les portes dels museus en un, diguéssim, en un àmbit o en un context una mica més laxa, diferent, que pogués acostar i aproximar a tota la població, potser persones que no acostumen a ser usuaris o espectadors de museu, i doncs trobar que aquests museus estan oberts en un horari fora d'habitual, i a més també s'ofereixen activitats que estan dialogant o linkades amb les obres, amb les exposicions.
5: Diumenge se celebrarà el Dia dels Museus amb activitats familiars en els dos equipaments, com un taller d'arqueologia i un taller artístic per la canalla.
1: Sabadell, passem a Mollet del Vallès, on en el seu cas el Museu Abelló se suma un any més a aquesta celebració de la Nit dels Museus.
4: Una iniciativa que obre les portes als equipaments culturals en horari especial i amb propostes pensades per apropar l'art i el patrimoni a tota la ciutadania. Des de Ràdio Mollet, Carla Ramos.
7: El Museu Abelló de Mollet del Vallès participarà en aquesta jornada amb activitats obertes al públic per gaudir de la seva col·lecció i de l'espai en un ambient festiu. Han organitzat jornades de portes obertes i diverses visites guiades, les quals es faran acompanyades de música. Així ho ha explicat Mercè Pérez, regidora de Cultura a l'Ajuntament de Mollet.
8: Les visites guiades i tot això van acompanyades de grups de música i d'alumnes de l'escola de música, i per tant s'ha creat aquesta sinergia entre la música i l'art, no?
7: Més enllà de les visites guiades per aquest cap de setmana, també s'ha programat el joc de pistes, les escultures d'en Cesc o un concert a la terrassa del museu amb el Combo, a càrrec de l'Escola Municipal de Música i Dansa.
1: I parlem també de teatre, perquè la Sala Trono de Tarragona ha exhaurit les entrades per a les 4 sessions de la seva nova producció, I Say Potato, que s'estrena aquest cap de setmana.
4: Es tracta de la continuació You Say Tomato, que va superar les 220 funcions i va girar per escenaris de Catalunya, l'Estat espanyol, Itàlia, Colòmbia, Uruguai, Argentina i l'Equador. Des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
9: I Say Potato reflexiona sobre el pas del temps, les expectatives vitals i les relacions que deixen empremta. Ho fa amb humor, emoció i una mirada profundament humana. L'obra parla de les persones que vam ser, dels somnis que vam imaginar i de què queda de nosaltres quan la vida no acaba sent exactament com esperàvem. Joan Negrier, un dels intèrprets de l'obra, destaca que és una funció autònoma i no cal veure You Say Tomato per entendre del que va la representació. També remarca que agradarà molt al públic.
10: És una funció Totalment autònoma. Ho diem perquè ja hem fet passes, ahir vam fer-ne un aquí amb quatre amics i també a Barcelona els assajos, i tothom, molta gent no havia vist el Tomato, i diu que no cal veure el Tomato, que no fa falta ser espectador del Tomato per dir, ai, és que jo no puc veure el Tomato perquè jo no vaig veure el Tomato. No, vine igualment, perquè és una funció que t'agradarà, evidentment, moltíssim.
9: Després de la seva estrena a Tarragona, l'espectacle iniciarà gira per Barcelona i altres ciutats.
1: Arribem gairebé a les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant del Barça femení, que juga avui la final de la Copa de la Reina.
4: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria, seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. Escoltem a la jugadora de l'equip blaugrana, Salma Parayuelo.
12: Hemos enfrentado a ellas durante la temporada y hemos podido vencerlas, pero creo que es una final, es un plan de partido muy diferente y es un gran equipo. Tiene muchas amenazas arriba y tiene realmente peligro. Y tendremos que estar muy concentradas. Va a ser un partido disputado y en todas las finales se sufren.
4: La final comenzará a las 7 de la tarde.
1: I a la primera divisió, en aquest cas, hem de parlar primer d'aquest apunt de darrera hora que hem conegut fa uns minuts, i és que Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat del Barça després de 4 temporades.
4: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, diu, és el seu lloc a la terra, conclou. El davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació interessant.
1: Pel que fa a la primera divisió, recordem demà diumenge, penúltima jornada, amb horari unificat, en aquest cas a les 7 de la tarda.
4: El Girona, en descens, visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Michel suma 40 punts, un més que Mallorca, Llevant i Elx. I precisament el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està a 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un Llevant Mallorca, els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 9:15 de la nit.
1: Baixem ara fins a la primera federació. Sabadell Europa i Nàstic disputen avui també la penúltima jornada i també amb horari unificat, en aquest cas a les 9 de la nit.
4: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
13: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui, una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
4: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, amb molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens.
1: Anem ara a la promoció d'ascens, precisament a la primera federació, i és que el Reus juga a les 6 de la tarda a Ourense el partit de tornada de la semifinal després de l'empat a 0 de l'anada. La prèvia des de la nova ràdio de Reus, David Fernández.
14: El Reus Futbol Club Redis encara aquest dissabte a les 6 de la tarda el partit de tornada al camp d'Okouto contra l'Ourense després de l'empat a 0 de l'anada a l'estadi municipal. És una eliminatòria completament oberta que pot marcar el final de la temporada o mantenir viu el somni de l'ascens a Primera Federació. El tècnic reusenc Marc Carrasco, amb ironia, parlava de l'enèsima final i la batejava com la final d'Okouto en un desplaçament de 976 quilòmetres, el més llarg de la història recent del club. El primer partit va ser molt igualat, amb ocasions per al Reus, però amb un porter rival, Bruno Rielo, molt encertat, i amb alguna acció polèmica que va deixar el roig i negre sense previ. Tot i això, l'equip va mostrar solidesa defensiva i va dificultar la sortida de pilota de l'Ourense. De cara al duel, el Reus confia en la seva línia de tres centrals, en bon moment, amb Pol Fernández, Andy Alarcón i Lluís Requesens, i també en el talent ofensiu de Ricardo Baz, Kenneth Soler i Miquel Ostrell, que podria tenir minuts després de la lesió. El Reus necessita la victòria per continuar endavant en el playoff.
4: Per cert, el Reus ha obtingut la mesura cautelar i podria jugar una hipotètica final de playoff en públic. Tot això després de la sanció de tancament del seu estadi per l'encesa de dues bengales de la graderia i el llançament de gots de cartró i boles de paper d'alumini a l'equip arbitral al partit de dissabte passat contra l'Ourense.
1: A més, convé apuntar que avui el Reus necessita la victòria després, com hem dit, del 0-0 de l'anada durant els 90 o els 120 minuts, i és que l'empat, després de, en cas que es disputi aquesta pròrroga, classificaria l'equip gallec per a l'eliminatòria final del playoff. Com hem dit, el partit entre Ourense i Reus començarà a les 6 de la tarda. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Continguts en xarxa.
3: La cartellera es renova amb Pizza Movies, una comèdia protagonitzada per Berto Romero i Judith Martín. També s'estrena Movida Celestial, Keanu Reeves és un àngel ben intencionat però inepte. I El beso de la mujer araña és una nova adaptació de la novel·la del mateix títol.
4: Bueno, ya está.
5: ¿El qué ya está?
4: Que no tengo que darle más vueltas. Crítica de cine, se acabó. Quiero montar una pizzería.
5: ¿Cómo que una pizzería, por
4: pizzería
5: favor?
4: Pizzería temática de cine.
3: Judith Martín i Berto Romero protagonitzen Pizza Movies. Ella és una periodista cultural i crítica de cinema que passa per un mal moment professional. Llavors, convenç el seu marit per deixar-ho tot i crear un negoci. Està convençuda que una pizzeria temàtica de cinema serà un èxit.
6: ¿Sabes qué película es esta?
7: Jurassic Park.
8: Mira los comentarios.
9: Es lo mejor que he visto en mi puta vida. Por el culo.
10: La pizza está brutal. 5 estrellas.
9: ¡Guay!
10: Propina de $1.15.
3: A Movida Celestial, en Gabriel, Keanu Reeves, és un àngel ben intencionat però bastant inepte. Baixa a la Terra amb el propòsit d'ajudar l'Art, un organitzador de concerts que passa angúnies, i en Jeff, un ric inversor de capital risc. Encara que les intencions de l'Àngel són bones, les conseqüències dels seus actes no seran les esperades.
11: Internet es increíble, Jeff. Es súper útil, pero a la vez te hace distraerte un montón. Quiero ayudarte a encontrar trabajo, pero también quiero ver fotos de bebés elefantes.
12: No puedo estar aquí.
13: ¿Por qué no vemos una película? Hay una que nunca olvidaré.
3: El beso de la mujer araña és una nova adaptació d'una novel·la argentina dels 70 que ja va triomfar en la versió que es va fer als anys 80. Els protagonistes d'aquest musical són en Valentín, un pres polític, i en Molina, un noi homosexual també empresonat. Comparteixen cel·la i sorgeix un vincle entre ells mentre en Molina relata la trama d'un musical de Hollywood protagonitzat per la seva diva favorita, Ingrid Luna, aquí interpretada per Jennifer López.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents.
2: Per tant, passen ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern, que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa.
0: Repassem ara la resta de notícies que ens deixa la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
2: Bon dia, Eduard.
0: En successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic.
2: És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes.
0: I també en successos, una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià.
2: La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta.
0: I ja avui també en marxa la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida.
2: Es desenvolupa en el marc d'un pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes de la demarcació.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte aquí a Catalunya amb temperatures molt baixes al conjunt del país, clarament negatives a les cotes més altes del Pirineu. De fet, al llarg del matí hem tingut alguna nevada dèbil a punts del Pallars i també de l'Aran. Però repetim, el matí ha estat molt assolellat i a aquestes hores de la jornada les temperatures són lleugerament més altes respecte a les ahir divendres al punts del Pla de Lleida o també de l'interior de les Terres de l'Ebre. A més, a aquestes hores tenim ja el creixement de nuvolades al Pirineu, Prepirineu i comarques de Girona, i de fet a les properes hores esperem algun plogim ben poqueta cosa a l'interior de les comarques de Girona. Tot plegat amb un diumenge que acabarem la setmana amb moltes més estones de sol al matí i a la tarda augment de la inestabilitat amb ruixats que afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i les del nord de Barcelona. Ho anirem seguint, que tingueu bona tarda.
0: I en els esports, el Barça femení juga avui a partir de les 7 de la tarda la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària.
2: I fa uns minuts, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades com a blaugrana. En aquest cas, en matèria dels partits, demà la penúltima jornada de Lliga, els blaugranes juguen a 9:45 davant del Betis. L'Espanyol i el Girona ho faran a les 7 de la tarda, visitant l'Osasuna i l'Atlètic de Madrid, respectivament.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El sindicat de mestres USTEC reclama a Esquerra Republicana i també als comuns que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions del sector educatiu.
1: Per tant, passant ara la pilota a la taulada dels grups fora del govern que estan a punt de signar l'acord de pressupostos amb Salvador Illa. Diuen que també tenen la responsabilitat i l'oportunitat de resoldre el conflicte i que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Escoltem la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
2: Seria molt necessari que ens poguéssim reunir amb el president de la Generalitat per poder abordar aquesta qüestió ja de forma com una, diguéssim, una prioritat de país. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situïn l'educació pública com una prioritat que a més ha de ser irrenunciable i que exigeixin al govern que els comptes recullin les reivindicacions del col·lectiu educatiu.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya vol posar pau entre precisament el govern i els mestres, impulsant un gran pacte de país en el sector educatiu.
1: El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents.
3: Cal reobrir la negociació per fer possible per arribar a aquest gran acord perquè hi hagin les bases de la confiança, reobrir la negociació amb tots els sindicats, perquè la pau educativa no s'imposa, la pau educativa es construeix. El govern català ha traspassat una línia vermella, posar espies a reunions de professors, infiltrar policies vinculades a les mobilitzacions dels docents ja et dona una visió de quina concepció en tenen d'això, i és un acte i és un atemptat directe, insisteixo, als drets i llibertats fonamentals que són la base de la nostra democràcia, però també en un moment en què caldria més complicitat i més confiança entre la comunitat educativa i el que serien les institucions, doncs això ajuda a trencar tota confiança, no?
0: I per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, dona les últimes passes, mentrestant passa tot això, del seu viatge a Califòrnia abans que comenci la setmana decisiva precisament per als pressupostos de la Generalitat, amb aquests avals d'Esquerra Republicana i els comuns i una comissió bilateral programada pel proper dimecres a Madrid.
4: Hi ha uns acords amb Esquerra Republicana que ja s'hem explicat, que consistien en comprometre'ns que en aquest període de sessions hi hauria els pressupostos. Jo els puc dir que estem treballant en aquesta vinya i que tinc confiança que les coses aniran bé i que, per descomptat, un gran país com Catalunya anirà bé tenir pressupostos si és que acabem assumint un acord amb Esquerra Republicana. Amb els comuns teníem ja un acord pressupostari. Bé, si hi ha alguna cosa més a enraonar, doncs sempre oberts a tenir les portes obertes de diàleg, no?
0: Amb aquesta perspectiva, com acabem d'escoltar, Illa, tot i això, encara no vol avançar-se als esdeveniments i evita, doncs, valorar les possibilitats d'acabar aconseguint aquest pacte dels pressupostos. Parlem ara de successos perquè la conductora d'un turisme ha mort aquesta passada matinada en un accident a la C-17 a l'altura de Vic, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.
1: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís quan faltaven pocs minuts per a les 11 de la nit. Per causes que encara s'estan investigant, un turisme va patir una sortida de via i va volcar. A conseqüència del sinistre, la conductora i única ocupant del vehicle va morir. Una dona de 25 anys. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. Arran de l'accident es van activar diverses patrulles als Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels bombers de la Generalitat i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques.
0: I una altra víctima mortal, en aquest cas una dona de 65 anys i de nacionalitat nord-americana, que ha mort després de caure a l'aigua, també aquesta passada matinada al port esportiu de la Ràpita, segons han informat els bombers de la Generalitat.
1: L'avís de l'accident s'ha rebut poc abans de 1:45 al port de Sant Carles Marina. I segons les primeres informacions, la víctima s'ha precipitat a l'aigua quan caminava per les instal·lacions acompanyada d'un home de 61 anys i nacionalitat britànica. Tots dos tenien els seus respectius iots amarrats al port esportiu i havien sortit junts a prendre alguna cosa. En la tornada ha estat quan la dona ha caigut a l'aigua per causes que desconeixen i el seu acompanyant s'ha llançat a l'aigua per auxiliar-la ràpidament. Una patrulla de la policia local de la Ràpita que estava per la zona ha acudit amb celeritat al port esportiu Sant Carles Marina i ha ajudat en les tasques immediates del rescat dels dos afectats. L'home ha resultat il·lès, amb una lleugera hipotèrmia, mentre que la dona ha estat portada fins a terra ferma pels efectius dels bombers, amb l'ajuda d'una taula rígida i evacuada pel sistema d'emergències mèdiques de l'Hospital d'Amposta. Unes hores després ha perdut la vida a conseqüència de les ferides.
0: I encara més successos, perquè tres policies d'origen canadenc han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat el periòdico i ha confirmat la CN de fonts policials.
1: Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs, de vacances en un viatge organitzat amb altres persones, anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.
0: I en mobilitat, en marxa avui també la convocatòria extraordinària d'exàmens pràctics de conduir que la DGT ha impulsat a Lleida en el marc d'un nou pla de xoc per reduir la llista d'espera d'alumnes a la demarcació.
1: A banda de celebrar-se en dissabte, la convocatòria destaca pel volum d'aspirants, un total de 315, a més de la participació de 16 examinadors. El subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que el dispositiu dobla els avaluadors per fer un 24% més de proves del que és habitual i realitzar en una sola setmana. Crespín també ha apuntat que la setmana que ve es reforçaran els centres de la Pobla de Segur i de la Seu d'Urgell. Segons dades del mes de març de la Federació d'Autoescoles de Catalunya, hi ha unes 5.000 persones pendents de fer l'examen pràctic de conduir a Lleida i el temps d'espera se situa entre els 3 i els 4 mesos.
0: I de la carretera ens n'anem a les vies, perquè Adif té en marxa més de 60 actuacions a la xarxa des de la duplicació de vies al Vallès fins a la transformació completa de l'estació de Castelldefels, una de les més importants del Corredor Sud.
1: Està previst que aquesta nova estació estigui enllestida durant la primavera del 2027. Ens dona més detalls des de ETB, Pau Pasqual.
5: L'objectiu és transformar Castelldefels en una estació terminal funcional. Les vies generals passaran als laterals i les vies d'estacionament quedaran al centre. Així s'eliminen els encreuaments amb les vies de pas i es guanya una nova via amb andana. La configuració permetrà estacionar trens de fins a 200 metres i incorporarà un nou pas inferior accessible, 2 quilòmetres de pantalles acústiques i un nou accés pel costat mar. Però Castelldefels és només una part. Adif té en execució 13 actuacions per estabilitzar trinxeres, rehabilitació de 5 ponts metàl·lics, 9 tancaments antivandàlics a 8 municipis i 7 actuacions integral en estacions, entre elles la duplicació de la via entre Parets i la Garriga. A tot això s'hi sumen les actuacions derivades de la borrasca Harry amb 90 estabilitzacions de talussos addicionals i 13 quilòmetres de nous tancaments per fer front a la pesta porcina.
0: Parlem ara d'alimentació, perquè 8 de cada 10 persones amb celiaquia s'han posat malaltes una vegada o més per menjar fora de casa, segons una enquesta de l'Associació Celíacs de Catalunya, i demanen, doncs, protecció legal a la Generalitat.
1: En part és per la retolació no acreditada d'alguns restaurants sense gluten. Avui precisament és el Dia Internacional d'aquesta malaltia autoimmune que pateix una de cada 100 persones. Ens amplia la informació Maite Polo.
6: Una engruna enganxada a un aliment o un ganivet que s'ha fet servir per tallar pa poden fer emmalaltir les persones amb celiaquia. Per això se senten desprotegides davant dels restaurants que s'anuncien com a establiments sense gluten i incompleixen la normativa. Irene Puig és portaveu de l'Associació Celíacs de Catalunya. En declaracions a la xarxa.
7: El reglament europeu indica que només es pot ficar aquest sense gluten quan realment podem garantir que és apte per una persona amb celiaquia que té menys de 20 parts per milió de gluten al plat que se serveix. Llavors, realment, el reglament és incorrecte, però no hi ha cap tipus de sanció, no? L'administració, al final, s'hauria de fer un seguiment i haurien d'haver sancions als restaurants que et fiquen que és sense gluten i que després no compleixen.
6: L'Associació Celíacs de Catalunya assenyala que el Parlament i la Generalitat han aprovat més de 15 resolucions en defensa dels drets de les persones amb aquesta malaltia durant les darreres dècades, però han anat decaient amb els canvis de govern i no s'apliquen. L'Associació de Celíacs la formen 6.000 famílies que financen l'organització en un 98%. Gairebé no té subvencions públiques.
0: <t'ha> Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Comencem a Palamós, on les seves platges recuperen les dutxes 4 anys després.
1: El seu tancament va ser una de les conseqüències més visibles de la sequera. Aquest estiu el servei tornarà a la normalitat en aquest municipi tan turístic del Baix Empordà. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
8: Per primera vegada des de l'any 2022, les platges de Palamós tornaran a tenir servei de dutxes públiques durant la temporada de bany. L'any passat, malgrat les restriccions per la sequera ja s'havien aixecat completament, el municipi va renunciar a posar dutxes, però va restablir l'ús del rentapeus. Aquest estiu, el servei tornarà a la normalitat. Pere Deulofeu, regidor de Brigada de l'Ajuntament de Palamós.
9: Ja tenim les dutxes col·locades, aquestes dutxes, doncs, de cara a la mes entrant ja estaran operatives. Des de fa uns anys que no en teníem, ara ja en tindrem. Són 4 punts distribuïts al llarg de la platja gran on hi haurà una dutxa i un rentapeus. La resta continuen igual amb la mateixa connexionat, tot com estava.
8: Per bé que aquest estiu hi tornarà a haver dutxes a les platges de Palamós, l'Ajuntament demana a la població tenir present la necessitat de fer-ne un ús racional per no malbaratar un recurs tan valuós com és l'aigua potable.
0: I passem ara també per Sant Cugat del Vallès, que acollirà a partir d'aquest diumenge i fins al proper dia 24 la segona setmana del català.
1: Una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. Des de Cugat Mèdia, Sílvia González.
10: La segona setmana del català inclourà una 20ena d'activitats repartides per tota la ciutat, amb propostes que van des de sardanes i conferències fins a cinema, rap, microteatre, jocs de taula i activitats participatives als comuns.

La Setmana del Català a Sant Cugat serà també la seu de la segona trobada nacional d'electes locals de l'Associació de Municipis per la Independència, que se celebrarà el 23 de maig a la Unió. El president de l'entitat i alcalde de Cornellà de Terri, Salvador Coll, ha explicat que aquesta jornada vol reforçar la coordinació entre municipis per defensar i normalitzar l'ús de la llengua.

0: just. I tu què tries? Visita jatrio.cat.
1: I obrim ja el bloc cultural i ho fem parlant de la nit dels museus. Nou equipaments de Tarragona hi participen. Avui faran jornada de portes obertes i diverses activitats fins gairebé la mitjanit.
2: Exposicions, espais de jocs, tallers i visites comentades farceixen la programació al voltant del Dia Internacional dels Museus. Des de Tarragona Ràdio, Miguel González.
3: La proposta comença a les 6 de la tarda i es fan passis cada mitja hora fins les 11 de la nit. El coordinador de l'empresa Auriga Serveis Culturals, Jordi Salvador, destaca que, com a novetat, en lloc d'un trenet turístic per desplaçar les persones als museus, enguany hi haurà un bus que s'aturarà a les parades habilitades.
4: I vam veure la necessitat de poder posar un transport per connectar, sobretot part baixa i part alta, no? Per la gent que ho necessités. Simplement és un facilitador per tal que la gent que li costa més poder-se desplaçar.
3: Com a novetat, el Museu de les Matemàtiques s'afegeix a les propostes. Tot plegat en el primer cap de setmana fort d'actes de Tàrraco Viva, amb novetats entre el centenar d'activitats per descobrir com era la vida al món romà, a través de monòlegs, recreacions històriques, visites teatralitzades i espectacles, podrem conèixer algun dels grans personatges de l'antiguitat clàssica i entendre millor la societat romana des de dins.
1: I d'una capital a una altra, de Tarragona a Girona, on aquesta nit dels museus conviurà precisament durant tot aquest cap de setmana també amb el temps de flors.
2: Des de Televisió de Girona ens ho explica Marc Vives.
5: Girona té feina aquest cap de setmana. Els temps de flors se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que sempre es gaudeix el cap de setmana previ al 18 de maig. Per això, la ciutat ha organitzat unes jornades de portes obertes als museus d'història, art i cinema per a tots aquells visitants que es vulguin empapar una mica més de cultura. Entre els tallers també hi trobarem visites guiades, concerts, propostes culturals i espectacles per a tota la família.
6: Bé, doncs, precisament no recordo qui és que va dir que davant de la barbària la cultura és l'única salvació. I, per tant, estem vivint en temps convulsos, com molt bé has dit, i jo penso que la cultura ens salva sempre. I, per tant, veure precisament, per exemple, els gravats de Goya denunciant els desastres de la guerra i els horrors de la guerra, o veure i entendre què vol dir la presència de 600 anys de cultura jueva a la ciutat de Girona amb aquesta coexistència de cultures durant l'edat mitjana, doncs crec que ens ajuda a entendre que les coses poden ser millors i que haurien de ser millors i que la cultura doncs és un pas cap aquí.
5: Sota el lema Museus unint un món dividit, la jornada busca el gaudi del públic en temps de fragmentació social.
1: I parlem ara de gegants, perquè la colla gegantera de Ripoll celebra avui la seva desena edició de la trobada precisament de gegants.
2: Una cita que més coincidirà amb el bateig oficial del nou gegantó, en Sunyer, primer fill d'en Guifré i la Guinadell, que va ser un representant en el marc de la Festa Major de Sant Eudald. Des de Ràdio Ripoll, Laura Segú.
7: Aquest dissabte, la colla gegantera de Ripoll arriba a les 10 edicions de la trobada de gegants i que implica l'inici d'un any llarg de celebració.
8: Es va iniciar amb la formalització de l'entitat el 2017. És per això que l'any que ve també celebrarem els 10 anys de l'entitat i dels gegants nous.
7: La trobada d'enguany comptarà com a tret diferencial i solemne el bateig del nou gegantó, en Sunyer I. Com a convidats hi haurà colles provinents d'arreu. També es comptarà amb la participació de la de Martorell i Cassà de la Selva, els quals precisament faran de padrins al nou gegantó.
8: Per Festa Major vam fer l'estrena, vam fer la presentació, que fins i tot ens va ploure i potser una mica de batejat ja està per Sant Eudald. Quan neixes no et bateixes al moment que neixes, per tant, al cap d'una setmana, coincidint doncs, amb la trobada, farem el bateig, que també doncs, aquest gegantó, doncs, en el moment que arribem al monestir, com que és davant doncs, aquest emblema pel poble, doncs, serà beneït de manera real.
7: D'altra banda, i amb motiu del dia,

0: Internacional dels Museus. Les presentacions dels gegants seran ambientades en diferents espais de l'etnogràfic de Ripoll, que celebra els 15 anys com a nou equipament.
1: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol femení perquè el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina.
3: Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda.
1: Pel que fa al Barça masculí, un apunt que hem conegut durant aquest matí, Robert Lewandowski ha anunciat el seu comiat després de 4 temporades al club.
3: En un missatge difós al seu compte d'Instagram, Lewandowski assegura que marxa amb la sensació d'haver complert la seva missió, amb 3 campionats i que mai oblidarà l'efecte que ha rebut de l'afició en tot moment. Catalunya, segons assegura, és el seu lloc a la terra. I el davanter de 37 anys ja havia donat a entendre al seu entorn que marxaria del club perquè no havia rebut una proposta de renovació prou interessant.
1: Pel que fa, digue, el futbol estrictament sobre el terreny de joc, demà diumenge, penúltima jornada d'aquesta primera divisió amb un horari unificat, en aquest cas a partir de les 7 de la tarda.
3: El Girona visita l'Atlètic de Madrid. L'equip de Mitchell suma 40 punts, un més que Mallorca. Llevant i Elx, precisament, el rival que visitarà Montilivi a la darrera jornada el següent cap de setmana. I l'Espanyol, que està 3 punts per sobre de la zona vermella, juga a Pamplona. En una jornada on hi ha un llevant Mallorca. Els dos en descens amb 39 punts. El Barça, ja campió, rep el Betis a 1:15 de la nit.
1: Parlem ara de la primera federació, perquè Sabadell, Europa i Nàstic disputen avui la penúltima jornada, també amb horari unificat, a partir de les 9 de la nit.
3: El Centre d'Esport Sabadell, segon classificat a només un punt de l'ascens directe, rep l'Antequera, la nova Creu Alta. La prèvia d'aquest partit des de Ràdio Sabadell, Adri Arroyo.
4: Últimes entrades disponibles a la venda pel partit d'avui a la nova Creu Alta, que presentarà gairebé un ple, més de 10.000 persones segur per veure l'últim compromís de Lliga Regular a Primera Federació, amb un Sabadell que no depèn d'ell mateix però que té opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar directament, tot passa per guanyar avui una Antequera que pràcticament no s'hi juga res. Com a molt, les opcions d'entrar a la Copa del Rei, però no arriba al play-off i tampoc pot baixar de categoria. Va aconseguir la permanència matemàtica la setmana passada. Per contra, el Sabadell ha de guanyar i esperar que no ho faci l'Eldense, que a més té duel directe amb l'altre aspirant al títol, l'Atlético Madrileño. És la primera de les dues jornades unificades, és a dir, a la mateixa hora arrenquen tots els partits, els d'avui a les 9 de la nit, i per primer cop en tota la temporada el tècnic arlequinat Ferran Costa tindrà a tota la plantilla a la seva a disposició, per tant, sense baixes de cara a aquest Sabadell Antequera de la jornada 37.
3: I el Nàstic i l'Europa s'enfrontaran al nou estadi de Tarragona, molta necessitat de sumar. Els tarragonins per sortir del descens i els barcelonins per mantenir la plaça de play-off descens. La prèvia d'aquest partit ens el porta des de Tarragona, Ràdio Jordi Blanc.
5: El Nàstic davant d'un dels partits més importants de la seva història. Els granes es juguen aquest vespre a poder arribar a la darrera jornada de Lliga amb opcions de permanència o condemnar-se avui mateix al descens. Cas de derrota davant l'Europa i si el Tarazona puntua en el seu partit. El Nàstic es juga de la vida perquè tots els comptes que es vulguin fer han de passar per guanyar a l'equip barceloní. Qualsevol altre resultat pot tenir causes greus. Una derrota, com dèiem abans, si el Tarazona puntua els deixaria ja a segona federació, un empat els deixaria amb l'equip amb l'obligació d'anar a guanyar el darrer partit i esperar que la resta de resultats afavoreixin. Només una victòria podria obrir una mica més aquest futur incert del Nàstic. Els granes volen evitar el descens que van patir la temporada 89-90 a la tercera divisió, del que ja en fa 36 anys. Per això segurament han de sumar els 6 punts que queden en aquestes dues darreres jornades de Lliga. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que l'equip ara mateix només té un objectiu, que sumar aquesta nit els 3 punts davant l'Europa.
6: Que depende de nosotros el sábado a las 9 y llegar lo mejor posible e intentar lógicamente que pues que nuestras virtudes futbolísticas pues por lo menos tengan premio y tengan premio, y premio ahora mismo son puntos, más allá de las sensaciones, más allá del tipo de partido, más allá que es importante, pero que ahora no nos va a, el objetivo lo vas a conseguir sumando puntos, es nuestra única obsesión.
5: El partit es juga a partir de les 9 del vespre amb horari unificat en un nou estadi Costa Daurada que espera presentar una molt bona entrada també aficionats de l'Europa, ja que el Nàstic ha posat a disposició de l'equip barceloní un total de 600 entrades.
1: I parlem ara de bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa rep a les 9 del vespre al Casa de Mont Saragossa, el nou Congost. Des de Ràdio Sallent ens porta la prèvia Jordi Givert.
5: El Baxi Manresa encara al tram final de la Lliga Endesa amb l'objectiu de quedar el més ben classificat possible per poder obtenir plaça a una competició europea la temporada que ve. L'entrenador manresat, Diego Campo, però, continua defensant que cal anar partit a partit per poder escalar posicions a la taula. A més, es mostrava satisfet amb la recuperació de Brooks i Olindi, que surten de la infermeria.
7: Exactamente, partit a partit, entrenar bé, preparar-nos bé, jugar bé, defensar bé i poc més. Lo més important és que el Luis està molt millor i l'Ilai també, i contarem amb tots. Així que si tot és normal, demà tindrem que elegir.
8: Triar
7: entre 14 jugadors, lo qual per una vegada està bé.
5: El Manresa és 11è a la classificació amb 13 victòries i el Saragossa és 16è amb 9 victòries, les mateixes que té Morabanc Andorra, que ja es troba en posició de descens. Un duel on un equip mirarà cap a Europa i l'altre intentarà escapar de l'infern.
3: La resta de la jornada de l'ACB. I pel que fa als equips catalans, aquesta tarda a les 6, Breogán, Bàsquet Girona. I demà a les 12, Lleida, Gran Canària, a 1:15. Reial Madrid, Joventut, i a les 8 del vespre, Tenerife, Barça.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. L'escoltem.
2: Tenim un sistema de rodalies, ho he dit moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
1: Paneque precisament confia en aquesta línia orbital perquè sigui un dels desllorigadors que podria desencallar les negociacions dels pressupostos. I seguim en aquesta matèria, ja que la CUP retreta a Esquerra Republicana i a Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament des del Sindicat de Mestres d'USTEC també han reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. Asseguren des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, des de Junts volen posar pau entre el govern i els mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que el que primer el cal fer és refer els ponts de confiança entre govern i mestres després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I repassant successos, aquesta matinada la conductora d'un turisme ha mort en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 aquest any a les carreteres catalanes. I també una dona de 65 anys i nacionalitat nord-americana ha mort després de caure a l'aigua de matinada al port esportiu de la Ràpita, al Montsià. La víctima ha estat rescatada per un acompanyant, però ha perdut la vida a l'Hospital d'Amposta. I seguim encara en plana de successos, ja que tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pagar una prostituta en un taxi a Barcelona. Dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil, després de fugir a Palma de Mallorca. I en un últim punt de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge esbaig ha obligat aquest dissabte a desplegar el zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic. La cua ha anat creixent de manera exponencial davant de la botiga i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga ha decidit no obrir les portes. I parlem en esports, ja que el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. En cas de victòria seria la tercera copa consecutiva que guanyen i la dotzena de la història. La final començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
6: Tens raó.
5: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
7: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure i està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Guió i muntatge musical, Albert Pérez i Puig. Amb bo d'orquestra. Amics, benvinguts al programa Amb bo d'orquestra. Dir mambo és gairebé el mateix que dir Pérez Prado. Aquest músic nascut a Cuba l'any 1916 i mort a Mèxic el 1989 ha estat sempre considerat com el rei del mambo. També era conegut amb l'apel·latiu menys amable, cara de foca. Sigui com sigui, Dámaso Pérez Prado va portar i molt el gènere del mambo, que té els seus orígens en el danzón cubà i que desenvoluparia altres ritmes com el xa-xa-xa. Tot va succeir en les dècades de l'any 50 fins al principi de l'any 70, quan es va començar a escoltar salsa. Certament Pérez Prado no va crear el mambo, però sí que en va ser un dels seus majors difusors a nivell internacional. Va treballar en diverses formacions orquestrals cubanes des dels anys 40. Fou també el pianista de la banda sonora Matancera i de l'orquestra Casino de la Playa. El 1948 marxa a viure a Estat de Mèxic per tal de formar el seu grup musical. Convidat per Kiko Mendive, funda la seva orquestra i contracta a Benny Moré com cantant. Composa moltes peces, sobretot mambos, a les que ni tan sols li posa nom. Són el mambo número 5 o el número 8, que van ser els de més èxit. Amb els canvis de tendències i preferències musicals, Pérez Prado s'adapta al temps composant peces com Patricia, el 1958, que Federico Fellini la va incloure en la seva pel·lícula La Dolce Vita. Pérez Prado, tot i certes diferències amb el govern mexicà, va adoptar la nacionalitat d'aquest país l'any 1980. Va morir el 14 de setembre de 1989, a 72 anys, com a conseqüència d'una aturada cardíaca. Amb vosaltres, el bo i millor de Pérez Prado. Hem obert amb el Manicero. Ara, mambo a la Quentón, tacumba i mambo en sax.

Amb aquest tema tanquem el programa amb l'orquestra dedicat avui a l'orquestra de Pérez Prado. Us agraïm la vostra atenció un cop més i us emplacem fins al proper. Gràcies i fins aviat. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. L'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets es van tenir lloc el novembre del 2024, quan els responsables de la unitat d'aguts de psiquiatria van detectar una possible situació d'assetjament entre els professionals del servei i van activar el protocol de prevenció i gestió. Després de la investigació d'una empresa externa, es va concloure que hi havia conductes greus i es van acordar l'acomiadament d'un treballador. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem de pressupostos, ja que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos avancen positivament. Paneque, sobretot, ha destacat que un dels desllorigadors que podria desencallar aquestes negociacions és un projecte que lideraria el seu departament, la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actual centralitat de Rodalies. Precisament en aquest camp, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport a aquests pressupostos enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament el sindicat de mestres USTEC també ha reclamat als dos partits que incloguin a l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant que des del sindicat no entendrien que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. I paral·lelament, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per a l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre les dues parts, després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I d'aquí a una hora, a Barcelona, a la plaça Catalunya, hi ha convocada una manifestació per coalició prou complicitat amb prou complicitat amb Israel per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Hi ha successos, la conductora d'un turisme ha mort aquesta matinada de divendres en un accident de trànsit a la C-17 a l'altura de Vic. És la víctima mortal número 41 de les carreteres catalanes aquest any. I parlem de cultura, ja que la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I seguim, ja que aquest cap de setmana també és el dia i la nit dels museus. Aquests equipaments obren les portes fins a la mitjanit. És una iniciativa europea i serveix per fomentar les visites ciutadanes als museus de les ciutats. I d'aquí dues hores, qui juga en esports és el Barça a la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid, a les 7, com us dèiem, a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
6: Apunta't als vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
5: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
7: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
5: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
8: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
5: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
9: Sí, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia a Ràdio Molins de Rei.
10: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
11: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
10: A la nostra edat estem fets hostequis.
12: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos tots els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, després una selecció musical de l'estil del programa. En Roger ens traslladarà fins al 1920 amb el Fem Memòria. I per últim, el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques que va a càrrec dels The Rolling Stones, que el proper 10 de juliol publicaran aquest àlbum que es dirà Foreign Tongues. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu Raw and Twisted.

0: i el Social Distortion, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Born to Kill. I tot seguit us deixarem aquí en el nostre programa amb més novetats discogràfiques com aquesta dels The Brook and the Bluff, que es diu Werewolf. Que disfruteu aquí en el nostre programa de bona música com aquesta que està sonant.
1: Two, one.

I aquí en el Highway 61 que us estem presentant una cançó nova del Jack White que es diu Derecho de Mónico. Tot seguit us presentarem un disc nou dels The Lemon Twigs que es diu Look for Your Mind i escoltarem aquesta cançó que es diu I Just Can't Get Over Losing You.

i el Jefferson Hill, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu Inside Our Houses. Tot seguit us deixarem amb la darrera de les novetats discogràfiques que va a càrrec dels Alabama Shakes, que es deixen amb aquesta cançó que es diu American Dream.

0: Doncs el Lions dels The Black Crowes, que compleix 25 anys i per això hem decidit que és el clàssic per aquesta setmana. Hem gaudit d'aquest soul singing i tot seguit us deixarem amb els Pearl Jam i aquest Something Special.
1: Benvinguts de nou al Fem Memòria, aquest espai que com cada setmana fa un repàs a les notícies i fets culturals d'un any concret. Avui us parlarem del 1920. Comencem l'any, el 1 de gener, quan els Red Sox de Boston transfereixen a Babe Ruth als Yankees de Nova York per 125.000 dòlars més un préstec de 350.000. La primera temporada, el Babe Ruth fa 54 home runs amb els Yankees, gairebé el doble del rècord de 29 que havia fet en la temporada anterior. El 2 de gener neix l'escriptor i bioquímic nord-americà d'origen rus Isaac Asimov. I a Villa de Maria, al nord de la província de Córdoba, Argentina, es registra la temperatura més màxima en la història d'aquest país, 49,1 graus centígrades. El dia 3, durant dos dies, a Mèxic, terratrèmols i volcans en erupció destrueixen totalment diverses ciutats i ocasionen més de 770.000 víctimes. El 4 de gener mor l'escriptor espanyol Benito Pérez Galdós. El 7 de gener, l'Assemblea de l'Estat de Nova York es nega a acceptar 5 assembleistes socialistes degudament elegits. El 9, George Polley, a la mosca humana, puja a la trentena planta de l'edifici Woolworth abans de que sigui arrestat per la policia de la ciutat de Nova York. El 10 de gener entra en vigència el Tractat de Versalles, amb el qual es posa fi a la Primera Guerra Mundial. Alemanya perd la vuitena part del seu territori des que tenia abans del 1914. L'11 de gener, a Versalles mateix, les potències europees reconeixen de facto la República Democràtica d'Azerbaijan. El 13 de gener, Alemanya es declara l'estat d'excepció després de les manifestacions organitzades contra el Reichstag, en protesta contra la llei dels comitès sindicals. El 16, a París, la Societat de Nacions fa la seva primera reunió del Consell. El 17, als Estats Units, entra en vigor la llei seca. El 19, el Senat dels Estats Units vota en contra d'unir-se a la Lliga de les Nacions. I el 20, neix el cineasta italià Federico Fellini. El 23 de gener, Holanda nega l'extradició del Kaiser alemany que li demanaven els aliats de la Primera Guerra Mundial. El 28, la Cambra de Diputats turcs va adoptar el Pacte Nacional, que proclama la indivisibilitat dels territoris no ocupats. El mateix dia, José Mier Astray crea la Legión Española, enquadrada dins de les forces lleugeres de l'exèrcit de terra espanyol. I el 30, per acabar el mes, es fa públic que als Estats Units, després de les batudes en diverses ciutats, 4.025 sospitosos de ser comunistes i anarquistes són arrestats i retinguts sense judici. El febrer comença al Canadà, on després de les diverses reestructuracions comença a funcionar com a tal la policia muntada. El dia 2, Rússia reconeix la independència d'Estònia. El 5, al Teatre Nacional de l'Òpera de París, s'estrena El cant del Rossinyol, d'Igor Stravinsky. El 6, a París, s'estrena El barret de tres pics, de Manuel de Falla, amb decorats del Pablo Picasso. El 7, a Madrid, els mauristes, perquè és del Maura, guanya les eleccions municipals. I a Sibèria, l'almirall Kotxak i Víctor Pepe Llanyev, líders menxevics separatistes, són executats per un escamot d'afusellament prop d'Exurs. El dia 10, el 75% de la població del nord de Schleswig-Holstein vota per la seva pertinença a Dinamarca. I a Figueres, a l'Empordà, neix Josep Pallach, mestre, pedagog i polític socialista català. El 12 de febrer, a la Conferència de Londres, líders del Regne Unit, França i Itàlia es reuneixen per discutir la partició de l'Imperi Otomà. El 13, als Estats Units es crea la Lliga Nacional Negra de Bàsquet i Suïssa es reincorpora a la Societat de Nacions. El 14, es funda a Chicago la Lliga de Dones Votants. El 17, a Berlín, una dona anomenada Anna Anderson intenta suïcidar-se. Un cop a l'hospital psiquiàtric, diu ser la gran duquesa Anastasia de Rússia. El 20 de febrer a Madrid es crea l'Institut Cajal per a les investigacions biològiques. El 21, a Espanya, dimiteix el govern d'Allende Salazar. I el 22 s'inaugura a Emeryville, Califòrnia, la primera pista de carreres de gossos que utilitza una imitació del conill per motivar els llebrers. El 24, a Múnich, Hitler canvia el nom del Partit Obrer Alemany a Partit Nacional Socialista Obrer Alemany, l'SDAP, i proclama el programa de 20 punts que regirà fins a la seva prohibició. L'1 de març, l'Assemblea Nacional Hongaresa proclama l'almirall Miklós Horthy regent del país. Aquell mateix dia, Japó dissol el seu Parlament. El dia 7 de març, el Congrés Nacional Àrab, reunit a Damasc, proclama Faisal, rei de Síria, i Abdullah, rei d'Iraq i de Jordània. El 10, a Suècia, s'estableix específicament el primer govern socialdemòcrata del món. El 15, a Alemanya, es forma l'exèrcit roig de Ruhr, un exèrcit comunista de 60.000 homes. El 16, forces de l'Imperi Britànic que actuen per les potències aliades contra el moviment nacional turc ocupen militarment Constantinople. El 18, Grècia comença a utilitzar el calendari gregorià. El 19, el Congrés dels Estats Units es nega a ratificar el Tractat de Versalles. El 22, a París es reuneixen els ambaixadors i ministres d'Afers Exteriors dels governs aliats. El 23, a Àustria, s'inaugura el primer festival de música de Salzburg. El 26, el govern alemany demana permís a França per utilitzar les seves pròpies tropes contra els rebels de l'exèrcit roig del Ruhr, a la zona ocupada pels francesos. El 27 de març, a les massacres de Xung i Nagorno-Karabakh, 20.000 armenis són assassinats pels turcs en només 4 dies. El 29, Sir William Robertson és el primer civil nomenat mariscal de camp. És el més alt rang de l'exèrcit britànic. I a l'abril, el dia 2, l'exèrcit alemany entra al Ruhr per posar fi a les activitats de l'exèrcit roig. El 4, esclata la violència a Palestina, entre residents àrabs i jueus de Jerusalem, amb un resultat de 9 morts i 216 ferits. El 7, a Argelès, al Rosselló, neix Jordi Barre, el cantautor representant de la nova cançó a la Catalunya del Nord. I a Crimea, mentrestant, el general Blangl, successor del general Denikin, assumeix el comandament suprem sobre les tropes russes blanques. El dia 11, durant la Revolució Mexicana, Álvaro Obregón fuig a la ciutat de Guerrero, on s'uneix a Fortunato Maicote. El 14 d'abril neix a Cervera l'historiador, editor i polític Josep Benet i Morell, home clau en la lluita antifranquista i en la transició. El 19 d'abril, mentre Alemanya i la Rússia bolxevic acorden l'intercanvi de presoners de guerra, a la conferència de San Remo, representants d'Itàlia, França, Regne Unit i Japó es reuneixen per determinar l'administració dels territoris de l'imperi otomà. El 20 d'abril, a Bèlgica, s'inauguren els Jocs Olímpics d'Anvers, els primers on es mostra el símbol dels 5 anells estrellaçats i l'indicador associat. El 23 d'abril, a Ankara, Mustafa Kemal Atatürk funda l'Assemblea Nacional de Turquia i anuncia una constitució temporal. El 24, tropes poloneses i antisoviètiques ucraïneses ataquen l'exèrcit roig a la Ucraïna soviètica. El 25 d'abril, en aplicació de la Conferència de Sèvres, comença el mandat francès a Síria i el britànic a Palestina. El 28 d'abril es crea oficialment la República Socialista Soviètica d'Azerbaidjan. L'1 de maig, Japó celebra per primera vegada aquesta festa obrera. El dia 3, un cop d'estat bolxevic, fracassa la República Democràtica de Geòrgia. El 7, les tropes poloneses ocupen Kiev i el govern de la República Popular d'Ucraïna pot tornar a la ciutat. El 16 de maig, al Vaticà, el papa Benet XV canonitza l'heroïna francesa Joana d'Arc. Més de 30.000 persones assisteixen a la cerimònia a Roma, inclosos els 140 descendents de la família de la Joana. El 17 de maig, les tropes franceses i belgues deixen les ciutats que han ocupat Alemanya. El mateix dia surt d'Amsterdam amb destinació a Londres el primer vol de la companyia aèria holandesa KLM. El 18 de maig, a Wadowice, Polònia, neix Karol Wojtyla, cap de l'Església Catòlica, que prengué el nom de Joan Pau II. El 19, les tropes d'Álvaro Obregón entren a la ciutat de Mèxic. El 20, a San Antonio Chalacaltongo, mor Venustiano Carranza. Adolfo de la Huerta és elegit president provisional. El 23 de maig es crea el Partit Comunista d'Indonèsia, el PKI. És el primer partit comunista asiàtic. El 4 de juny es signa el Tractat de Trianon, pel qual es divideix Hongria, un dels països derrotats en la Primera Guerra Mundial, com a part de l'imperi austrohongarès. El 13, Esat Pasha, governant nominal d'Albània, és assassinat a París per Abnai Rustemi. El 14 de juny, el Departament de Correus dels Estats Units dictamina que els nens no poden ser enviats per paquet postal. El 15 de juny, un nou tractat fronterer entre Alemanya i Dinamarca dona el nord de Schleswig a Dinamarca. El 22, Grècia ataca les tropes turques. I comença el juliol. El dia 1, Alemanya declara la seva neutralitat en la guerra entre Polònia i la Rússia soviètica. I Bèlgica estableix el primer servei aeri intern en qualsevol colònia europea amb la línia Royal Bird amb destí al Congo belga. El dia 11, mor Eugènia de Montijo, emperadriu consort de França, esposa de Napoleó III. I en el plebiscit celebrat a Prússia Oriental, la població local decideix quedar-se

al president de la Huerta. I el 32 de juliol França prohibeix la venda o la prescripció d'anticonceptius. L'1 d'agost es funda el Partit Comunista de la Gran Bretanya i a l'Índia Gandhi comença una campanya de desobediència civil contra l'imperi britànic. El 3, en protesta per la contínua presència de l'exèrcit britànic, els catòlics irlandesos provoquen greus disturbis a Belfast. El 6, reunits a Londres al primer jambori mundial, les escoltes proclamen Baden-Powell el cap escolta mundial. El 10 d'agost, els representants del sultà Mehmed VI signen el Tractat de Sèvres amb les potències aliades, el que confirma ja totalment la desmembració de l'imperi otomà. L'11 d'agost, Rússia reconeix la independència de Letònia. A 13, el Parlament del Regne Unit aprova el restabliment de la llei d'Irlanda, que permet als activistes de la República Irlandès ser jutjats per un tribunal militar. El 20 d'agost, compilades a partir dels informes subministrades per el Detroit News, la 8MK Station de Detroit esdevé la primera emissora del món a transmetre butlletins de notícies. El 22 d'agost neix l'escriptor nord-americà Ray Bradbury, autor, entre d'altres, del Fahrenheit 451. El 26 d'agost, als Estats Units, es ratifica la 19a esmena a la Constitució, que suposa l'aprovació del sufragi femení. El 27, a Buenos Aires, es realitza la primera transmissió radiofònica d'entreteniment. El 29, neix el revolucionari saxofonista nord-americà de jazz, Charlie Parker. El 31 d'agost, victòria polonesa sobre els soviètics a la batalla de Komarov, clau per decidir el control de Lituània, Ucraïna i altres països de l'Europa central i oriental. El 6 de setembre, a Mayapur, Bengala, el religiós i escriptor Bhaskrisiddhanta Saraswati funda l'organització religiosa Gaudi Amat. El 8 de setembre, el Partit del Congrés d'Índia Britànica aprova el programa de lluita no violenta de Mahatma Gandhi. I a Itàlia, Gabriele D'Annunzio proclama la regència de Carnaro, a la ciutat de Fiume. El 16 de setembre, moren unes 30 persones en un atemptat amb bomba davant de l'edifici del JP Morgan, el districte financer de Wall Street a Nova York. El 22 de setembre, la policia metropolitana de Londres constitueix la brigada mòbil motoritzada. I el 29, una ràdio Westinghouse que costava $10 és el primer aparell de ràdio que arriba a les botigues dels Estats Units. Mentrestant, a Àustria, Adolf Hitler feia el seu primer discurs polític públic. Passem a octubre, on el dia 3 es celebra la primera carrera de cavalls a París, el Prix de l'Arc de Triomf. El dia 10, una gran part de la província de Caríntia vota per formar part d'Àustria en lloc de Iugoslàvia. El 15 d'octubre neix Mario Puzo, l'escriptor nord-americà autor del Padrí. El 18 d'octubre, milers de desocupats es manifesten a Londres. En l'enfrontament, els 50 en resulten ferits. El 25, mentre Pamplona es funda el Club Atlético Osasuna, a Anglaterra, Terence McKinney, el patriota irlandès i alcalde electe de Cork, pel Sinn Féin, mor després de 73 dies de vaga de fam, en protesta pel seu empresonament per les autoritats britàniques a la presó de Brixton. El 27 d'octubre, la Societat de Nacions trasllada la seva seu a Ginebra, a Suïssa. L'1 de novembre es constata que la població aborigina australiana està per sota dels 70.000 individus. El dia 2, en les eleccions presidencials dels Estats Units, el republicà Warren Harding venç comodament el demòcrata James Cox, en la primera elecció nacional dels Estats Units en què les dones tenen dret a vot. L'11 de novembre celebra l'enterrament del soldat desconegut a l'abadia de Westminster. El 15, a Ginebra, es celebra la primera assemblea de la Societat de Nacions. El 17, el Consell de la Lliga de les Nacions accepta la Constitució de la Ciutat Lliure de Dancing. El 21 de novembre, l'exèrcit republicà irlandès, seguint instruccions de Michael Collins, mata 14 agents secrets britànics a Dublín, la major part a casa seva. Aquest mateix dia, en represàlia, la policia reial irlandesa dispara contra la multitud en un partit de futbol a Croke Park, matant 13 espectadors, un jugador i ferint 60 auxiliars. Aquests fets es recorden com el Bloody Sunday. El 28 de novembre, la columna volant de la 3a Brigada de Cork, de l'Agència Republicana Irlandès, liderat per Tom Barry, tendeix una emboscada a dos camions que portaven els homes de la divisió de la Reial Policia Irlandesa, auxiliar de Kilmichael, el comte de Cork. En van matar 17, tres dels seus homes també van morir, i això va conduir a noves represàlies. El 30 de novembre, a Barcelona, mor Francesc Layret, polític i advocat laboralista assassinat per pistolers del Sindicat Lliure. El dia 5 de desembre, a Grècia, guanya un referèndum favorable per un restabliment de la monarquia. El 10, assigna un armistici entre la Xina i el Tibet. I el mateix dia, es declara la llei marcial als comtats irlandesos de Cork, Terry, Limerick i Tipperary. L'11 de desembre, les forces britàniques van calar a foc a uns 20.000 metres quadrats del centre de la ciutat de Cork, incloent l'Ajuntament, en represàlia per l'assassinat d'un auxiliar britànic en una emboscada de la guerrilla. El 13 de desembre s'aconsegueix determinar el diàmetre de l'estrella gegant vermella Betelgeuse a partir de l'interferòmetre astronòmic

Optic Michelson, del Mount Wilson Observatory. El 16 de desembre, Finlàndia s'uneix a la Lliga de les Nacions. I a la província de Gansu, a la Xina, un terratrèmol de 8,6 graus en l'escala de Richter deixa un saldo de 235.502 víctimes. El 22 de desembre, la conferència de Brussel·les estableix un calendari per a les reparacions de guerra alemanyes, destinat a durar més de 42 anys. Tot això, per a la seva banda, França i Bèlgica signen un acord militar. El 23 de desembre, França i el Regne Unit ratifiquen la frontera entre Síria i Palestina. I per acabar l'any, i amb la sanció real de George V, el Parlament del Regne Unit aprova la llei del govern d'Irlanda que estableix la partició de la concessió d'una mesura de govern propi d'Irlanda amb dos parlaments independents, el nord i el sud. Fem ara una ullada a la literatura de 1920, on destaquem obres i autors com L'energia espiritual, de Henry Bergson, El misteriós cas de Stiles, la primera novel·la d'Hercules Poirot, d'Agatha Christie, El rescat, de Joseph Conrad, Wallenstein, d'Alfred Doblin, Tres soldats, de John Dos Passos, Assaig del psicoanàlisis, de Sigmund Freud, El misteri de Lord Water, d'Elgar Jepson, Les conseqüències econòmiques de la pau, de John Maynard Keynes, Dones enamorades, de David Herbert Lawrence, Carrer principal, de Sinclair Lewis, Un viatge a Arcturus, de David Lindsay, La història del doctor Dolight, de Hugh Lofting, Sis personatges a la recerca d'autor, de Luigi Pirandello, La collita, de Maria Augusta Sala, En aquest costat del paradís, de Francis Scott Fitzgerald, El Cristo de Velázquez, de Miguel d'Unamuno, El cementiri marí, de Paul Valéry, i L'edat de l'innocència, d'Edith Wharton. En quant al cinema, cal destacar les següents pel·lícules: Doctor Jekyll i Mr. Hyde, protagonitzada per John Barrymore, Sobre el turó, protagonitzada per l'actriu Mary Carr, Una cosa en què pensar, del Cecil B. DeMille, protagonitzada per Gloria Swanson, Les dues tempestes, un drama dirigit per David Mark Griffith i protagonitzada per Lillian Gish, La marca del zorro, que la va fer el Douglas Fairbanks i la Noah Berry, aquesta és la primera versió cinematogràfica que es va fer, Barrabàs, de Louis Feyuda, de França, El darrer cas Trent, dirigida per Richard Garrick, protagonitzada per Gregory Scott, Pauline Peters i Cliff Brook, en un film anglès, Anna Bolena, un film alemany dirigit per Ernst Lubitsch, El rodeo, western dirigit per George Melford i protagonitzat per el Roscoe Fatty Harbuckle i el Wallace Berry, Les xafarderes, dirigida per Howard Mitchell, Oliver Twist, per el Lupo Pick, Pollyanna, una pel·lícula protagonitzada per Mary Pickford i dirigida per Paul Powell, Eroticon, del Moritz Schiller, un director suec, L'illa del tresor, del Maurice Turner, protagonitzada per Lon Chaney i Shirley Mason, El Golem, com va arribar al món, una pel·lícula alemanya dirigida i protagonitzada per Paul Wernegger, El gabinet del doctor Caligari, del Robert Wiene, protagonitzada per Werner Krauss, Conrad Veidt i Lilla Gobert, també alemanya, Double Speed, una pel·lícula protagonitzada per Wallace Reid, en una altra de les seves pel·lícules de carrers de cotxes, i que va ser el debut com a director del Sam Wood, La pena, de Wallace Worley, i Nàufrag entre caníbals, un documental de viatges a Siam, Java i Nova Guinea, a més d'una trobada aparentment fictícia amb caníbals en una petita illa del Pacífic Sud. I per acabar, i com sempre, la música amb un seguit d'intèrpretes i de cançons d'èxit d'aquest 1920. Comencem per Oh by Jingo, Oh by G, de Bill Murray, Blue Jeans, de Premier Quartet, Cuban Moon, de Carl Fenton, Tell Me Little Gypsy, d'Art Hickman, I'll Be With You in Apple Blossom Time, de Charles Harrison, The Moon Shines on the Moonshine, de Bert Williams, Alice Will Go Down, d'Edith Day, Hold Me, d'Art Hickman Orchestra, The Love Nest, de John Steele, St. Louis Blues, de Marion Harris, When My Baby Smiles at Me, de Ted Lewis Orchestra, Dardanella, de Ben Selvin, Whispering, de Paul Whitman, Swanee, del Johnson, i amb Crazy Blues, de Mamie Smith, us deixem fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. La CUP ha retret a Esquerra Republicana i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejo, diputada del grup parlamentari de la CUP.
2: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
1: Precisament qui també ha reclamat els dos partits ha sigut el sindicat de mestres USTEC, que ha demanat que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents, assegurant des del sindicat que no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense entendre els compromisos amb l'educació pública. Paral·lelament, en el mateix camp, Junts ha volgut posar pau entre govern i mestres amb un gran pacte de país per l'educació. El secretari general Jordi Turull diu que primer cal refer els ponts de confiança entre els dos després de la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. I ara anem a repassar la situació del temps al nostre país. Marc Jaureguizar, molt bona tarda.
3: Hola, què tal? Al migdia les temperatures s'han enfilat per sobre dels 23 graus a punts com Vinebre o Vinyols i als Arcs, i hem tingut l'aparició de moltes nuvolades concentrades al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i també les comarques de Girona. I de fet, al llarg de la tarda han aparegut ruixats, aïllats, esporàdics en aquest sector, deixant-nos, això sí, ben poqueta precipitació. Demà diumenge començarem la jornada amb un ambient molt més ennuvolat al nord del país, amb algun ruixat esporàdic a la Costa Brava i a la resta matí de molt sol. A la tarda els ruixats apareixeran sobretot al Pirineu i Prepirineu, compte perquè podran descarregar amb intensitat sobretot els que es quedin concentrats al Pirineu Oriental i amb unes temperatures que a poc s'aniran recuperant. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I en successos, l'Institut d'Assistència Sanitària ha convidat un treballador de l'Hospital de Santa Caterina de Salt després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024 i les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I parlem en cultura, parlem de la 59a edició del Festival de Sitges, que se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Mercè du Film Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I ara mateix, a aquesta mateixa hora, comença una manifestació a la plaça Catalunya de Barcelona per recordar la Nakba i denunciar el genocidi a Palestina. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'Avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
4: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
5: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
8: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
9: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
10: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25 i en el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Tot seguit us deixem amb aquest Cruel Streak.

0: I aquí en el Highway 61, que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els The Black Crowes amb A Pound of Feathers. A la 2 està el Charlie Musselwhite amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Us hem posat la cançó que dona títol a l'àlbum. I a la 3 us deixem amb els The Black Keys amb aquest Pitches. Tot seguit sonarà aquest jugot Toulouse.
1: The Black Keys. Happy birthday, Elvis.

de Lucinda Williams, que ocupa la posició número 4 amb aquest àlbum que es diu World's Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que es diu Freedom Speaks. Baixarem una posició més on trobem els canadencs The Sheepdogs en el número 5 amb l'àlbum Keep Out of the Storm.

I aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 5 amb els de Sheep Dogs i Keep Out of the Storm. Hem baixat posicions a la 6 hasta el Whiskey Myers amb Warm Rock Thunder. A la posició número 7 estan els Córdobas amb Back to Life. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem més posicions. A la 8 trobem els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. A la 9 està el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Plastic Cigarette.

I aquí en el Highway 61 que ens trobes fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Hem baixat una posició, estem a la 10, on trobem el Robert John and the Wreck amb l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Back to the Beginning Again, un Robert John and the Wreck que fa poquet que els hem tenir tocant en directe i la veritat que són molt recomanables. Baixarem més posicions. A la 11 està Luke Winslow amb Quest of Light i a la 12 la Courtney Barnett amb Creature of Habit. Us deixem tot seguit amb Sugar Plum.

Doncs ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició número 12 amb la Courtney Barnett i aquest Creature of Habit. Hem baixat més posicions, a la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done. A la 14 està Led Zeppelin amb Codename California. I a la 15 està el de Marcus King Band amb Darling Blue. Estem escoltant aquest On and On. Baixarem més posicions, a la 16 està el Trevor Sensor amb A Fear Tears of Eros. A la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia's Been Good to Me. A la 18 està el Joe Bonamassa amb Brick Through, i a la 19 està el Ringo Starr amb Long Long Road. Tot seguit us deixem amb aquest It's Been Too Long.

Doncs aquí en el Highway 61, que encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig, ens havíem quedat a la posició 19 amb el Ringo Starr i l'àlbum Long Long Road. Hem baixat més posicions, a la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grantley Phillips amb In the Hour of Dust, i a la 22 trobem a la Neko Case amb Neon Great Midnight Green. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Destination. Baixarem més posicions, a la 23 està el Willie Nile amb The Great Yellow Light, i a la 24 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem amb Dos Loose Sight. Thank you.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 24 amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, estem escoltant aquest tema que es diu Don't Lose Sight, i baixarem una posició més, a la 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum One Slayer. Us deixarem amb aquesta cançó que es diu Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

0: Arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que l'hem dedicat al Lions de Black Crowes i hem posat la cançó My Soul Singing tot seguit. Hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Josent ens ha traslladat fins al 1920 amb el Fer Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a Ràdio Molins de Rei Podcast podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera, ha estat tot un plaer com sempre. Bye bye. Hey,
1: hey, longest highway that I ever know. And read from England to Georgia,

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions amb Esquerra Republicana perquè avali els pressupostos de la Generalitat avancen positivament. L'escoltem.
2: Tenim un sistema de rodalies, ho dic moltes vegades, que no està al nivell d'excel·lència que volem pels nostres conciutadans. Per tant, aquest treball ha de continuar, però no és menys cert que hem d'oferir aquests horitzons també de la Catalunya ferroviària, 2030 amb el pla de rodalies, 2040 i 2050 amb l'estratègia ferroviària. I la línia orbital ferroviària forma part d'aquest paquet d'infraestructures que ens assegura aquest equilibri territorial i aquesta connectivitat del territori cap a l'àrea metropolitana i també de connectivitat entre aquests municipis.
1: Paneque ha destacat aquest projecte de la línia orbital ferroviària com un dels projectes que podria desllorigar i desencallar les negociacions per als pressupostos. I precisament en la mateixa matèria, la CUP ha retret a Esquerra Republicana i als comuns que donin suport a aquests pressupostos a la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Escoltem a Pilar Castillejos.
3: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
1: Pilar Castillejo és diputada, precisament, del partit de la CUP. Precisament, també el sindicat de mestres, USTEC, reclama als dos partits que incloguin a l'acord dels pressupostos les reivindicacions dels docents. Sabran que des del sindicat no s'entendria que els comptes tiressin endavant sense atendre els compromisos amb l'educació pública. Ja en plana de successos, la venda de l'edició limitada d'un rellotge Swatch ha obligat avui dissabte a desplegar el zarro dels Mossos d'Esquadra a Barcelona per desallotjar les persones sense incidents i evitar problemes d'ordre públic que sí que s'han donat en altres ciutats del món. La cua ha anat creixent de manera exponencial i aquest matí, davant l'aglomeració de gent, la botiga Swatch ha optat per no obrir les portes per vendre un model en concret que ja s'estava revaloritzant molt en el mercat de segona mà. I en cultura, la 59a edició del Festival de Sitges se celebrarà del 8 al 18 d'octubre i homenatjarà el director nord-americà Brian De Palma pels 50 anys de la pel·lícula Carrie. S'ha explicat en un acte en el marc del Marché du Film del Festival de Cannes aquest mateix dissabte. I aquest, precisament durant aquest cap de setmana, és el dia i la nit dels museus, on aquests equipaments estaran oberts fins a les mitja nit. I en esports, el Barça comença ara la final de la Copa de la Reina de futbol. Les blaugranes s'enfronten a l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles,

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
2: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
1: A la nostra edat estem fets hostequis.
3: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
6: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
10: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
9: A més de tots els temes superactuals que afecten al col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
10: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
9: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
6: Ona Rainbow, amb Elena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 15 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció però el molt de carinyo, que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui tenim un programa especial Campions. I sí, lògicament parlarem del Barça, que diumenge va guanyar la Lliga davant el Madrid, que és una manera bastant elegant de dir-li al teu màxim rival: mira, això era nostre i tu vinc a confirmar la cara.
0: Perquè sí, guanyar una Lliga està bé, però guanyar-la contra el Madrid té aquell punt extra de felicitat que no et dona cap altre partit. És com aprovar una assignatura difícil, però a més veure com suspèn aquell company que es pensava que era millor que tu. No només és una alegria, és pau interior.
1: Però avui no podem començar parlant només del Barça, perquè aquest cap de setmana no ha estat l'únic equip campió. Aquí a Molins tenim una vila plegada de campions i aquest passat dissabte el primer equip masculí del Molins, Club de Futbol, es va coronar campió de la Lliga i va certificar l'ascens directe a segona catalana.
0: I això, senyores i senyors, és una animalada, perquè tornar a segona catalana després d'una temporada així i fer-ho guanyant i celebrant amb la gent del Raic és d'aquelles coses que fan poble. Molt més que una campanya institucional amb quatre cartells i un eslògan sobre identitat molinenca.
1: I no només això, perquè en futbol sala el sènior femení del Molins 99 també culmina una temporada històrica com a campiones de Lliga. En aquest cas, per passiva, gràcies als resultats de la jornada i l'any que ve jugarà a Divisió d'Honor.
0: Exacte, i això també té molt mèrit, perquè guanyar el sofà al final també és guanyar. I de fet és una de les formes més còmodes de ser campió. Tu ja fas la feina durant tota la temporada i arriba un dia que l'univers et dius: mira, descansa, reina, que ja t'ho confirmo jo.
1: Així que avui tindrem temps per parlar amb calma d'aquest cap de setmana històric per als equips de Molins. Però fora de la vila també han passat moltes coses. Parlarem de la caiguda de Marc Márquez, que ha tornat a deixar-nos una imatge complicada en el món del motociclisme.
0: I també passarem pel Giro d'Itàlia, que aquesta setmana ha tingut més problemes que una junta del Madrid intentant explicar què està passant al vestidor. Et poses a mirar el Giro i no saps si estàs veient ciclisme, supervivència o una excursió escolar que ha sortit malament.
1: També ja coneixem el rival del Barça a les semifinals de la Champions d'handbol. Una competició on el Barça torna a arribar al tram decisiu amb opcions de fer una cosa gran.
0: I demà es jugarà la final de la Copa de la Reina, així que també haurem de mirar cap al futbol femení perquè arriba un altre partit important i, com sempre, hi ha el títol en joc.
1: Tot plegat en una setmana marcada per les dues cares de la moneda del futbol. D'una banda, la felicitat, la rua i les celebracions del Barça, campió de Lliga, amb els jugadors, l'afició i tot un barcelonisme que ha pogut sortir al carrer a celebrar.
0: I de l'altra banda, els casos del Madrid, els paperassos, les tensions, les rodes de premsa i Florentino Pérez sortint a parlar, que això ja és com veure un eclipsi, passa molt poc, tothom ho mira i després ningú té clar si ha entès alguna cosa.
1: En parlarem amb més detall a la segona part del programa, perquè la setmana dona per molt i hi ha moltes imatges, declaracions i moments a comentar.
0: Així que tenim el Barça campió, amb Molins campió, el futbol sala campió, motos, giro, handbol, Copa de la Reina i Madrid en moda incendi institucional.
1: Tot això en una hora.
0: Que evidentment no ens donarà temps, no. Però nosaltres ho intentarem igual, perquè la irresponsabilitat també és una manera de fer ràdio. Som-hi, comencem.

0: Comencem amb l'handbol i aquesta setmana toca parlar de Copa Catalana. El senyor masculí va superar la primera eliminatòria guanyant 33-31 al Calilla, un rival molt exigent i rocós en que aquesta temporada ha estat competint a Nacional. Va ser un partit molt disputat des del principi, amb diferències molt curtes al marcador i amb cap dels dos equips aconseguint marxar a més de 3 gols.
1: El Molins a la primera part fa coses molt bones, atac fluid, bones lectures i un 5-1 defensiu que els hi va funcionar força bé. El problema és l'efectivitat en el llançament, perquè si haguessin estat més fins, segurament haurien pogut obrir una mica més de forat.
0: Tot i això, arriben al descans amb un més 3 important, però la segona part del partit es torna més dur, més trebat i més bronco. El Calella no deixa que el Molins trenqui el partit i els petits desajustaments defensius fan que la igualtat es mantingui fins al tram final.
1: Però aquí és on m'agrada la resposta de l'equip, perquè quan el partit es posa lleig, quan ja no pots guanyar només des de la fluïdesa, s'ha de saber patir i corregir sobre la marxa, i això ho van fer molt bé en els últims 10 minuts. Van ajustar defensa, van entrar al tram final amb avantatge i van saber tancar aquesta eliminatòria. Que no és només guanyar, és guanyar una eliminatòria incòmoda, i això, la Copa, val moltíssim.
0: El sènior femení, en canvi, no va poder superar la seva eliminatòria i va caure 21-25 contra el Joventut Mataró. L'equip ho va intentar fins al final i va estar bé en quant a defensa, però li va faltar una mica més d'atac per poder competir-li el partit a un rival molt fort, que venia de quedar campió de la Lliga.
1: Sí, i de fet jo crec que la clau és aquesta, perquè defensivament van competir, però l'atac els hi va costar una miqueta trobar la continuïtat. Tenen un moment molt bo el primer temps, això sí, cap al minut 10, on van apretar i van agafar 3 gols d'avantatge, però just després els hi va arribar un bloqueig. El Mataró va pujar, la intensitat defensiva, i un parcial de 5-0 va canviar completament el ritme del partit. I aquest tipus de parcial contra un equip tan sòlid, doncs home, pesa molt.
0: I a la segona part, tot i que el Molins ho prova, no aconsegueix rebaixar la diferència de menys de 2 gols. El Joventut Mataró va demostrar molta maduresa, va estar molt concentrat i va saber gestionar l'avantatge fins al final.
1: I això és una derrota que sap greu perquè tanca la temporada, però també crec que s'ha de posar en valor el que ha fet l'equip. Després del disgust de no entrar a la fase del títol, es van refer, van quedar primeres del grup de permanència i van tancar l'any competint contra un campió de Lliga. Sí, evidentment volien més, però hi ha una base molt bona per tornar-hi la temporada que ve.
0: Passem al bàsquet, on el sènior A masculí va aconseguir una victòria importantíssima amb 82-78 contra el Que Bàsquet Sant Cugat. Un partit clau en la lluita per la permanència i que el Molins va haver de treballar moltíssim, perquè després d'un bon inici, el segon quart va ser molt dolent i va permetre al rival posar-se per davant.
1: I en aquest moment hi ha molts equips que s'enfonsen, però el Molins no es va arribar a trencar. Va tornar a entrar al partit des de la defensa i això és el que li permet arribar viu al tram final. I allà, en els minuts decisius, doncs, l'equip va estar molt encertat. Bones defenses, atacs amb una miqueta més de calma i un encert final que els va permetre remuntar i sumar una victòria final.
0: En canvi, el sènior A femení va caure a la pista del Prat Montivelló per 72-65. Una derrota dura fora de casa en un partit que havia estat molt igualat fins al tercer quart, quan les locals van pujar molt a nivell defensiu i el Molins no va trobar la manera de finalitzar amb claretat.
1: Sí, aquí és on el partit es trenca, en aquest tercer quart, perquè fins a aquell moment realment estaven competint, estaven a dins, però el rival va pujar línies, va tancar millor espais i t'obliga a prendre decisions més ràpid. I el Molins va perdre fluïdesa. Quan deixes de notar durant uns minuts contra un equip així, doncs la diferència s'obre molt ràpid. I sí, tot i millorar l'últim quart i intentar tornar a entrar al partit, doncs ja aquesta reacció no va ser suficient per capgirar el marcador.
0: Seguim amb el futbol sala i comencem pel sènior masculí, que va caure 3-2 a la pista del Badalona Futsal Iris. Una derrota dolorosa perquè el Molins va començar molt seriós, amb ritme alt i bones sensacions, tot i que van ser els locals qui es van avançar primer. La reacció, però, va ser ràpida, els molinencs van empatar i abans del descans encara van aconseguir fer l'1-2. Un resultat que era just pel que s'havia vist a la pista.
1: Sí, i és per això que aquests partits és dels que fan mal, perquè realment el plantejament inicial és molt bo. El Molins va entrar bé, va competir, imposar ritme i al final aconsegueix anar-se en el descans per davant. Però a la segona part es nota molt el pes del que hi ha en joc. Van aparèixer els nervis, la precipitació i quan el futbol s'obre, doncs, comences a jugar una mica massa accelerat, el partit se't pot escapar en dues accions tontes. De fet, l'empat va arribar en una badada a la banda, el 3-2 ve d'una errada que segurament hauria d'haver tallat abans, encara que fos en falta, i mira, són de dels petits, però en aquest tram de la temporada comencen a pesar molt.
0: Tot i això, l'equip ho va intentar fins al final, també amb joc de 5, però no va aconseguir trobar l'empat. Ara queda un últim partit a casa per intentar assegurar l'objectiu i donar una alegria a l'afició, que també va tornar a donar suport a l'equip.
1: I aquest partit a casa serà clau. Ara ja no cal mirar massa enrere ni recrear-se en què hauria pogut passar. Queda una final i el que han de fer és recuperar la versió del primer temps. Equip seriós, amb ritme, amb calma i sense precipitar-se gaire, perquè el futbol tenen, però encara es tracta sobretot de gestionar els moments.
0: A Sènior B masculí, en canvi, va fer una passa molt important, guanyant 5-2 a Sant Just de la Sínia. Era un partit clau per ampliar l'avantatge en la lluita per pujar de categoria i, segons el resultat del Màgic Sants, fins i tot podria significar l'ascens matemàtic. El partit no va començar fàcil perquè els visitants van marcar en la primera ocasió que van tenir, però el Molins no es va desconnectar.
1: I això és del millor del partit. Reps un cop aviat, un dia molt important, et podries posar nerviós, però no. L'equip va mantenir la pilota, va continuar generant i va acabar girant el partit a poc a poc. L'empat arriba, de fet, en una acció d'estratègia i després el 2-1 a una recuperació en definició dins l'àrea. A partir d'aquí ja es veu un Molins molt superior i, de fet, el 4-1 al descans ho reflecteix bastant bé.
0: A la segona part, el partit va tenir moments de més descontrol, amb fases d'anada i tornada i una mica menys de control per part dels dos equips. Però el Molins va saber fer el cinquè en una molt bona recuperació i contraatac. El Sant Just encara va retallar distàncies amb aquest 5-2, però el resultat ja no es va moure.
1: Sí, potser el final és una mica més caòtic del que voldrien, però el més important és que guanyen, que el resultat els apropa molt a l'ascens. I, a més, Isaac López, amb 4 gols, va fer una actuació espectacular. I en aquest tipus de partits, doncs, necessita jugadors que apareguin, i mira, ell va aparèixer de ple. I ara el Sènior B està molt a prop de fer una cosa molt gran.
0: I arribeu a una de les grans notícies del cap de setmana. El sènior femení del Molins 99 ja és campió de Lliga. I nou equip de Divisió d'Honor. Les molinenques van guanyar 7-3 al Sant Joan d'Espí i, combinat amb la derrota de l'equip perseguidor, es proclamen campiones de grup a falta de dues jornades per disputar-se.
1: I és que estem parlant d'una animalada de temporada. Després de 24 jornades, 23 victòries,
0: wow.
1: Assolir l'objectiu inicial abans d'acabar la Lliga diu molt de la regularitat de l'equip i el partit també és molt representatiu del que han estat fent durant tot l'any. Potser no tenen encert perfecte de que ara portaria en alguns dels partits, però competeixen, generen molt i acaben imposant-se d'inici a fi. I al final, quan un equip guanya així i a més ho sosté durant tota la temporada, no és cap casualitat.
0: Els gols van ser d'Aina Pedrosa i Mariona Solsona, amb dos cadascuna, i també d'Anna García, Berta Moreno i Valeria Zapata. Una victòria coral per tancar una fita enorme per a aquest club.
1: I encara hi ha una altra alegria pel Molins 99, i és que el juvenil A masculí també s'ha proclamat campió de Lliga i serà nou equip de preferent. I això, al final, és una gran notícia pel present i el futur del club. Vull dir, el primer equip femení puja, el juvenil masculí també fa aquest salt. Ja estem parlant d'un projecte que funciona en diferents nivells. És el millor que et pot passar en un club, que és tenir èxits a dalt, però també una base que empeny des de baix.
0: Acabem amb futbol i aquí tenim una barreja d'emocions molt fortes, perquè el cap de setmana ens deixa una alegria enorme, però també una notícia molt dura. Comencem pel primer equip femení del Molins, que va perdre 3-1 al camp del Fontsanta Fatjó?
1: Fatjó, sí.
0: Amb gol de Mariona al minut 68. Una derrota que malauradament confirma el descens de categoria després d'una temporada molt complicada.
1: Sí, és una notícia dura, perquè quan un equip baixa sempre hi ha moltes coses al darrere, no és només el resultat d'un partit, és tota una temporada d'adversitats, de moment on ho intenta reaccionar i no acaba sortint, de petits que se t'escapen per detalls i d'una dinàmica que costa molt revertir. Però també crec que ara toca ser molt respectuosos amb l'equip, perquè perdre una categoria que ha costat tant d'aconseguir fa mal, però no esborra tota la feina feta. Tocarà reflexionar, reconstruir i tornar-hi més força l'any que ve.
0: Exacte, perquè el descens és un cop important, però també ha de ser un punt de partida. L'equip haurà de fer autocrítica, però també recordar que hi ha base, hi ha club i hi ha marge per tornar a competir amb ambició. I després d'aquesta notícia dura, arriba l'altra cara de la moneda. El primer equip masculí del Molins torna a fer història.
1: I de quina manera? Victòria 7-0 contra la Palma de Cervelló i ascens a segona catalana. Vull dir, no hi ha gaire cosa més a dir. Tens un partit per certificar l'ascens i guanyes 7-0.
0: Wow.
1: El missatge és claríssim. No s'ha pujat patint, no s'ha pujat demanant l'hora, s'ha pujat entrant per la porta gran.
0: Després de 2 anys, el Molins torna a segona catalana, culminant una temporada espectacular, plena d'esforç, sacrifici i orgull pels colors. Una temporada en què l'equip ha estat molt regular, ha sabut competir en els moments importants i arriba el dia decisiu amb una feina feta. però igualment respon amb una golejada davant la seva afició.
1: I això és precisament el més bonic, fer-ho al Josep Reich, amb la gent al costat, en un partit que ja era especial abans de començar i que va acabar sent una festa. A nivell futbolístic, un 7-0 parla d'un equip molt superior, però a nivell emocional parla d'un grup que tenia claríssim el que havia vingut a fer. Ascensos així són els que es recorden, perquè no només són els 3 punts, és la manera de tancar el cicle i obrir-ne un de nou.
0: Pel que fa a l'Atlètic Incresa, també tenim bones notícies, perquè el primer equip va guanyar 7-4 contra la penya blaugrana Ramon Llorenç en un partit amb molts gols i moltíssima energia ofensiva.
1: Sí, perquè un 7-4 sempre és un partit una mica boig, però per l'Incresa és una victòria importantíssima, sobretot pel moment en què arriba. Estan en una situació delicada i guanyar era l'únic que importava, encara que sigui en un partit d'anades i tornades, i sí que és veritat que potser defensivament hi ha coses d'ajustar, perquè encaixar 4 gols doncs no és ideal, però ell, si en marca 7...
0: Clar, compensa. I també va guanyar el filial amb 4-3 contra la penya recreativa de Sant Feliu de Llobregat. Així que cap de setmana complet per l'Incresa.
1: Exacte, doble victòria, bones sensacions. El filial també fa un partit molt ajustat, però el tira endavant, i això sempre suma. I en el tram final de la temporada aquestes victòries donen aire, donen confiança, i després d'un cap de setmana que hem tingut ascens del Molins Club de Futbol, descens del femení, victòries de l'Incresa, queda claríssim que el futbol de Molins pausa no te'n donarà.

0: I passem a l'actualitat global, on començarem amb MotoGP i no precisament amb bones notícies. Marc Márquez està tenint un inici de Mundial 2026 d'aquells que ningú esperava, sobretot venint d'una temporada anterior en què havia dominat com si la resta correguessin amb el fre de mà posat.
1: Doncs sí, però aquest any la cosa ha començat torta i el Gran Premi de França, Le Mans, ha estat el cop més dur fins ara. Márquez va patir una caiguda fortíssima just abans d'entrar l'última volta de la cursa sprint i el resultat ha estat una fractura del cinquè metatarsià del peu dret.
0: Del què, del què? És cinquè metatarsià, uau. Així, bueno, això el deixa, òbviament, fora del Gran Premi de Catalunya i és una baixa molt sensible per a l'afició, perquè Montmeló sempre espera que Márquez vagi i guanyi, bàsicament. I per a l'organització, perquè perdre una de les grans estrelles del Mundial doncs no és poca cosa.
1: I mira, si fos només el peu encara, però ell mateix va explicar als micròfons de TV3 que aprofitarà així per operar-se també de l'espatlla dreta, on té un clau trencat que li toca el nervi radial. Dit així, només, que fa mal, només d'escoltar-ho.
0: De fet, va reconèixer que estava pilotant amb un braç i mig, com ell diu, i veure en Marc Márquez emocionat, amb llàgrimes als ulls, recordant tot el calvari que ja va viure amb les lesions del braç, ha tingut molt d'impacte.
1: Sí, és que és una cosa que és competir al límit. I al final, després l'altre és ja fer-ho pràcticament en mode supervivència, com fa ell. Márquez ha estat sempre d'aquells pilots que no sembla que se'l conegui per la paraula prudència, vaja. Però que arriba un moment en què el cos també diu: ei, fins aquí.
0: Ara toca parar, operar-se, recuperar-se bé i sobretot no precipitar-se, perquè el Mundial és llarg, però les lesions mal curades encara ho són més.
1: Així que absència important a Montmeló i una nova aturada per Márquez. Esperem que aquesta vegada el camí de tornada sigui més curt i menys dramàtic que el que ha sigut els últims anys.
0: I fem una parada ràpida al ciclisme, perquè el Giro d'Itàlia ens ha deixat una d'aquelles imatges que et fan preguntar-te si realment cal passar un test d'intel·ligència abans d'entrar a veure una cursa.
1: Totalment, perquè durant la sisena etapa, amb l'arribada a Nàpols, un espectador va decidir que, en lloc de mirar la cursa com una persona funcional, seria una bona idea envair la carretera en una rotonda i simular empentes als ciclistes.
0: Sí, sí, tal qual com ha sonat, és el que va fer. En un dia que ja venia complicat, amb caigudes importants com la de Nico Denz, aquest individu va travessar la línia de seguretat i es va posar a tocar deliberadament corredors en ple pilot.
1: I, a veure, és una idea excel·lent si el teu objectiu és provocar una caiguda múltiple a 60 km per hora i sortir a tots els informatius com aquell impresentable. Ara, objectiu complet, tot sigui dit.
0: Sí, sí, no. A més, com sempre passa amb aquesta gent, no anava sol. Hi havia algú gravant-ho amb el mòbil, no fos cas. Perquè si has de prendre una decisió absolutament lamentable, millor que quedi registrada.
1: Alguns ciclistes li van recriminar immediatament l'actitud, amb tota la raó del món, i l'organització del Giro tampoc es va mossegar la llengua.
0: De fet, van publicar directament el vídeo a xarxes amb un missatge bastant clar. Respecte als ciclistes, respecte a la cursa, no siguis com aquest individu.
1: Missatge senzill, directe i sorprenentment necessari el 2026, perquè sembla que encara hem d'explicar que els ciclistes no formen part d'una atracció interactiva.
0: Exacte. Però bé, tornem a l'embol, perquè el Barça ja sap quin serà el seu camí a Colònia. Els blaugranes s'enfrontaran a l'Alborg a les semifinals de la Champions el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
1: I atenció, perquè això és una reedició de la final del 2024, una final que, per cert, els culers recordem amb bastanta alegria, i ja sabeu, d'aquestes que et fan somriure només en dir el nom del rival.
0: La semifinal del Barça es jugarà a les 6 de la tarda, mentre que l'altra semifinal serà duel alemany, Magdeburg contra FC Berlín, suposo, a les 3.
1: L'Alborg arriba fort, va quedar segon del grup A i va superar una eliminatòria duríssima contra l'Sporting de Portugal, només per un gol en el global, 67-68.
0: Uau. Carlos Ortega ja ha avisat que no serà gens fàcil. Ha destacat que és un equip molt ràpid, amb molt llançament exterior, capacitat de penetració i una defensa 6-0 molt física.
1: Traducció, no serà un passeig per Colònia. Més aviat serà d'aquells partits en què necessites defensa, porteria i sobretot no perdre pilotes tontes, que després venen els disgustos.
0: El Barça, però, arriba amb una trajectòria europea espectacular. 15 victòries i una derrota en 16 partits.
1: Com el sènior femení de futbol sala, bàsicament.
0: Has vist?
1: Toma. Ara, això sí, l'objectiu el tenen claríssim, és sumar la sisena Champions en format Final Four i continuar engrandint la llegenda blaugrana a Colònia.
0: El camí ja està marcat.
1: I realment només fa falta que el Barça d'handbol faci el que millor sap fer, competir quan arriba l'hora de la veritat.
0: Però bé, passem ara a les reines de copes, perquè el Barça femení... Està molt ben trobat, no te'n riguis. Perquè el Barça femení ho ha tornat a fer. Nova final a la Copa de la Reina, que es jugarà demà a l'estadi de Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid.
1: I és que això ja comença a ser costum. 3 finals consecutives, 6 dels últims 7 anys i totes guanyades. El Barça femení amb la Copa de la Reina té una relació gairebé abusiva.
0: Des del 2020, les blaugranes han aixecat totes les finals que han disputat. Contra Logroño, Levante, Sporting de Huelva, Real Societat i Atlético. I recordem aquell 8-0 a la Real el 2024, que encara deu sortir en algun malson seu.
1: Sí, de fet, ara es reedita la final de l'any passat contra l'Atlético, que el Barça va guanyar per 2-0. Les de Pere Romeu busquen la 12a Copa de la Reina ja i la que seria la 3a consecutiva.
0: I ho faran amb gairebé tota la plantilla disponible. Les baixes són Laia Alessandri, lesionada a llarga durada, i Caroline Graham Hansen, que segueix recuperant-se de l'abductor per intentar arribar a la final de la Champions.
1: Que, per cert, quina setmana tindrem final de la Copa i després final de la Champions. I el calendari del Barça femení és directament una agenda de títols.
0: Bàsicament. Però bé, a la convocatòria hi entren noms importants com Catacoll, Paredes, Mapi León, Ona Batlle, Alexia, Patri, Aitana, Pina, Pajor, Parayuelo i Vic, o Vicky, entre, bueno, moltes altres, òbviament.
1: Perquè és que el Barça femení té una plantillassa que, tot i les baixes, tu et mires la llista i penses que, a veure, alguna solució trobaran, segur.
0: Per lo que sea. Però bé, dissabte, llavors, a primera gran final d'aquesta setmana.
1: Sí, i el Barça femení, una vegada més, amb opcions reals de continuar fent història i triplet.
0: Doncs sí. Però bé, passem una mica a la Lliga, que tot i ja tenir campió, encara hi ha molts moviments a fer,
1: sí.
0: Perquè, pel que sigui, a partir de mitja taula, literalment, cap a baix, tots podrien estar en perill d'acabar en descens.
1: I per dur que això sembli, és la meva part preferida de la temporada, és la part d'entrar a les aplicacions de calculadora de resultats de la Liga, entrar a Excel, fer tots els números possibles per saber el que ha de passar, perquè és que a més des de l'últim programa hi ha hagut 2 jornades, la jornada del cap de setmana on va guanyar el Barça la Liga, que ja això en parlarem amb més calma a la segona part, i aquesta entre setmana ha tornat a haver-hi jornada, cosa que ens ha deixat molt, molt, moltes coses a dir, perquè el primer és que el Barça va perdre, com absolutament tothom s'esperava. El Barça de les últimes...
0: Però van jugar amb nens que no sabien ni qui eren.
1: Sí, però és que el Barça de les últimes 4 vegades que ha guanyat la Lliga, el partit següent l'ha perdut.
0: Però perquè vas amb la confiança
1: normal,
0: del que acabes de guanyar...
1: Perquè vas amb ressaca, directament. Vull dir, aquests jugadors estan al màxim nivell de competició durant tot l'any i el dia que els deixen sortir de festa... Doncs
0: pues la lien.
1: Claro, llavors tenim una ressaca de 8 setmanes, els pobres. No és, vamos, cap tipus de problema. Però han passat coses històriques en aquesta jornada, com, per exemple, una victòria de l'Espanyol.
0: Que ja costava, ja portaven, què, 5 mesos?
1: Sí, una,
0: gairebé, sí. Sí. Cinc gairebé 5 mesos, sense guanyar.
1: Sí, ja han tingut la sort d'enfrontar-se al que està sent el seu equip salvador aquesta temporada, ja que l'últim partit que va guanyar l'Espanyol fa 18 jornades va ser contra l'Atlètic Club de Bilbao a Sant Mamés, i ara sí han tornat a enfrontar i han aconseguit la victòria per 2-0. Això sí, en un camp que feia bastant de goig, amb entrades, tot sigui dit, a 10 euros a tot l'estadi.
0: Sí, superbé.
1: Però, joder, un dimecres a les 6 de la tarda omplir tot el camp, realment prou maco. I per fi aconsegueixen la seva victòria després de 18 jornades, després de 5 mesos, quan l'Espanyol va guanyar el seu últim partit, encara Salvador Illa no s'havia posat malalt. No estava de baixa. No s'havia posat malalt encara.
0: Déu meu.
1: Li ha donat temps de posar-se malalt, d'estar de baixa i de recuperar-se i de tornar a posar-se malalt una altra vegada.
0: O sigui, és que la cosa és... literalment la broma de l'any passat és que és aplicable.
1: És aplicable.
0: Llavors, és bastant trist, i t'he de dir, és bastant trist per l'Atlético de Bilbao.
1: Sí, sí, completament.
0: Perquè,
1: absolutament. Perquè a més, l'Atlético de Bilbao es jugava a entrar a Europa. I ara,
0: clar, i ara ja no, s'ha quedat literalment a les portes, o sigui, és el primer equip a no estar a Europa dins de la classificació.
1: Sí, de fet, l'Atlético de Bilbao i el Rayo són els únics equips que ara mateix no estan ficats en cap merder. Tots dos amb 44 punts encara opten en Europa. De fet, el Rayo ara mateix única i exclusivament pensa en la final de la Conference, que ja en parlarem també la setmana que ve,
0: sí.
1: Perquè és el que li oferiria a un lloc directe a Europa, mentre que tots els equips que venen de baix, des del 11è fins al 19è classificat, hi ha 9 equips que encara no se sap qui descendrà. De qualsevol d'aquests 9 equips podria acabar en zona de descens al final de la temporada. Recordem que queden 2 jornades i que és probable que aquesta lliga sigui una lliga històrica en quant a punts per baixar a segona.
0: Home, és que partim de la base de que ja ara mateix els dos que estarien posicionats per baixar amb l'Oviedo, perquè bueno, l'Oviedo no és... ja no entra dins d'aquesta competició, l'Oviedo ja està fora, fa estona que està fora.
1: No tant, matemàticament no tant, no tantíssima, perquè realment el Llevant anava malament, però és que el Llevant ha guanyat els últims, crec que...
0: dos partits.
1: Sí, dos partits seguits.
0: Bueno, tres dels últims cinc.
1: Era... sí.
0: Sí, no.
1: Sí, realment ven una ratxa el Llevant espectacular.
0: Però clar, la cosa és que està a 10 punts. Bueno, en fi, que ja només aquests dos, o sigui, el Llevant i el Mallorca, ja tenen 39 punts, que és... molt.
1: Sí, que de fet són els punts que ara mateix marca el descens, perquè l'Elx amb 39 punts també estaria salvat.
0: Sí.
1: De fet, una de les coses d'aquestes que hem estat calculant, hi ha una possibilitat de que els 9 equips aquests, des de l'11 fins al 19, puguin acabar la temporada amb 43 punts. O sigui, ara mateix el 43 és com el que s'ha marcat com a màxim. O sigui, el màxim de punts possibles amb els que podries estar en descens és 43, que ara mateix serien València i Sevilla. Sevilla, 12, recordem. Però és que sí. Si es donés aquesta combinació, pràcticament impossible, però si es donés la combinació en el que els 9 equips acabessin amb 43 punts, baixarien Sevilla i Espanyol. O sigui, l'equip que ara mateix està millor posicionat després del València en aquesta lluita pel descens seria un dels que baixaria en cas d'aquest empat nòctuple, no sé com es diria, un empat de 9 equips,
0: molts.
1: Però és una barbaritat. Tot i això dit, sí que és veritat que ara mateix són els que poden respirar més tranquils, perquè València i Sevilla amb aquests 43 punts, en principi, no hauria de passar. O sigui, és una...
0: clar, no. Si no, o sigui, han de passar manera, moltes com... combinacions molt
1: cops
0: concretes.
1: Cada, no sé, 6 cops cada 1.000 o 6 cops cada 10.000 de combinacions possibles, els acabarien tots els equips amb 43 punts. Per això ara mateix es poden descansar. Qui no pot descansar encara, per això, són Osasuna i Espanyol,
0: no, sí, sí,
1: amb 42 punts, perquè cuidado. 42 punts no salven.
0: No, no.
1: La salvació matemàtica està als 44 i la salvació virtual està als 43.
0: Però amb 42 punts, al limitíssim.
1: Amb 42 punts, amb resultats no gaire bojos, es podria acabar segona igualment.
0: Clar, la cosa és que aquí depèn molt també de quins partits els hi quedin jugar, perquè si juguen entre ells, doncs pel que sigui, no es podran allunyar massa dels altres en cas d'empat o en cas de perdre. Llavors, queden molt poques jornades i queden molt pocs moviments possibles en aquí i serà una batalla campal.
1: Sí, i de fet serà una absoluta barbaritat. L'una de les poques coses que hi ha tancades són ara mateix 15 equips aniran a Champions,
0: sí.
1: Però sí que ja està tancadíssim. Barça, Real Madrid, Villarreal, Atlètic de Madrid i Betis aniran a la Champions. Sí. Llavors comencen els misteris d'Europa, en els quals només es pot assegurar que Real Societat anirà a l'Europa League segur. El Rayo, en cas de guanyar la Conference, aniria a l'Europa League segur també. I ara mateix tenim el Celta lluitant per l'Europa League, el Getafe, que ara mateix està en posicions...
0: jo no
1: de...
0: entenc, això.
1: També està en posicions de Conference i amb 3 punts de distància de l'Atlètic Club de Bilbao. O sigui que depèn d'ell mateix.
0: O sigui, si el Getafe
1: perd
0: tot
1: tranquil·lament...
0: i l'Atlètic
1: no,
0: guanya alguna cosa, podem fer canvis encara.
1: Exacte. Però està cada cop més afiançat en aquesta setena planta al Getafe. I recordem que, clar, no serviria de gaire, per dir-ho així, als equips que li venen darrere, perquè el Rayo ja està a la Conference. Llavors, la
0: plaça
1: de Conference no li traurà segur.
0: Bueno, no sé com funciona això.
1: No, clar, si el Rayo guanya l'Europa League,
0: clar,
1: algú ha d'anar
0: a
1: Conference. Llavors la plaça de Conference passaria al 8è.
0: Clar.
1: A no ser que el 8è sigui la Real Societat, que com que anirà a l'Europa League, tampoc necessitaria aquesta plaça i passaria al 9è. Per això et dic que és que el Getafe encara es pot permetre quedar 9è i anar...
0: I seguir anant,
1: I seguir anant, en cas de...
0: si
1: l'Atlètic de Bilbao no guanyés.
0: Per això, Rayo...
1: és numeritos ara ja. Que és
0: si
1: la
0: el Rayo
1: temporada.
0: Ara queda segon en lloc de quedar primer...
1: No, llavors necessitaria passar
0: per... Llavors es quedaria fora d'Europa, segons
1: no,
0: aquests números, ara mateix.
1: Sí. Ara mateix sí. Per això
0: el Rayo
1: va única i exclusivament a guanyar aquesta final, o sigui, és tot el que necessita. No tinc clar si el quedar segon t'assegura anar a Conference.
0: Vale.
1: Perquè guanyar t'assegura anar a Europa League...
0: Sí, però no
1: sé si cada segona, per si ve cada entre els 3 primers i els 4 primers, t'assegura Conference. Això no ho tinc clar, la veritat.
0: Home, jo crec que no. Hauries de classificar-te dins de la teva pròpia lliga. Seria que tindria
1: no sé,
0: sentit.
1: Igual,
0: en plan,
1: no sé.
0: Recompensar el primer, però la resta...
1: Sí. Per això,
0: a ver, peu i lau.
1: Sí, completament. Jo diria que no. Però és això, o sigui, és que a partir d'aquí ja... O sigui, Rayo Atlètic de Bilbao s'estan jugant entre Europa i el següent ja està jugant-se al descens. O sigui, no hi ha punt mig, no hi ha ningú descansat. De fet, aquesta jornada, ara ho parlarem, la jornada que ve aquesta setmana, tots els partits s'hauran de jugar alhora per aquestes coses de jornada unificada, de que si un resultat no afecti l'altre, no sé què, excepte el del Barça i Betis, que són dos que dels perquè, pocs equips que no juguen res.
0: Perquè és igual. Sí. Ja estan bé on estan, un ha guanyat i l'altre li pela.
1: Sí, sí.
0: Que interessant. Serà una movida, sí. Haurem d'anar passant de resultat de partit en partit, a veure què està passant.
1: No, allò serà diumenge prou divertit. També s'han decidit avui, s'han decidit, ja han quedat tancats després d'aquesta jornada, els equips que aniran a la Supercopa.
0: Ah, molt bé.
1: I els rivals també, com ja es veia venir si no canviava molt la cosa, el Barça jugarà contra l'Atlètic de Madrid a les semifinals i el Real Madrid doncs, jugarà contra el Real Societat, l'altre finalista de la Copa.
0: Molt bé, bueno... Sí. Però
1: està bastant clar.
0: Però similar a com ha sigut.
1: Sí, normalment sempre és Barça contra l'Atlético de Madrid i el Madrid contra un altre o al revés. O Madrid-Atlético de Madrid i...
0: Perquè Barça sempre un altre.
1: O Barça o Madrid guanyen una de les dues competicions.
0: Ja.
1: Llavors,
0: sí, generalment.
1: Sol passar això. I aquest any s'ha donat com aquesta casuística de que el Madrid no... O sigui, al Barça li podia tocar Atlético o Madrid i casualitats de la vida, o quina sorpresa, no van al mateix quadre. Llavors, els d'Aràbia es podran guanyar diners per... les dues semifinals i per la possible final, passi el que passi. Perquè si tens una final Barça-Madrid, l'altra semifinal no ompliria un estadi a Aràbia. Per què? Perquè es juga a Aràbia en comptes de jugar-se aquí, cosa que no té cap tipus.
0: Clar, i allà només els importen el Madrid i el Barça.
1: De fet, està per veure, perquè se'ls va acabar el contracte amb Aràbia i el van firmar a Qatar. En aquest any la Supercopa s'hauria de jugar a Qatar. Però, amb tots els conflictes internacionals que estan a haver-hi, ara mateix a Qatar no es podria jugar. De fet, els equips de Qatar no estan jugant a Qatar.
0: Clar, clar. I llavors què farien?
1: Doncs pues ja ho veurem. Portar l'Espanya segur que no. Això...
0: Que jo no ho entendré mai, però...
1: En llavors és probable que acabin tornant a jugar a Aràbia un altre cop. Ja es veurà. Ja es veurà.
0: Que
1: això
0: dient.
1: Fins al gener de l'any que ve no...
0: Perquè allò de jugar-ho a casa no és una opció,
1: no,
0: eh?
1: No, no, això no estarà passant.
0: Millor treure diners a un altre lloc.
1: Exacte. De fet, això és una idea de Piqué, eh? Recordem. De fet...
0: Bueno, no opinarem.
1: No, no. De fet, parlant de Piqué... Acabes de flipar com t'ho he lligat.
0: M'ho has lligat superbé, carinyo.
1: No has passat la idea.
0: Parlant de Piqué, parlem de la Shakira, que ha tret una cançó que es diu Die Die per al Mundial que es jugarà aquest estiu a Estats Units. I
1: és una mesura preventiva per dir que quan se'ns acabin les coses de dir de la Lliga, nosaltres haurem de seguir fent programa.
0: Que és un petit problema,
1: no
0: que ens
1: podem,
0: trobarem
1: no ens
0: podem d'aquí un parell de
1: no
0: setmanes.
1: No podem fer la de, bueno, el Barça ja guanya la Lliga, marxem a casa. No ens deixen fer això.
0: Es veu que no era així, com funcionava. No. Que, tot i que no hi hagi contingut, haurem d'inventar-nos-el. Una pena.
1: I passarem a passada al Mundial.
0: Exacte. No hi haurà més remei. No. Però no passa res, perquè en aquest Mundial ens acompanyarà la gran Shakira, que ja porta més Mundials ella que el Piqué, cosa que em sembla cinema absolut.
1: És veritat.
0: I aquest any, després de que hi hagués una mica de moguda amb la cançó que es deia que seria l'oficial del Mundial, ara ha sortit aquesta, que bueno, és prou xula, realment.
1: Sí,
0: per ser
1: sí.
0: Shakira està
1: super... I de fet perquè la cançó oficial del Mundial és terrible.
0: Exacte.
1: Llavors, com a mínim, la de Shakira està...
0: Exacte.

0: A part dels equips de Molins, que ja han aconseguit guanyar les seves categories, que ja hem comentat, i que, evidentment, ens fa moltíssima il·lusió, la notícia que ha marcat la setmana esportiva ha estat una altra, que és la victòria del Barça al Clàssic contra el Real Madrid, que certifica els blaugranes com a campions de Lliga.
1: Sí, i és veritat que el partit fins a cert punt ja entrava dins del que ens podíem esperar tots. El Barça arribava molt millor, el Madrid venia com venia i la victòria blaugrana doncs, no sorprèn tant com hauria pogut sorprendre fa uns anys. Però el que ha vingut després és una altra cosa.
0: Perquè més enllà del partit, la setmana ens ha deixat moltíssimes imatges. Per una banda, tota la felicitat culer, aficionats celebrant el títol, jugadors eufòrics, abraçades, càntics, i aquella sensació que, després de tot, la temporada acaba amb un premi important.
1: I per altra banda, el Madrid, que la setmana passada ja dèiem que el vestidor estava una mica com una olla a pressió, però és que ara ja no parlem només de baralles de jugadors, estem parlant de gent que no es parla, d'un ambient horrorós i d'una crisi que ha pujat fins la cúpula màxima del club.
0: Tant és així que Florentino Pérez ha hagut de fer una roda de premsa 11 anys després. I quan Florentino surt a parlar després d'11 anys, és que alguna cosa s'ha mogut de veritat.
1: Exacte, aquest home que no surt ni quan cau un meteorit al Bernabéu, si surt és perquè l'incendi ja no el pots apagar amb un comunicat de dos paràgrafs i una foto en blanc i negre.
0: I com que l'última volta no deixem a ningú enrere i sabem que no podeu estar pendents de tot el que passa cada dia entre celebracions, filtracions, rodes de premsa i declaracions creuades...
1: Doncs avui venim a fer-vos un resum complet de tot el que heu de saber del que ha passat aquesta setmana. Del Barça campió, del Madrid en crisi i de Florentino tornant a l'escena com si fos el final de la temporada d'una sèrie.
0: Així que agafeu-vos fort perquè repassarem les imatges, els moments i les claus d'una setmana que ha tingut de tot.
1: I que, sincerament, pels culers ha estat bastant més divertida del que ens pensàvem.

0: anaven directes a la banqueta a abraçar-lo, i al final, en un partit que no n'hem parlat abans, un partit que va ser una deixada d'anar al Barça, de dir, és que ni necessitem humiliar-los.
1: No, no, van fer els dos primers a la primera part i la segona van dir, pa què?
0: Pa què? Ve
1: el Mundial... Que intentin fer algo.
0: Sí, sí. Hi ha una cosa molt normal que es fa en el bàsquet, sobretot, no en el professional, en el bàsquet del carrer, per dir-ho així, que si hi ha un jugador que falla una molt clara, tu li agafes el rebot i li tornes a donar la pilota com dient, va, torna-me a intentar, que aquesta no val. I això va ser el Barça-Madrid. O sigui, el Barça és un equip que normalment quan pot fer-li mal al Madrid, li fa mal. I sí. Per això van haver 2-6, hi ha hagut el 5-0, el 0-4 en l'etapa de Xavi. I en canvi sempre s'ha dit el Madrid que no ho fa. Que quan té el Barça com per fer-li mal, no li acaba podent fer. Però precisament no li acaba podent fer. Quan el Barça està malament, el Madrid no li dona per humiliar-lo. I el Barça no només ja li ha donat, sinó que en aquest partit van decidir no fer-ho.
1: Van dir,
0: mira, amb el 2-0 estem tranquils, tampoc ens cansarem ara massa, els van tractar com si fos el Leganés, amb tots els respectes del món al Leganés, però dir, mira, nosaltres ja hem fet la feina, ara que ho intentin ells una mica, i ja ens preocuparem d'una altra cosa, que aquesta nit s'ha d'aguantar fins tard.
1: Sí, sí, perquè la celebració no ha durat només aquella nit, que aquella nit ja va tenir tela, telíssima, perquè... Com no, Casadó va decidir tornar a espaonejar al mig de Canaletes per celebrar amb l'afició. I aquest cop va venir acompanyat de Valde.
0: Sí, sí, sí.
1: Que em sembla cinema.
0: Meravellós. Una altra vegada acompanyats per una sèrie de gent molt gran que encara no hem descobert si és literalment
1: seguretat
0: policia,
1: real,
0: seguretat privada o gent molt boja. Encara no ha quedat del tot clar. Però sí, sí, ja va començar fort a la nit, que també ens va tenir a Olmo, Pedri i companyia agafant el bicing per celebrar per les ciutats de Barcelona, amb un comentari d'Iñigo Martínez al post que va fer Dani Olmo, un dels que els va acompanyar l'any passat a agafar les bicis per celebrar.
1: Que trist.
0: Que també ho deu estar passant, Iñigo, veient el partit. Vamos.
1: Bueno, també, i has vist... qui era Luis Enrique, que va preguntar com havia quedat... com havia quedat el resultat del clàssic, i quan li van dir 2-0, ai, toma!
0: Sí, sí, sí.
1: I va seguir boníssim.
0: I tot això no es va quedar aquí, perquè no. El dia següent, el dilluns, es va fer la rua. Una rua capitanejada i amb els MVPs absoluts.
1: Amb els millors absoluts de tot.
0: Que van ser els dos polonesos, Chesney i Lewandowski. Capitanejant des de dalt de l'autobús i fent història.
1: Capitanejant literalment perquè estaven asseguts a la part frontal de l'autocar, a dalt de tot. Mirant-s'ho tot.
0: Que no els van treure d'allà ni als arbres. Quan eren més baixos els arbres que el bus, que es van estirar a terra com si estiguessin... Vamos.
1: Com per caure, t'he de dir.
0: També et dic, no crec que juguin més ja al Barça, pràcticament.
1: No, ja.
0: Perquè Chesney ja no tenia previst jugar gaire més a la seva vida.
1: I Lewandowski no li deuen quedar gaire estona més.
0: Aquests dos van menjar gelat, van menjar hamburguesa, Chesney va fumar molt.
1: Sí, van cantar molt.
0: Chesney va cantar Joan García és de la Masia. Cosa que una persona que no sàpiga parlar ni en castellà ni en català, l'única cosa que sàpiga dir és Joan García és de la Masia. Sembla
1: meravellós. I Chesney fumador, això també s'ho sap.
0: I parlant de menjar, Gerard Martín, Cobercí i Casadó, partint-se un fuet a mossegades, li van donar a Cancelo, i Cancelo no estava entenent res del que estava passant, estava mirant una cara de...
1: Bueno, i Cobercí signant un fuet.
0: Increïble.
1: Hola.
0: Lewandowski amb una estelada, Lamine Yamal amb una bandera de Palestina...
1: Això ha donat molt a parlar. Sí, sí.
0: I, bàsicament, i resumidament, festa.
1: Festa.
0: Festa absoluta. L'afició del Barça contentíssima. I mentrestant, a l'altra banda, no els estaven agradant tant les coses.
1: No, no els estava acabant de fer gaire gràcia.

0: Perquè mentre Can Barça tot és festa i celebració, a Madrid no estan tan contents. De fet, el Florentino Pérez ha hagut de sortir 11 anys després a fer una roda de premsa, atenció, per dir que es dona de baixa de l'ABC.
1: Cosa que em sembla el motiu més random com per fer una roda de premsa.
0: És increïble. No li va agradar un dels articles amb els que l'ABC, que va citar que estava, no s'estava ben clar si era que estava malalt, si estava cansat, no va acabar de dir-ho molt clar, perquè realment es va veure una versió de Florentino que és que feia por. Una versió de Florentino que no s'havia preparat aquella roda de premsa, que no trobava els papers en els que havia de parlar, que no, que s'allunyava, que quan havia de parlar en comptes d'acostar-se al micro se l'allunyava i se'l deixava de sentir. Va deixar anar comentaris de tota mena.
1: Uf!

0: Però de tot, eh?
1: De tota mena. De...
0: Sí, faltades absolutes amb tothom d'aquella sala, jo crec.
1: De tot el que la gent considerava que havia de ser un president del Madrid, una persona feixista, racista, masclista... Doncs, tot el checklist tot. El va complir.
0: Sí,
1: tot.
0: Sí. Com si li haguessin demanat, com si estigués fent un bingo, saps?
1: Sí,
0: de
1: dir, sí.
0: A veure quantes d'aquestes pots deixar anar.
1: Sí, sí. De fet, òbviament no es va oblidar de Negreira.
0: Clar, li va, no fos cas.
1: Va dir tot el que va poder, i més, fins al punt en què Joan Laporta... De fet, no Laporta, sinó... Rafa Juste, el president actual del Barça,
0: sí,
1: ja va dir que segurament estaven buscant com denunciar-lo, estava ja treballant l'equip legal del Barça, i de fet el comitè d'àrbitres l'ha denunciat ja.
0: Molt bé.
1: Ens ha queixat ja del que va dir Florentino, i de fet Florentino no es va quedar curt amb la roda de premsa que va oferir, sinó que el dia següent se'n va anar a la Sexta amb Pedrerol, una miqueta perquè Pedrerol li digués, oh, que bé en Florentino, que bé en Gatxés les coses, i també com per excusar-se, entre moltes cometes, del que havia fet, no per demanar perdó en cap de manera, sinó per justificar totes les coses que va fer, deixant pitjors comentaris encara.
0: No, una barbaritat, però bueno, també et dic, ha seguit amb aquest tipus de comportament tots els dies següents, perquè just abans de començar el partit amb l'Oviedo, de fet, també va tenir un encontronazo amb un dels aficionats de la fila de just davant, que se'l va veure, pues, literalment, escridassant-se amb un aficionat.
1: Sí, de fet, la manera de Florentino d'arreglar tot això ha sigut convocar eleccions, unes eleccions en 15 dies... Unes eleccions en 15 dies, és a dir, només queden 9 dies per preparar-te la teva possible candidatura, per la qual has d'avalar 180 euros de la teva butxaca.
0: 180...
1: No pot ser 180 milions d'euros de la teva butxaca, no pot ser d'un aval extern, i que a sobre has de portar mínim 20 anys de soci del Real Madrid. És a dir, unes eleccions en les que es podrà presentar ell, i punt.
0: Bàsicament. De fet, poca gent més hagi mostrat, bueno, ha mostrat com intenció de presentar-s'hi, precisament perquè és molt complicat, impossible.
1: I així, senyors i senyors, com Florentino Pérez porta 20 anys al càrrec i com a mínim en seguirà 5 més.
2: L'última volta. Els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.
1: Però deixem una miqueta de banda tots aquests drames que hi han muntats i totes les celebracions que hi ha a l'altra banda, perquè tornem als esports de la vila, que encara que sembli que no, aquests dies encara es jugaran més partits. Així que anem a fer una última volta perquè ens espera aquest cap de setmana.
0: I començarem, com no, amb el Molins de futbol masculí, que jugarà demà a les 6 contra el Mirassol Bacó. I el sènior femení jugarà diumenge contra les de la Granada a les 5.
1: Diumenge l'Atlètic Cresa A jugarà contra el Sant Vicenç dels Horts a les 5 i el B a les 6 contra el Vallirana.
0: Pel que fa al futbol sala, el sènior masculí A jugarà demà a les 5 contra els de Riera i el B jugarà dissabte a 8:45 contra el Prat.
1: Però si el que us interessa és més aviat l'handbol, el sènior masculí A jugarà dissabte a les 7 contra els de Vilamajor i el B jugarà avui divendres a 9:45 contra el Vendrell i diumenge a les 12 contra els de Agarra. Mentre que el sènior femení B jugarà demà a 8:45 contra les de Cerdanyola.
0: Pel que fa al bàsquet, el sènior A masculí jugarà demà a 8:45 contra el Sabadell i el B a 4:15 contra els de Gelida.
1: Mentre que el sènior femení A jugarà aquest diumenge a 6:15 contra les de Les Apps i el B a 8:15 contra les de Vilanova.
0: Però bé, si sortim una mica en aquesta jornada unificada que es jugarà diumenge, quin partit creus que seria interessant tenir a la pantalla?
1: Jo crec que el més important aquest cap de setmana és no parar boig, perquè seran massa resultats alhora, la gent començarà a fer càlculs a mig partit, no cal, no és necessari, ja quan s'acabi tot ens ho mirem amb calma. El partit que no importa per res, per dir-ho així, és el del Barça, un Barça-Betis, en el que com a mínim podrem veure un altre cop a joves debutar i a veure com comencen, i sobretot que hem d'estar atents al partit de l'Atlètic de Madrid-Girona, perquè el Girona dels equips catalans és realment el que més es juga.
0: Sí, és el que està realment patint per mantenir-se ara mateix en aquí.
1: Sí.
0: I a veure com tiren, a veure si l'Atlético de Madrid, que ara ja té com una mica la plaça bastant assegurada, relaxa.
1: Aviam si és veritat.

0: Recordem per això que aquesta jornada unificada ha jugat diumenge a les 7 de la tarda. És a dir, fins a diumenge pràcticament seran càlculs i probabilitats. Mentre que el Barça jugarà també diumenge, però ja més tard. O sigui, ja durant el partit del Barça, que no importarà absolutament per res, és el moment de treure calculadores, de treure Excel, de mirar-s'ho tot, perquè és que la jornada següent sí que serà de patir de veritat.
1: Però bé, fins aquí el programa d'avui, una setmana d'aquelles que ens ha deixat de tot, emocions, caigudes, títols, alguna imprudència monumental i algun que altre atac de nervis a segon quins despatxos.
0: Sí, perquè hem començat amb la notícia amarga de Marc Márquez, que sembla que no acaba mai de poder competir sense que alguna peça del cos decideixi independitzar-se. Sí, esperem que aquesta aturada sigui ara sí la bona.
1: També hem fet una parada ràpida a Giro d'Itàlia, on hem comprovat que encara hi ha gent que confon una gran volta ciclista amb una gimcana interactiva. Recordatori amable, els corredors no són part de l'espectacle de contacte.
0: Hem passat per l'handbol, on el Barça torna a fer allò que ja sembla de costum, classificar-se per Colònia i fer-nos creure que aixecar la Champions és gairebé un tràmit. Tot i que, això sí, l'Alborg segur que no ho veu exactament igual.
1: I també hem parlat de les reines de copes, perquè el Barça femení continua acumulant finals com qui col·lecciona cromos. Ara toca l'Atlético i després a Europa. Calendari lleuger.
0: Vaja, com sempre. Això sí, hem mirat també a casa, perquè els equips de Molins ens continuen donant alegries i demostrant que la competitivitat no entén de categories.
1: I, evidentment, hem hagut de parlar del gran tema de la setmana, el Barça masculí, campió de Lliga després de superar el Madrid.
0: I amb la posterior rua de campions, que és aquell moment de l'any on els culers surten a celebrar i els madridistes, misteriosament, decideixen que el futbol tampoc era tan important.
1: Però bé, tanquem una altra setmana i divendres vinent a les 4 tornarem amb una nova última volta.
0: Òbviament li agraïm al David Rius que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut darrere els botons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Centenars de persones, 6.000 segons l'organització i 1.000 segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a manifestar pel centre de Barcelona a favor de Palestina. La mobilització ha començat passades les 6 de la tarda a Plaça Catalunya i ha acabat davant la seu de la Comissió Europea, poc més d'una hora després. Escoltem a la portaveu de la coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson.
2: Durant tota la mobilització que hem dut a terme durant els passats mesos, hem aconseguit posar fi en algunes complicitats. L'exemple més clar és que avui Ràdio Televisió Espanyola no participa al concurs d'Eurovisió a nivell europeu.
1: La manifestació ha servit per recordar la Nakba, l'inici de l'èxode palestí del 1948. L'organització i altres associacions pro-palestines han tornat a reclamar que el govern espanyol trenqui totes les relacions amb Israel. I en política catalana, la CUP ha retret a Esquerra i Comuns que donin suport als pressupostos de la Generalitat enmig de les vagues entre metges i professors. Precisament també el sindicat de mestres USTEC ha reclamat als dos partits que incloguin l'acord de pressupostos les reivindicacions dels docents. I tot i aquestes reclames, l'acord de pressupostos entre Esquerra, Comuns i el PSC encara no està tancat del tot. Precisament la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que les negociacions avancen positivament amb Esquerra. Paneque ha destacat que la línia orbital ferroviària, una línia de tren que trencaria l'actualitat centralitat de Rodalies, podria desencallar aquestes negociacions. I anem en plana local, ja que després d'anys tancat i en desús, el campanar de Sant Feliu de Codines torna a obrir-se a la ciutadania. Avui s'ha fet l'acte inaugural amb recuperació d'aquest espai emblemàtic del municipi. Ens informa des d'Ona Codinenca, Laia de Déu.
3: Una cinquantena de persones han omplert avui dissabte el campanar de l'església de Sant Feliu de Codines en la inauguració de la seva recuperació i obertura al públic. L'espai, que feia anys que estava en desús, es podrà començar a visitar després d'una actuació impulsada pel Museu del Rellotge, amb l'objectiu de recuperar aquest element patrimonial del municipi. A més, la intervenció també ha servit per posar en valor el vincle arquitectònic del campanar amb l'univers de Gaudí, ja que l'obra va ser projectada per Puig Boada, deixeble directe de l'arquitecte modernista. Josep Vilanova, president de la Fira del Rellotge de Sant Feliu, ha destacat la importància de recuperar aquest espai històric.
4: Si hem fet això perquè la gent, ja ho veus, amb aquesta escaleta antiga pot venir aquí i si no vol pujar més amunt amb aquesta tele, doncs és com si pugés perquè les explicacions hi són.
3: A l'acte també hi han assistit l'arquitecte tècnic i el cap d'obra de la Sagrada Família, que han contextualitzat tècnicament el projecte i han remarcat especialment la influència gaudiniana de l'escala helicoidal del campanar.
1: I des de les 7 juguen la final de la Copa de la Reina el Barça i l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. Fins aquí les notícies en xarxa. Notícies.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Codina, de l'avinguda Mancomunitat número 18, al barri de les Guardioles.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Garcia.
2: Què?
1: Diumenge fem programa.
2: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
2: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
2: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
6: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el vermut. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: La música. Te roba de los ojos una lágrima. Te besa como lluvia cuando llega. Te deja en el vacío si se va. Y sin ella no es posible imaginar este mundo loco que se va muriendo poco a poco entre el poder y la mediocridad. Ella llega y te acaricia el corazón y cura tus heridas y te da la paz a cambio de escuchar su voz. Y su nombre de batalla es la música. La música es amante y compañera para la soledad, un cielo sin fronteras hasta donde subir, el vuelo fugaz a un tiempo feliz. La música es el punto de partida de una historia de amor, el lazo que nos une y nos hace vibrar. La música es un canto de amor y paz que te despierta el corazón. Letra de José Luis Perales. Bona tarda, vespre d'aquest dimarts, un dimarts que ha sigut al dematí molt assolellat, a la tarda s'ha posat a ploure, fins i tot ens ha caigut uns petits coets de gel, quasi bé, i que el temps està molt barrejat, aquesta és la veritat. Doncs un dimarts més, un altre nou espai, quan cau la tarda, gràcies, amics oients. També a l'amiga del registre de sol, Eli Arjona. Moltíssimes gràcies, Eli, com sempre. Com cada dimarts, doncs, la nostra espectadora fixa, la Paquita Gil. Gràcies per ser aquí, Paquita. Gràcies. Ens hem iniciat amb una bonica lletra, com he dit, d'un dels cantants, jo diria que dels grans cantants, encara que de fa anys ja, però José Luis Perales, que havia també fet lletres per molts altres cantants. La música, per què? Doncs perquè avui tenim molta relació amb la música en aquest programa, també com la setmana passada, però. Perquè la tarda vespre d'avui, doncs, la nostra convidada té molt a veure amb aquest poema, no?, amb la música. Avui al programa ens acompanya un artista que viu entre camins, ciutats i cançons, cantautora, compositora i nòmada per elecció. Ella no li agrada gaire, que li diguin això. La Louise, sí? Ho dic bé?
1: Sí.
0: Louise de Lune? O sí. De Lune? Com?
1: De Lune.
0: De Lune. És clar, és un nom que es pronuncia en francès, oi?
1: Sí.
0: Molt bé. Ha convertit les seves experiències, els viatges i les emocions en un univers musical íntim i molt personal, amb una sensibilitat especial per explicar històries a través de la música. Les seves cançons respiren llibertat, moviment i autenticitat. Avui tindrem l'oportunitat de conèixer-la millor, tota la seva trajectòria, la seva manera de crear i tot allò que inspiri o que ens inspirarà el seu projecte artístic. Perquè jo crec que és una dona que no para de fer projectes, no? Benvinguda, eh? Molt benvinguda al programa.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Molt bona tarda. Doncs res, que tenim una noia molt guapa aquí, sentada al meu costat. Molt guapa i molt eixerida, que l'escoltarem cantant directe, oi que sí?
1: Sí.
0: T'escoltarem cantant directe. Jo crec que et fa més il·lusió cantant directe que no vas que posem res enregistrat.
1: Clar, i parlant de la música, crec que cal tocar una mica en viu, no?
0: I et felicito perquè jo pensava que no parlaves català i m'he quedat parada, eh?
1: Jo també penso que no parlo català, però a vegades surt més que altres vegades.
0: No, molt bé, molt bé. Escolta, tampoc fa tant que estàs aquí, no?
1: No, fa uns 3 anys.
0: Mira, més o menys com la setmana passada, el cantautor que va venir també ens va dir que feia 3 anys. I també es defensava molt bé. I això, nosaltres que som d'aquí, ho agraïm molt. Perquè, clar, la nostra parla, si la deixem de parlar, doncs es perdrà. I és una llàstima.
1: Clar.
0: Perquè tots els seus ciutats i països tenen la seva pròpia identitat. i s'agraeix. Per tant, molt contenta de que parlis en català.
1: Jo també.
0: Bé, direm que la Louise és un... la Louise de Lune, jo és que no ho sé pronunciar-ho molt bé.
1: No, no ho fas molt bé.
0: Sí? Doncs primer que tot, gràcies per acceptar aquesta invitació nostra. Compartir, doncs, amb tots nosaltres les teves experiències i la teva trajectòria. M'agradaria començar preguntant-te com vols que ho fem, això? Vols que comencem amb un tema, o vols que comencem a fer l'entrevista, o vols ja d'entrada tocar-nos un tema perquè ens situem una mica?
1: No ho sé, com voleu.
0: Tu què et faria gràcia?
1: Jo crec que potser parlar una mica.
0: Parlar una mica i després introduir algun tema.
1: Perquè dona una mica més de context a la música, no?
0: Molt bé, doncs ho farem així. Perfectament. Anem a fer lectura de la teva biografia. Val? D'acord? La que tu m'has passat. Vinga.

0: Doncs direm que la Louise de Lune doncs és una cantant i compositora nòmada, tornem-ho a dir altra vegada, i no li agrada, eh? Actualment establerta a Barcelona, com ella ha dit, doncs fa uns 3 anyets. La seva música té influències del folk, el blues i el jazz, que incorpora a les seves melodies especials i combina amb lletres poètiques. Tu consideres que són lletres poètiques, no?, el que tu fas?
1: Jo diria que sí, sí.
0: Sí, molt bé. Acompanya la seva veu clara amb un estil de guitarra blues i preferiblement amb harmonies complexes. Sí que hi ha espai per, per un pedal de lop. Què vol dir això del pedal de lop?
1: És com una petita màquina que pots enregistrar la veu per una part petita i gravar una altra encima.
0: Ah, sobre, gravar una altra. Sí. Molt bé. Clar, els especialistes com vosaltres sabeu de què parleu. Molt bé. Després d'actuar com a cantant de jazz i amb bandes com Project Orange, doncs també de Bacaris, es diu?
1: The Back Alleys, sí.
0: Bacaris, sí. És que, noia, això dels idiomes a mi no se'm dona tan bé com a tu, eh? Doncs la Louise doncs, se centra ara en el seu projecte en solitari, havent viscut a més de 6 països, combinant amb una fascinació, té molta facilitat amb els idiomes, ens has dit, oi? Com quants idiomes parles tu?
1: Si comptes el català, i diria 6.
0: 6 idiomes?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, tens facilitat, eh? Potser perquè has viatjat per molts països, també pot ser?
1: Sí, clar, és un privilegi.
0: Doncs la cantautora sap encantar-nos en anglès, aquí ens ho poses, en espanyol, alemany, portuguès i més. Aquest i més ja ens ho dirà, si de cas. A principis del 2023 va veure la llum el seu EP, debut a... autoproduït, doncs, per Metamorfosis.
1: Sí, ho tinc aquí.
0: El tens aquí, que l'has portat i que em deies que què podíem fer? I hem decidit que el podríem, doncs, sortejar.
1: Sí.
0: Et fa més gràcia, no? Potser?
1: Sí, em fa molta gràcia.
0: Vinga, doncs farem això. Però per sortejar hem de donar el telèfon de Ràdio Molins de Rei, que és el 93-668-6161. És molt fàcil. 93-668-6161. Què vol dir sortejar? Vol dir que farem una pregunta fàcil, perquè pugui entrar més d'una trucada i fer el sorteig abans doncs, acomiadar el programa. Bé, serà fàcil. Escolteu-lo, per això. Escolteu, perquè la pregunta serà fàcil. Havem viscut, doncs, ens has dit, en més de 6 països. Vas viure-hi molt de temps?
1: No. En temps no, però en influències sí.
0: En influències sí. Després del tema aquest de Metamorfosis, ens dius que de llavors ençà ha sumat forces llançaments i vídeos, també, no? I com doncs, la seva versió de Phil, que és una versió nova, no? Aquesta també...
1: Este fa uns anys, sí.
0: Fa uns anys. Sí. Que, doncs, ha acumulat més de 100 milions o 100.000?
1: 100.000.
0: 100.000. O és que jo no ho sé, perquè com que vosaltres esteu molt posats a les xarxes, ho sabeu més bé que ningú.
1: No l'he mirat fa un temps, però crec que són més de 100.000.
0: Més de 100.000 visites.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do, I en el YouTube?
1: Sí.
0: Això és parlant del YouTube, no?
1: Sí, sí.
0: Molt bé. El seu darrer àlbum, Petricot, es diu així?
1: Petricot.
0: Sí. Doncs s'ha estrenat el novembre passat, és a dir, que és bastant recent, amb concert de llançament a Barcelona. Disponible està a Bandcamp.
1: Sí.
0: I bé, jo crec que això de Petricot ve del grec, no?
1: Sí.
0: És un nom que ve del grec, que té relació amb la terra mullada, amb l'olor a la terra mullada, no?
1: Sí, realment crec que Petro és de roca, però sí, és l'olor a
0: terra mullada.
1: A terra mullada, sí.
0: T'agrada molt la natura?
1: Sí.
0: Sí, t'agrada la natura. Molt bé. Doncs bé, dit això, anem per fer una mica de preguntetes, eh? I així ja entrarem en algun tema. Anem a fer la primera pregunta, que és molt fàcil, eh? La primera. Jo, esclar, com no sabia si ho volies en català o castellà, jo venia preparada de les dues maneres.
1: Molt bé.
0: Eh? Però a mi m'agrada que ho facis en català. I a més et defenses molt bé. Per començar, qui és la Louise de Lune? Més enllà del nom artístic. Qui ets, més enllà del nom artístic?
1: I m'has dit que és una pregunta fàcil.
0: Oh, tant. I tant, perquè si tu no et coneixes, imagina't. Tu t'has de conèixer més que jo.
1: L'artista Louise de Lune, qui és? Jo diria que és una noia que li agrada la música, clar. Li agrada molt cantar i tocar amb altres persones, que realment és el que més m'agrada de fer música. I sí, que ara toca concerts a vegades i escriu música, però també és una persona que té altres coses que fer de dia.
0: I... Però com seria un dia normal per tu?
1: Com és un dia per mi? És que tinc diverses feines de comercials. Llavors, sí, voldria passar el meu temps només amb la música, però no puc. I faig altres coses amb llengua i comunicació.
0: Molt bé.
1: I també...
0: Però tens temps també per la música?
1: Sí, he de fer-ho, sí. Ah. Uh-huh. Sí, tinc molts interessos i molts amors per coses. O sigui,
0: sí, hi ha moltes coses que t'agraden.
1: L'amor per la música, hi ha un amor per les idiomes i uh-huh. hi ha un amor per política i coses... No sé si ho puc explicar en català.
0: No, tu digue-ho com et surti. Si et va més bé que jo t'ho digui, pregunti en català i tu contestar en castellà, tranquil·la, eh?
1: Sí, quan no puc més...
0: No, tampoc vull que t'esforcis tant si et costa. No.
1: No sé si és un problema d'idioma, perquè també em costa comprendre a vegades. Però, clar, hi ha moltes coses que fer en aquesta vida curta. Però al final tots tenen influències a la teva música, perquè és el que te fa pensar.
0: Segur que la deus treballar més de nit que de dia, no, la música?
1: Sí.
0: Clar, si tens que treballar és normal. I com et definiries musicalment o vitalment?
1: Musicalment o vitalment?
0: Sí. Com et definiries?
1: Que és una definició vital.
0: O sigui, musicalment... És amb el tema de la música, vitalment, és en la teva vida.
1: Clar, però ja. Yeah. Ok, musicalment diria folk. M'encanta tot és acústic i que es pot tocar en un format petit, uh-huh. amb veus, moltes veus, si és possible, i pocs instruments i instruments acústics. I vital.
0: Ets una persona que tens molta vitalitat, que
1: sí.
0: És el que estàs dient, que fas moltes coses a la vegada, no?
1: Sí.
0: Quan cantes, t'agrada fer un solitari o millor acompanyada?
1: Les dues m'agraden.
0: Les dues maneres, les dues versions.
1: Sí. És molt guai tocar en grup, amb amics o amb altres músics, però clar, cal organitzar-ho més.
0: Clar, llegis.
1: Però és molt guai quan surt.
0: Que passa que treballant, composant també a la nit i assajant a la nit i després tenir que després buscar un moment per assajar amb altres persones, tot això comporta molt de temps.
1: Clar,
0: també.
1: És el cap de setmana, sí.
0: Imagino. Ets cantant, compositora i guitarrista. Recordes quin va ser el moment en què vas entendre que la música seria una part essencial de la teva vida?
1: Crec que... Pot ser que Sí, però és que sempre he estat cantant tota la meva vida i quan anava al, no sé com es diu, al kinder, als 3 a 6 anys...
0: A l'escola?
1: En Alemanya no és l'escola encara, no. És una preescola. No has d'aprendre res, has de ser feliç.
0: Com una guarderia?
1: Sí.
0: Sí, està bé.
1: Una vegada vaig entrar i cantant i la
0: professora, la mestra...
1: Sí, no ensenya, però sí. Va dir, la Luisa serà una cantant.
0: Ah, mira.
1: I vaig dir, què? Què vol dir això? Però m'ha agradat l'idea, però clar, als 4 anys...
0: Vas començar molt aviat?
1: Pot ser, però cantar jo crec que és una cosa que tot un fa i totes les persones haurien de fer més. Yeah. És algo molt, molt natural i no cal fer-ho bé, cal fer-ho.
0: És que, de fet, amb això et dono la raó, perquè jo recordo que quan jo era petiteta, que estic parlant de fa molts anys, la gent tenia més alegria, tenia més ganes de cantar. I fins i tot a la dutxa es cantava, ara no.
1: Sí.
0: Ara no sé si és la manera que portem de viure, les notícies o el que és, que no tenim tanta alegria com per cantar. I hem d'escoltar persones com vosaltres, que ens canteu. Molt bé, jo ara penso que sí, que hauries de començar amb un tema.
1: Molt bé.
0: Sí, ja tens aquí a sobre la guitarra. La teva primera guitarra, quan la vas tenir?
1: Als 11 o 12 anys, crec.
0: Sí.
1: I no va ser meva, sinó va ser del meu pare. I la vaig trobar a la casa una mica amagada.
0: Ah, mira, quasi bé com el convidat de la setmana passada que va treure la guitarra d'un lloc polvoriento.
1: Sí, sí, sí, sí, així. Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: I no li vaig dir al meu pare que la vaig utilitzar.
0: Sí?
1: Mentre ell estava a la feina. I vaig aprendre una mica sola.
0: Doncs quan tu vulguis, què ens cantaràs?
1: Una cançó... que es diu Station...
0: Station.
1: Sí.
0: I què vol dir? Tradueix-m'ho.
1: És l'estació.
0: L'estació.
1: Sí.
0: Molt bé.

0: Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bonica. Tens una veu molt així, molt...
1: Molt dolça.
0: Molt dolça, sí, sí. Una veu molt, no sé, que et fa encantar escoltar-la, oi? Sí. Molt bé, molt bé. Si et va malament deixar la guitarra aquí sobre, la pots posar a la cadira, eh?
1: No,
0: que la tindràs més a prop.
1: No, em dà més seguretat.
0: Molt bé, doncs la veritat, a mi m'ha agradat força. I ara anem a continuar, perquè també en aquest programa hem d'anar inquivint de tant en tant una poesia.
1: Molt bé.
0: I avui en posarem una que podria ser la de El Beso. Mm. No sé si l'has escoltada, però és una poesia que és preciosa. A mi m'agrada molt. Mm. Anem-la a recitar.

0: Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Y hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado. Hay besos que engendra la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huella como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la Magdalena, con sus besos, fortifica piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien. Son besos míos, inventados por mí para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? Indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible llenáronse de lágrimas tus ojos. ¿Te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? Te suspendí en mis brazos, vibró un beso. ¿Y qué viste después? Sangre en mis labios. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí, para tu boca.
1: Doncs haig de dir que és de la Gabriela Mistral. És un preciós poema que s'ha recitat ja alguna vegada, però és que m'encanta. Perquè sembla mentida les coses que es poden arribar a dir d'un petó, eh? D'un beso, eh? Hay besos locos, hay besos sinceros, hay besos nobles. És veritat, eh? Si ho vas analitzant, és cert. A vegades no ens parem a pensar les paraules que surten de la boca, no ens parem a pensar, eh? I moltes vegades hauríem de primer pensar-les. Molt bé, molt bé. Doncs a veure, Luisa, el teu primer treball autoproduït, Metamorfosi, ja apuntava una identitat molt personal teva.
2: Sí.
1: Què representa avui aquell debut per tu?
2: Quina bona pregunta. Ho vaig fer... Crec que... no sé com és ara, però jo quan vaig començar a fer música estava amb l'imatge que has d'arribar a un cert punt i ahir ven l'èxit.
1: Sí.
2: Que viene el éxito así como un algo que pasa o no pasa.
1: Uh-huh.
2: Y que se puede definir como claramente si eres un músico exitoso, una música exitosa o no. Y como esa idea que algun label o una persona te va a descubrir y se va a sumar un equipo a trabajar en el proyecto musical juntos. Y creo que en la época en la que vivimos, hacer música ya no funciona así. Y no sé si ha funcionado así en algún momento, porque hacer música no cabe dentro de la ideología capitalista de que hay algo que recibes que se puede contar y se puede expresar en cantidades.
1: Bueno, es que precisamente la música como la poesía conllevan mucha sensibilidad.
2: Claro, y no se puede expresar en cantidad de dinero o algo que te llega. Lo más probable es que no te llega dinero encima. Entonces,
1: no, los poetas tampoco, ¿eh?
2: No, claro, todo arte, muchas cosas que no se pueden cantificar en esta narrativa. Y entonces, no sé, estaba como trabajando para llegar a algún punto así y no llega. Realmente, porque una vez que llegas a alguna meta, te pones otra y la persigues.
1: ¿Y por qué le pusiste el nombre, esta metamorfosis?
2: Creo que es justamente este proceso de cómo cambiar toda tu actitud y todo tu entendimiento de algo para realmente aprender más y descubrirlo más. Y entonces este disco lo he grabado durante el COVID, porque no tenía nada más hacer. Y dije, bueno,
1: mucha gente le pasó. Sí. Li va passar el mateix a molta gent, sí. No sorties al balcó a cantar, tu? Quan el Covid, que hi havia molta gent que sortia a la finestra o al balcó i cantava, sí, o recitava.
2: Sí, cantava, sí, a la finestra. També, sí, vaig tenir Covid i no podia cantar moltíssim, però ja, sí, quan podia ho vaig fer.
1: Ho vas fer. Molt
2: però
1: bé.
2: Sí.
1: Tu no et preocupis, si et va millor, respon-me en castellà.
2: Sí, vaig canviant.
1: No, ho dic perquè veig que t'expresses més de pressa, millor, perquè, clar, el català és una miqueta més complicat, eh?
2: Sí, em falten paraules.
1: Encara que jo t'ho agraeixo moltíssim.
2: Però en espanyol també.
1: Bueno, entre la metamorfosi i el petricot, què diries que ha canviat més en la teva manera de crear?
2: No sé si ha canviat moltíssim entre les dos, però crec que ara faria música sempre amb altra gent i no tan
1: en solitari.
2: Si és de realment enregistrar un tema i lançar-ho.
1: Ja. Yeah. Però potser és més complicat, no? Actuar en grup.
2: Clar,
1: que sola.
2: És molt més complicat, però també més...
1: Dóna més difusió.
2: No necessàriament, però és més entretenit, és més divertit.
1: A veure, el títol, aquest Petricor, traduïm-lo una miqueta, seria... com ve del grec, però seria com olor a terra mullada, alguna cosa així?
2: Sí, em fascina realment, perquè primer que va bé que és són paraules griegues, latines, que no s'utilitzen molt.
1: Seria aquella olor després de la pluja? Aquella, sí, olor que se sent quan tu vas al bosc i ha plogut i sents,
2: clar,
1: aquella olor dels pins.
2: Clar,
1: aquella...
2: clar, es diu una mica, és l'olor a la pluja, però realment de la paraula és l'olor de la pluja en pedra. Però és una paraula per una cosa que normalment no anominem.
1: No anomenem, sí.
2: Eso. I em fascina perquè fer música és una mica això... tratar de trobar una forma d'expressar o, sí, materialitzar un sentiment.
1: Clar.
2: Que no té nom encara i li poses música.
1: I per què vas triar aquest nom pel disc?
2: Per això.
1: Precisament per això.
2: Sí, perquè em sembla un concepte molt bonic de trobar un nom a alguna cosa que encara no té nom, i pot ser un poema o una cançó o una pintura, però és per expressar algo que s'entén, que abans no existeix.
1: Hi ha alguna cosa concreta que t'inspiri a fer una cançó?
2: No, depèn de la cançó, sempre.
1: Però primer què és? La lletra o la música?
2: Crec que normalment primer és la música i quan la toques surge la lletra.
1: Està bé. Hi ha algun fil conductor emocional o conceptual dins de Petricor?
2: Els cançons s'han escrit durant molts anys, llavors hi ha algunes que són de fa 10 anys i altres que són de fa 3. Llavors són un poco como hermanos, un poco dispersos. Que son hermanos, pero pueden ser muy diferentes, diría.
1: Primos hermanos.
2: Sí.
1: Bé, repetirem el telèfon perquè anirem a fer la pregunta. I és que més fàcil no la podem fer, eh? La pregunta és la següent. Hem estat parlant de Petricor, no? Volem que ens digueu, ja que hem dit que és un nom que ve del grec, quin significat té? Ho acabem de dir-ho, eh? Quin significat té? Heu de trucar al 93 668 61 61 i pot trucar qui sigui, fins i tot algun conegut teu que ens estigui escoltant. Perquè si no té el teu CD, doncs tu has portat aquí el CD i a més has portat una cosa molt curiosa. Una targeta que hi ha el dibuix, diguéssim, del Petricor, de lo que és la llibreteta, que deuen haver-hi les lletres a dintre, suposo, no?
2: Hi ha textos, no són la lletra, però són textos que escriuen cada cançó una mica.
1: Bueno, doncs, senyors, mireu, jo no ho he vist cap vegada, això. Jo el QR sí, però això no ho he vist mai. És una targeta... Dóna'm la targeta, aquesta. La targeta. És una targeta, la Eli la veu, no? Doncs aquesta targeta es pot plantar en un test i són llavors... D'aquesta targeta surt una planta.
2: Moltes plantes.
1: Moltes plantes.
2: És l'idea, sí.
1: O sigui, això s'hauria de posar en un test, humitejar-ho i anar-ho regant de tant en tant.
2: Sí.
1: I al cap de poc veuríem com comencen a sorgir doncs, les plantetes aquestes, no?
2: Sí, és paper de semilles.
1: Paper de semilles. És que no, la primera vegada, no tenia ni idea. Doncs això va... juntat amb el CD d'ella que a qui li toqui s'ho emportarà. Per tant, espavileu-vos, truqueu al 93 668 61 61 i és molt fàcil, eh? Ho hem parlat. Que Petricor, com es pronuncia? Digue-ho tu.
2: Petricor.
1: Petricor, si ho diem, ja ho diem bé. Ve del grec, però la traducció vol dir una cosa que té relació amb la natura. I que precisament avui doncs, hem tingut una tarda mogudeta. Jo ja no diré res més, perquè si no, no d'això. Escoltem un altre tema. Vinga, quin serà ara? Quin tema ens tocaràs?
2: Pues diria del mateix àlbum.
1: Del mateix àlbum?
2: Crec que el primer tema, que es diu Bird's Eye.

0: Molt bé, escolta, ens fas agafar pau, a l'esperit amb aquestes cançons. La veritat que ens tranquil·litza una miqueta l'ànima, Vull dir, està molt bé, ens agraden força. Molt maques.
1: Gràcies.
0: Molt maques. Mira, la teva música barreja, com dèiem, el folk, el blues i el jazz. Suposo que d'aquestes tres, aquests tres estils, algun d'ells deu ser quan ho fas en grup, no?
1: Alguns d'ells, què?
0: Quan aquests tres estils que tu acostumes a cantar, folk, blues o jazz, algun d'ells el deus fer en grup, no en solitari, dic jo, pregunto.
1: Sí, crec que seria més, sobretot, folk. I li pots posar el que vulguis, una mica de percussió, bajo, altres instruments, però no, clar, no és blues. I tinc algunes cançons que són més a prop al blues, però no.
0: I en algun, suposo que aquests temes, doncs, deuen tenir una especial sensibilitat, no? Una sensibilitat íntima també, no? A l'hora de cantar-los?
1: Suposo que sí, sí.
0: Com trobes l'equilibri entre aquestes influències, entre aquestes tres influències?
1: És que no ho estic buscant. Jo escric el que em surt, llavors no estic pensant en termes de gènere. Però de les influències, crec que se pot dir més, perquè és el que escucho, i entonces, no sé, lo que escribes también refleja lo que te inspira, y lo que te inspira normalmente es lo que más escuchas.
0: Molt bé. Quins són els teus cantants predilectes amb aquests tres, les tres influències aquestes? En tens algun?
1: Tinc moltíssimes, sí. Però hi ha una cantautora anglesa que es diu Leanne LaHavas, que m'encanta, també és guitarrista. I els Fleet Foxes, que és una banda, crec que dels Estats Units, també m'encanten.
0: Tenen alguna relació les teves cançons?

0: Muy bien, muy bien. Te aplaudo, ¿eh?
1: Gracias.
0: Te aplaudo. Muy bonito, muy bonito. Y me decías que eres tú misma, que se oye dos veces la voz porque es como un eco, ¿no?
1: Sí, es el coro, soy todo yo.
0: Muy bien, cuántas cosas haces, Luis. Cuántas cosas haces. Tú en noviembre pasado estrenaste El Petricor, ¿eh? Sí. También tengo que decir, al respecto de la pregunta que hemos hecho, que como no llamen, me lo voy a quedar yo. Que es muy fácil, ¿eh? Lo que hemos dicho.
1: Em sap greu que no hagi portat més, o sigui, perquè et quedis tu i un
0: altre. Ah, no et preocupis, tu no et preocupis, perquè la gent a l'estiu se'n van a passejar i l'escolten, perquè aquest programa passa els dissabtes gravat també. Uh-huh. O sigui, ara és en directe, però el dissabte a la mateixa hora torna a sortir aquest programa.
1: Okay.
0: Però llavors no cal que truquin, perquè jo no hi seré. Serà gravat, saps? I dir, ara és el moment de trucar. I si no d'allò, doncs nosaltres ja els hi farem una altra pregunta, però almenys que truquin, no? Mira, parlant de Roma, i està sonant el telèfon. Sí? Doncs vinga. Hola, bona tarda, vespre.
2: Endivina qui sóc.
0: El Jordi.
1: En Jordi. Hola, Jordi.
2: No he pensat l'estona, Alexandra, ara t'ho dic així, és normal, per veure si algú s'animava, i veig que ningú s'anima, doncs deixa'm trucar.
0: No, és que saps què passa? Que la gent s'està tornant una miqueta ganduleta. Escolta. No,
2: que de les, totes les vegades que ara porto una temporada llarga, avui ja he pogut agafar des de les 8, doncs la gent li costa arrencar, no?
0: Saps a qui trobem molt a faltar en aquest programa?
2: No.
0: A la Maria Rosa Padilla.
2: Ah, jo era la veïna meva.
0: La Maria Rosa Padilla trucava sempre i, pobreta, ens ha deixat.
2: Sí, jo,
0: ens ha deixat i ens sap un greu.
2: Va ser un cop dur quan som veïns que estàs tota la vida i això.
0: Clar, clar,
2: i dius, és que ja sabem que ens hem d'anar, però és clar,
0: sí, però
2: quan
0: no,
2: proper i que dius que et trucava sempre
0: sempre.
2: Sí. A ella li agradava participar molt en tot.
0: Molt, i li agradava molt el programa també. A mi m'ho havia dit moltes vegades.
2: Un dia que va divina, que passarem una estona
0: i
2: molt agradable. Aquelles persones que no se tenien que anar mai.
0: Mai. Una cosa, Jordi,
2: sí, sí.
0: L'has escoltat a cantar, no?
2: Sí, sí, oh, que maca, quina veu!
0: Té la veu molt dolça, aquesta noia, eh?
2: Sí, sí, sí. Has de parlar, la té dolça.
0: Jo crec que és com un terràs de sucre, eh?
2: Molt bé, Alexandra. Era per contestar la pregunta, si no contesta ningú.
0: A veure, tu digues, tu digues. Sí, el Petricor, sí.
2: L'olor a terra mullada després d'un dia de pluja.
1: Sí.
0: Molt bé, vinga.
2: És el que duc jo, no?
0: No és igual, te l'emportes tu.
2: Sí?
0: Te l'emportes tu.
2: Ja deixaràs el meu nom allà, el lloc del teu regal.
0: Sí, escolta'm, la targeta que trobaràs a dintre...
2: Sí.
0: No la llencis, perquè aquesta targeta la tens que enterrar amb un test,
2: sí,
0: posant-li terra a sobre, i surten llavors d'aquesta targeta.
2: Vale, d'acord.
0: Vale?
2: Ja
0: t'ho explicarem.
2: Vale,
0: molt bé, Jordi.
2: Gràcies, Alexandra. Adéu, bona
0: Moltes tarda. Gràcies.
1: Adéu, Jordi.
2: I també veia per la veu que té, eh? Adéu, bona tarda. Ai,
0: gràcies, adéu.
2: Adéu.
0: Bé, ens hem animat una mica més, dona. Bé, si vol trucar algú més, que ens truqui, que també li podeu formular una pregunta o dir-li si us ha agradat o el que sigui. Aquí es pot trucar fins i tot per demanar un poema, però no ho fan. Diuen, bueno, ja el recitarà l'Alexandra. No, a mi també m'agrada que me'l demaneu, eh? Vinga, doncs dèiem això, no? Què busques que senti, o que rebi, doncs, el públic quan et veu actuar en directe? Què és el que tu desitges o que pretens o què és el que sents?
1: Creo que no busco nada específico, pero me gustaría que las personas que escuchan le vean algún que les provoque alguna...
0: Un sentiment.
1: Un recuerdo, sí. Un sentimiento, sí. Y es muy fácil como solo fijarse en las personas en el público que están con el teléfono y que parecen como que se aburren, pero realmente siempre hay alguna persona que realmente le toca y
0: está pendiente.
1: Y está pendiente, sí. Y el público, no sé, pueden ser mucha gente o muy poca gente, pero si hay una persona a la que le hace sentir algo, creo que has hecho bien.
0: Perdona, quan feu un concert, tant si és en solitari com en grup, el primer que heu de dir que paguin els mòbils, eh?
1: Ja, sí.
0: Home, és, un, ah, és una, sí. Una, d'això de, una deferència de cara a la persona que està actuant.
1: Clar, però...
0: A veure, una cosa és que estem... cobrin la llinterna per fer una miqueta allò, saps? Clar. Que fan amb la mà. Això està bé, no?
1: Estem tots addicts i és difícil a vegades cada
0: és voler-ho fer. És voler-ho fer.
1: Sí.
0: És voler-ho
1: fer. Si toques en un bar, no...
0: Sí. Yeah. No sé si t'havia fet la pregunta de que el novembre passat vas presentar el Petricor aquest i en directe a Barcelona. Com vas viure aquell concert d'estrena?
1: Per ser-te honesta, aquest dia estava molt estressada perquè havia treballat tot el dia... i va ser molt, molt estressant. I després calia també enviar los álbums por correo a la gente que lo había pedido, que sí. Es muy guay y es porque quiero hacerlo bien y escribir una pequeña carta y mandé un poco de confeti, ¿sabes? Como quieres entregarle cariño y amor, pero el día solo tiene 24 horas, entonces terminé un poco estresada y tenía... otros artistas que tocaban conmigo y había que ensayar, hacer el soundcheck, claro, todo. Claro. Entonces no sabía dónde tenía la cabeza ese día y solo era estrés. Pero una vez que habíamos hecho el concierto estaba muy contenta. Sí.
0: Jo et volia preguntar una cosa, no sé si ho has provat, ho has fet o estàs disposada a fer-ho. Si, per exemple, una família volen fer un aniversari, volen celebrar alguna cosa i et demanessin perquè anessis a cantar, ho faries?
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: O sigui, estaria bé, no?, que es posessin en contacte amb tu.
1: Sí.
0: I anessis a fer-los una miqueta de recital de cançons. Estaria bé.
1: Sí, els mola la meva música, sí, per què no?
0: Molt bé. I llavors la gent com s'ha de posar en contacte amb tu?
1: Tinc totes les redes, tinc Instagram i un correu de música que és, sí, de Luis de Lune i també, sí, si m'escriuen en Instagram lo veo.
0: Però t'han de buscar per Luis, que s'escriu Luise,
1: sí,
0: de Lune.
1: Exacte, és Luise amb O-U, és la versió francesa, però soy alemana, no tiene nada que ver. I de Lune, com de la luna, en francès.
0: I els teus pares, que eren alemanys?
1: Són alemanys, sí.
0: O sigui que parles alemany, tu.
1: Sí.
0: Jo considero molt difícil l'alemany.
1: Si has nascut ahir, no és tan difícil.
0: No, clar, mira, quan ets petit som com esponges, no? Que absorbim de seguida tot, inclús els idiomes, les llengües, però després de gran costa molt, aprendre un idioma. Jo... Clar, les persones que tenen aquesta facilitat, crec que no. Però a mi és una de les coses que em costaria molt. Jo vaig aprendre l'italià quan era petita perquè anava a l'escola italiana.
1: Ah, molt bé.
0: I clar, era una esponja. Però ara no em diguis d'aprendre l'alemany perquè no el sabria pas, eh?
1: Es pot, però sí.
0: Però vaja, déu-n'hi-do. I més germans, no els tens?
1: Sí, tinc dos germans. Una germana i un germà.
0: I fan música com tu?
1: El meu germà sí, la meva germana també canta, però més música clàssica.
0: Música clàssica. Sí. I el teu germà?
1: És productor de hip-hop.
0: Oh, que diferent, eh? que diferent això ja. Caram.
1: Sí, som molt diversos.
0: I tant, i tant, i tant. Bueno, ja ho diuen, que els fills són com els dits de la mà, no n'hi ha cap d'igual, oi?
1: Ja.
0: Doncs és el que passa també amb les coses que ens agraden, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Diu, en una època de producció ràpida i xarxes socials, com estem ara, tu apostes per un univers més orgànic o emocional?
1: En quin sentit?
0: En el sentit de la pregunta. O sigui, tu ets més d'un univers d'emocions o més aviat... Com acostuma a fer tothom, que viuen una mica, diguéssim, per sobre de les coses, sense arribar a aprofundir.
1: Jo crec que més d'emocions, però el el tiempo ahora con los las redes sociales que utilizamos son un poco anti-arte, en el sentido de que están diseñados para que te enganches, para que te hagan adicto a la dopamina.
0: Sí, sí, sí.
1: Y todo esto es como muy contraproductivo si quieres consumir arte, porque no tienes la atención que necesitas para escuchar una canción entera. Tienes todo el contenido que te viene como una ola de una y no sabes como qué has visto hace 5 minutos. Entonces es una pregunta difícil porque como el formato mata un poco la emoción.
0: I a tu personalment et costa mantenir-te fidel en aquest estil teu?
1: M'ha costat molt. Ara crec que he canviat una mica la meva actitud i em costa menys, però ja no tinc l'ambició de llegar a gent amb les redes i jo els utilitzo perquè no tinc cap alternativa, però... Mm-hmm. Però només ho necessari i nada més.
0: Molt bé. M'agradaria escoltar-te de nou. Ho fem en directe o enllaunat? Com?
1: Hi ha una altra de l'àlbum enregistrada que es diu... Què vam dir? Per això ja l'he tocat.
0: Me n'has dit dues. Sí.
1: Noise, que també he producido jo con un amigo... Y es la primera canción que he hecho casi sola. Entonces...
0: Sí. ¿Y pero en directa?
1: No, la producción, que es como muchas voces, muchos instrumentos, sí, pero sí. No tenía banda, todo lo toco yo.
0: ¿Y es diu aquesta cançó?
1: Es diu Nois, Soroll.
0: Ahí sembla que vulguis dir nois, de nois, de chicos.
1: No,
0: no és de... Sorolls, no?
1: Sí.
0: Vinga, escoltem-la.

0: Mira, veus, no fa falta que t'aplaudim, ja t'estan aplaudint. Molt bé. Què t'agradaria que la gent descobrís o entengués quan escolta precisament Petricord per primera vegada?
1: El que vulguin, realment, el que els provoca. No sé, potser que sigui, potser que es doni una pau, alguna cosa bonica, però... Creo que cada sentimiento que se provoca con música es válido y mientras te provoca algo, está bien.
0: Está bien. I has definit la teva trajectòria amb una mirada bastant nòmada. Perquè, esclar, es comentaves que has estat a molts llocs, no? Viatjar i moure't de lloc et transforma també... està transformat també en els teus temes, en les teves cançons?
1: Sí, molt. Perquè cada lloc on vius és com una nova vida, una mica, perquè coneixes a gent nova i una llengua nova i a música nova. I, per exemple, aquí a Barcelona he trobat una comunitat molt àmplia i molt rica de cantautors que em fascinen i cadascú porta alguna cosa especial. Pot ser del seu país o de la seva casa, més influències de música latinoamericana o música folclora espanyola, catalana... I és una comunitat superrica i, uau, m'inspira moltíssim.
0: I no sé si t'ho puc preguntar, tens intenció d'estar molt de temps a Barcelona?
1: Tinc intencions d'estar aquí ara, mentre em sento bé.
0: Sí, no tens pensat marxar a un altre país?
1: No, ara estic molt bé aquí i em sento a casa.
0: Ah, caram, això s'ha d'agrair molt, que et sentis a casa.
1: Sí. Sí,
0: hi ha molta diferència del teu país aquí a Catalunya? Hi ha molta diferència? O tenim alguna cosa en comú?
1: També, les dues coses. Sí, però fa mig vida que no visc a Alemanya. No sé com és viure-hi ara.
0: Clar, però... perquè deu fer temps que no vas cap allà.
1: Sí. Vaig regularment, però no hi he viscut de fa molts anys, però yeah. El temps, clar, és molt diferent aquí i a mi em da una mica de depressió l'hivern de 8 mesos.
0: Clar.
1: I també la gent es tracta de manera diferent aquí i m'agrada moltíssim, és molt de carinyo i
0: propera.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, la gent alemana és diferent i clarament s'expressen d'una manera diferent. No se puede juzgar si uno es mejor que el otro, pero a mí me gusta mucho...
0: Aquí ens diuen a nosaltres que som agarraos.
1: Agarraos.
0: Que som del puny tancat. I a Alemanya es diu que teniu el cap quadrat. Jo no sé si és veritat o no.
1: Jo crec que els alemanys molt més tancats que els catalans. Sí.
0: Bueno, és igual. La qüestió és tenir un cor noble i tenir sensibilitat. Amb això ens entendríem bastant bé, perquè clar que hi ha de tot, però sempre hi ha gent que té aquesta sensibilitat, no? I tu les transmets a través de la música. Doncs mira, anirem a escoltar un poema, que serà el darrer, i a veure si hi ha temps d'acabar amb ni que sigui amb uns acords teus. Es diu Te digo adiós, i és un poema molt bonic d'un gran poeta. Ara l'escoltem.
2: Te digo adiós. Te digo adiós, si acaso te quiero todavía. Quizás no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. La verdad, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en el recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.
0: Poema de José Ángel Buesa. Poema de amor. Bonito, muy bonito. ¿Cómo estamos de amores?
3: ¿Yo?
0: Sí.
3: Tengo muchos amigos que amo mucho.
0: Ah, vale. Quedas muy bien, ¿eh? Has quedado muy bien ahora mismo. Bueno, coge la guitarra porque estamos ya casi al final. Y yo, antes que todo, después nos tocas la guitarrita, pero yo te voy a hacer un presente para que te acuerdes de nosotros.
3: Ay,
0: en este programa.
3: Bonito. Muchísimas gracias.
0: Y no son flores, sino que es una planta. Pero no está hecha con tarjeta.
3: Bueno, una nunca sabe.
0: Vale, ahora no la regues porque está regadita.
3: Vale.
0: Pero para que te la lleves y la pongas en el balcón o donde tú quieras de tu casa.
3: Muchísimas gracias.
0: Pues nos terminaríamos, acabarem escoltant un tema teu, eh? Agafa la guitarra, perquè encara que no el acabem d'escoltar, però sí que ens volem despedir, eh? Donar també les gràcies a la Paquita i a la Eli Arjona, gràcies. I com no, a la Luisa. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per haver vingut. La veritat que no t'imaginava així, jo. No, les persones s'han de conèixer. Et veig una persona molt dolça i encantadora. Doncs quan tu vulguis.
3: Toco una en espanyol, que no és mia.
0: Perfecte.

0: com una nana. Molt bonic. Moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer conèixer-te.
1: Gràcies a tu, Alexandra.
0: I gràcies a tots els nostres oients. I recordeu que el dissabte, a les 8 del vespre, podreu escoltar De Bellnou quan cau la tarda amb la Louise de Lune. Moltes gràcies a tothom i molt bona nit.

0: bon dia des del 91.2 FM Ràdio Molins. Us desitgem a tothom, i en especial a les nostres amigues i amics d'Ona Rainbow, que ara esteu a la nostra companyia. Moltes gràcies per escollir-nos un programa més que esperem us resulti una estona amena i entretinguda. I per aconseguir-ho, comptem amb una col·laboradora de garantia que ens acompanya cada programa amb puntualitat de rellotge suís. Molt bon dia, Elena, i moltes gràcies per poder gaudir d'un programa més al teu costat.
1: Molt bon dia, Mari, i molt bon dia també a tothom que ens estigui escoltant, ja sé que a través de les ones o de la web de la ràdio.
0: Doncs, per anar començant, sobre què temes en parlarem avui als nostres estimats radiovents?
1: Doncs el pròxim diumenge, dia 17, coincideix amb una data ben assenyalada en el calendari LGTQ+, el Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, un tema al qual, malgrat els avenços en matèria de drets inclusius, segueix sent una font obert de reivindicació.
0: Aquest és un tema ja tractat diverses vegades en el Rainbow, però sobre el qual sempre és necessari insistir, malauradament, per la seva inadmissible pervivència en la nostra societat.
1: Les pauses musicals al programa d'avui venen amb protagonistes tan diversos com Bronski Beat, RuPaul, Village People o Gloria Gaynor. Eli, molt bon dia, quan es doni l'entrada, iniciem programa.

0: El concepte de LGTBI-fòbia tothom sap el que significa d'una manera general, però no està de més puntualitzar tot el que en realitat implica. La LGTBI-fòbia es visibilitza a través d'actituds i accions de rebuig social, motivats per prejudicis i també de la violència, ja sigui verbal o física, ja sigui de caràcter lleu fins a molt greu, incloent la pèrdua de la vida, els quals són dirigits contra persones per raó de la seva orientació sexual o la identitat o expressió de gènere.
1: És a dir, persones del col·lectiu, lesbianes, gais, bisexuals i transexuals, grup aquest últim especialment afectat. Però la LGTBI-fòbia com a fenomen social presenta altres punts d'anàlisi. Sobre l'origen de les actituds LGTBI-fòbiques, diríem que el podem trobar tant a nivell de la població com també a nivell d'organitzacions polítiques conservadores, les quals s'organitzen per a neutralitzar els avenços assolits.
0: I en aquest sac entren també les institucions d'àmbit estatal i o autonòmic, que són les encarregades d'elaborar o no lleis i decrets inclusius en favor dels ciutadans LGTBIQ+, característica aquesta que és una bona vara per mesurar les condicions socials menys o més favorables per al col·lectiu que es donen als països que hi ha al món.
1: Ens centrarem en parlar de la LGTBI-fòbia en aquells estats on existeix cobertura legal com la homosexualitat despenalitzada, el matrimoni igualitari, drets d'adopció i l'aplicació de càstigs per delicte d'odi per actuacions tan xenòfobes com també LGTBI-fòbiques.
0: Tanmateix, no és fàcil trobar dades globals fiables sobre l'estat de la LGTBI-fòbia, les quals han d'estar facilitades per organismes i institucions d'acreditada seriositat, la qual cosa només existeix als països avançats en drets per al col·lectiu LGTBIQ+, que ja sabeu són una minoria equivalent a la quinta part del total.
1: És de suposar que en aquests països privilegiats la LGTBI-fòbia sigui un fenomen a la baixa, donades les circumstàncies favorables, però no és així, ja que les dades demostren de forma generalitzada l'augment de casos LGTBI-fòbics. I és que la llei pot protegir, però no pot canviar la mentalitat social contaminada pel virus de la intolerància més càustica i d'uns prejudicis incrustats a l'ADN.
0: És preocupant comprovar que al llarg d'aquesta dècada, països de contrastada solvència LGTBI-friendly, com Holanda, Canadà, Alemanya o Espanya mateix, denuncien un augment de les agressions per LGTBI-fòbia, especialment les dirigides contra dones trans, al temps que avisen de noves formes LGTBI-fòbiques, com l'assetjament a les tan poderoses xarxes socials.
1: Nous temps, nous mètodes que sumen els tradicionals, que s'han de posar en alerta i comprendre que la lluita contra la LGTBI-fòbia és ben viva i que reivindicar-la segueix sent una obligació, malauradament molt justificada.
0: Amb preocupació, però sense perdre l'esperança de viure en una societat lliure d'aquesta epidèmia social, arribem a la primera pausa musical del programa amb un tema de la banda britànica de synth-pop Bronski Beat, Smalltown Boy, un tema que denuncia el rebuig social i la por quan s'és gay.

El Dia Internacional contra la LGTB-fòbia, inicialment establert contra l'homofòbia, però que en l'actualitat s'ha ampliat a altres orientacions, per raons més que òbvies, va sorgir a França.

0: Aquesta iniciativa va ser idea de Louis George Tin, un professor universitari i activista del col·lectiu, el qual va organitzar el 2005 una manifestació multitudinària a París amb l'objectiu de denunciar la violència, discriminació i assetjament que pateixen les persones LGTBIQ+, a la qual van assistir gent de molts països.
1: La data escollida va ser el 17 de maig, ja que un 17 de maig de feia 25 anys, l'homosexualitat va ser despenalitzada com a malaltia mental per l'OMS, tota una fita històrica per al col·lectiu. Aquesta celebració ha estat reconeguda pel Parlament Europeu el 2007, així com també ho està amb altres països, entre ells Espanya.
0: La LGTBI-fòbia existeix arreu, però alguns àmbits són més propicis que altres per patir-la. Especialment rellevant com a espai poc segur és l'àmbit de l'esport, activitat tradicionalment marcada per valors hegemònics masculins, els quals generen rebuig davant les identitats LGTBIQ+. Com a exemple paradigmàtic del que direm, analitzarem l'àmbit del futbol, l'esport més practicat al món.
1: Abans dels 90 existia un mantell d'invisibilitat total, un silenci forçat que va construir un armari tancat enforrellat. Però el canvi i l'evolució va iniciar-se les dècades següents amb els primers casos visibles, però aquesta visibilitat va tenir un cost molt elevat, reaccions de rebuig social, total i pressió mediàtica que podien implicar la fi de la carrera professional.
0: Com a cas referent, tenim l'heroi i pioner Justin Fashanu, futbolista anglès professional, que va fer pública la seva condició d'homosexual al 1990 a una entrevista del diari The Sun. A partir d'aquí, es va iniciar el descens als infers de Justin, degut al rebuig que va patir per part de companys d'equip, mitjans de comunicació i els aficionats.
1: Un cas sobre el qual vam parlar amplament al programa 24 d'aquesta temporada, per si voleu saber-ne més sobre Justin. Aquest tràgic exemple va donar mala premsa a les sortides de l'armari i alguns han estat els esportistes del col·lectiu que ho van fer fins una vegada finalitzada la seva carrera professional, com Thomas Hitzlsperger, futbolista de la selecció alemanya al 2014, un any després de retirar-se.
0: Actualment existeix una major visibilitat i més acceptació social. I encara que la situació no és com per llançar coets, un degoteig de casos d'esportistes LGTBIQ+, en actiu, se n'ha anat produint.
1: Com a mostra citem a l'anglès Gareth Thomas, jugador de rugby, al boxeador portorriqueny Orlando Cruz, al waterpolista espanyol Víctor Gutiérrez i la cirereta del pastís és per l'anglès Tom Daley, campió olímpic de salt de trampolí i referent del col·lectiu al món de l'esport.
0: I arribem ja a una nova pausa musical amb un tema de RuPaul, el meu estimat RuPaul. El tema és Champion, dedicat a tots els campions i herois de la visibilitat LGTBIQ+, a l'esport.

A més de l'esport, també la diversitat sexual ha estat una realitat oculta a l'àmbit de l'exèrcit, malgrat que parlem de països avançats en el tema de drets LGTBIQ+.

0: estructurals específics d'aquest món, com la cultura de la masculinitat extrema, que exalta la força, la virilitat i la disciplina, sumat a la intolerància vers la diversitat, són el brou de cultiu perfecte per a provocar una invisibilitat forçada, un armari funcional davant d'un medi ambient hostil.
1: En general ens trobem amb una certa evolució, però puntualitzant que la legalització no equival a l'acceptació real, i per demostrar-ho, anem a veure l'estat de la qüestió comentant alguns casos. Per exemple, l'exèrcit dels Estats Units. Des d'inicis dels 90, la institució militar es va aplicar una norma coneguda en el nom de Don't Ask, Don't Tell, no preguntis i no comentis. Un clar exemple de pseudotolerància, sempre que no diguis qui ets.
0: Aquesta norma va funcionar fins al 2011, però el problema persisteix, ja que al 2020 un informe intern va afirmar que un 25% dels militars LGTBIQ+, declaraven haver patit assetjament i discriminació.
1: Al Regne Unit, des del 2000, les persones del col·lectiu podien allistar-se obertament com a tals, però resulta que fa 5 anys un informe oficial va reconèixer que un 75% del personal militar LGTBIQ+, havia patit comentaris LGTBIfòbics, la major part sense denúncia, per por a represàlies o per marca de confiança en el sistema.
0: Per sort, també podem citar un país model a seguir, Canadà, on fa més de 40 anys que les persones LGTBIQ+, poden servir a l'exèrcit sense ocultar la seva condició.

0: institució.
1: Lamentablement, aquesta decisió va comportar per al tinent coronel Sánchez Silva conseqüències força greus. Va ser objecte d'un ostracisme feroç, el qual li va impulsar temps després a abandonar la vida militar. Un bon avís sobre el perill de la tolerància on no hi ha un canvi cultural. Però acabarem amb un cas més recent, que és una espurna d'esperança.
0: Ens referim al cas del cabo primer de l'exèrcit de terra, Carlos Francisco Antón, amb 20 anys de carrera militar també, el qual durant la primera dècada va ocultar la seva condició. Però al casar-se el 2017 va decidir sortir de l'armari poc temps després. Actualment compagina oberta i públicament l'exèrcit amb l'ofici de cambrer d'un club d'ambient LGTBQ+ a València, on resideix.
1: Celebrem que, tal i com Carlos Francisco ha demostrat, es pot ser gay i militar alhora. I ho fem amb la següent pausa musical, amb un tema d'un grup icònic de la festa Rainbow, Village People in the Navy.

Tot i reconeixent la millora de drets per al col·lectiu, i hem vist que la manca d'espais segurs, és a dir, lliures de LGTB-fòbia, segueix mantenint-se malgrat l'existència d'algunes escletxes de visibilitat. Però la tasca per erradicar aquesta maleïda xacra social no resulta gens fàcil.

0: La lentitud del canvi social en contraposició de la rapidesa del legislatiu, hem de sumar els esforços d'institucions i partits ultraconservadors que disposen de poderosos recursos, tant econòmics com de difusió mediàtica, els quals ara sembla que són valors en alça, la qual cosa implica que la lluita contra la LGTB-fòbia esdevingui gairebé una feina titànica.
1: I també una feina que s'ha de resoldre com abans millor, donades les nefastes conseqüències de les accions LGTB-fòbiques, les quals poden arribar fins a l'assassinat de les víctimes, començant pel cas de Sònia Rescalvo, al 1991, el qual va assentar jurisprudència a l'haver-lo considerat com a delicte d'odi, i terminal pel recent assassinat de Samuel Luiz al juliol del 2021, cas al qual l'homofòbia va considerar-se com a agreujant.
0: L'estament judicial, però, també pot ser eina per exercir LGTB-fòbia, usualment amb la complicitat dels mitjans de comunicació, de provada eficàcia per a manipular l'opinió pública. Parlem de casos on els acusats són protagonistes del col·lectiu i els quals les sentències han estat erròniament desfavorables, precisament pel fet de ser persones LGTQ+.
1: Han estat pocs els casos, però sempre han suposat una verdadera tragèdia per a les víctimes, com per exemple el referent dels Estats Units, que us comentem ara, el cas del texà Kerry Max Cook, un home gay que a finals dels 70 va ser condemnat a la pena capital per l'assassinat d'una dona i enviat al corredor de la mort.
0: Va ser exonerat 8 anys després gràcies a l'aportació de proves d'ADN que van demostrar la seva innocència. Un cas clar d'homofòbia estructural, on assumen prejudicis de la judicatura i d'una societat conservadora a l'extrem.
1: Aquests nefastos ingredients també els trobem aquí. I en aquest sentit ens ve com anell al dit un cas del que recentment s'ha parlat. El cas de la condemna de Dolores Vázquez, que al seu dia es va dictar a l'any 2001 per l'assassinat de Rocío Bánikov.
0: Rocío era una adolescent filla d'Alicia Hornos, exparella sentimental de Dolores, que va ser assassinada. I tant medis de comunicació com l'opinió popular van posar el focus a la sospita Dolores Vázquez, una dona lesbiana catalogada com a freda, possessiva i no gaire simpàtica. Malgrat no van trobar-se proves concloents, Dolores va ser sotmesa a judici com a culpable, al temps que també a un linxament mediàtic.
1: Un jurat popular contaminat la va condemnar a 15 anys de presó. La sentència va ser recorreguda i després d'any i mig d'estar empresonada va obtenir la llibertat provisional Dolores. Posteriorment es va demostrar al 2003 a través de l'ADN que era innocent. Un error gravíssim del sistema judicial espanyol que a finals d'abril el govern ha recorregut a admetre exonerant a Dolores Vázquez, atorgant-li la medalla a la promoció dels valors d'igualtat.
0: I amb un tema que parla de reivindicació del dret de viure lliurement, ens acomiadem de Dolores Vázquez, una dona lesbiana víctima de LGTB-fòbia institucional i exonerada amb tota justícia. I'm what I am, soc la que soc, amb Gloria Gaynor, una de les reines de la música disco.
2: I am what I am my own special creation. So come take a look,

0: Estimades i estimades amics d'Ona Raibó, el temps de programa s'esgota i ell ja ens avisa que us hem d'acomiadar i toca acabar ràpid. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més, tot i esperant que aquests minuts de comentaris i música sobre el col·lectiu LGTBQ+, us hagin agradat i entretingut alhora.
1: Tornarem en 7 dies aquí al 91.2 FM Ràdio Molins i recordeu que a la web de la ràdio podeu trobar qualsevol programa ja emès. Moltes gràcies per escoltar-nos. Nosaltres encantades d'estar a la vostra companyia.
0: En 7 dies espero jo també que puguem gaudir de la teva companyia i fonamental col·laboració en el Rainbow, no, Elena?
1: Oh, i tant que sí, Marim.
0: Elena, sempre gràcies també per fer la feina de la ràdio d'allò més divertit. Estimades i estimats radioients, molt bona setmana a tothom. Cuideu-vos molt, feu bondat i...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Un home ha mort a trets aquest vespre en ple carrer al districte de Sants Montjuïc de Barcelona. La divisió d'investigació criminal dels Mossos investiga en aquesta mort violenta que s'ha produït al voltant d'un quart i cinc minuts de 8 del vespre al carrer Mineria, al barri de la Marina de Port. Segons diferents testimonis, l'autor dels trets ha marxat caminant, sense fugir, corrents pel carrer de la Química en direcció a la Gran Via. La investigació dels Mossos està sota secret de les actuacions. Al lloc s'han desplaçat diverses unitats de seguretat ciutadana i el sistema de emergències mèdiques, que hi ha enviat 5 unitats. En arribar-hi, han constatat que la persona estava morta. I en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la seva darrera intervenció pel viatge a Califòrnia, ha volgut també fer una defensa del talent català pel món. L'escoltem.
2: Balanç positiu, sortir al món sense complexes, a liderar amb ambició, amb humilitat. Nosaltres no hem de dir cap actitud arrogant, però tampoc hem d'estar arrogants ni tancats a casa. Sortir al món amb ambició, insisteixo, explicant el que és Catalunya i fer la nostra contribució.
1: I ho ha fet des d'un dels seus polítics de més oposició, el president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, i després d'haver-se reunit amb l'oposició que li fa el govern californià. I parlem de successos, ja que l'Institut d'Assistència Sanitària ha acomiadat un treballador de l'Hospital Santa Caterina de Salt, al Gironès, després d'una investigació per un presumpte cas d'assetjament sexual. Els fets van tenir lloc el novembre del 2024. Les víctimes, una desena, segons el Diari de Girona, lamenten que les mesures són insuficients i que encara hi ha abusos. I en cultura, aquesta nit torna a conquerir la Nit dels Museus Catalunya amb una nova edició d'aquest esdeveniment. Escoltem a Montse Torres, coordinadora dels museus municipals, que precisament busquen també arribar al públic no habitual.
3: Enguany hem fet efectivament una aposta per programar activitats d'interès del públic més jove. N'hem identificat una trentena d'activitats programades pels diversos centres per atraure aquest públic que habitualment no és usuari, habitualment no visita tant els nostres centres.
1: I unes 30.000 persones, segons els organitzadors, han omplert el Parc del Fòrum aquest dissabte en el 150è aniversari d'Estrella Damm. La companyia cervesera ha convocat una destacada representació de la música catalana pop-rock i urbana del moment. I en esports, el Barça juga avui la final de la Copa de la Reina del Futbol contra l'Atlètic de Madrid, a Gran Canària. Per ara, el resultat del maig és de 3-0, favorable a les blaugranes. I per una altra banda, el Primera Federació Derbi Català. L'Europa i el Nàstic empaten en el camp del nou estadi de Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Molins de Rei, la ràdio nostra, Ràdio Molins de Rei.
4: Liderar no és només ser els primers, és saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
6: Però Stereo Pop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
7: Stereo Pop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
8: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Ai, que bé que sona, eh? Que bé que sona quan entra aquest bombo que ens indica que comencem aquesta història nostra de cada programa, de cada podcast, que ara en diuen podcast, d'això. El que sempre havíem dit programa, doncs ara en diem podcast. Per què? Perquè resulta que quan ho fots... perquè fos un podcast encara hauria de ser una mica complicada. Però és igual, li direm així, que ja ens està bé. Si ho pots escoltar quan ho vulguis escoltar, doncs per nosaltres això ja ens està bé. Diem podcast perquè estan penjats, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tens absolutament tots els programes, aquest i els 209 anterior. Programa 210, edició 210 del Generació Chic. Ja completant la cinquena temporada. I dic completant perquè, atenció, que estem... Res, eh? Si ens queda res per l'estiu. Ens queda res, que ja tenim... Ja fa aquella oloreta, eh? Aquella ferum d'estiu, de ganes, de concerts, de... Ui, si ho tenim aquí sobre, això. De platja, de terrassetes, de tardeos, de... Com ens agrada l'estiu! Com ens agrada l'estiu! Perquè l'estiu és un bon moment per això, per compartir música, per escoltar, per fer totes aquestes coses que ens agrada fer quan el dia es va allargant, quan s'acaba, es fa fos més tard, quan no ens sap greu anar-nos a dormir o inclús fins i tot anar a sortir a fer un geladet. Abans fèiem una copa, ara fem geladets. Després de sopar... Ai, estic posant massa amb tessitura d'estiu i encara ens queda una mica, eh? Bé, el Generació Chic, això sí que t'ho explico, això sí que t'ho volia explicar, perquè és important. Que a veure, res que tu no sàpigues, res que no sàpigues de què va la pel·lícula, perquè portem, el que et dic, més de 200 programes compartint aquesta història, que és tan guai, que és això, posar música dels 80 i dels 90. Música, la que ens va fer créixer, la que ens va fer... Doncs que ens interessés tot aquest món, que ara doncs tinguem aquells records d'haver compartit aquesta música des de bon principi. Des del bon principi d'aquestes cançons, algunes d'elles versions de temes dels 70s i dels 60s, eh? Que igual que ara doncs es tornen a fer versions d'aquelles cançons dels 80 i els 90. Senyal que tan dolentes no serien, no? O potser que s'ho facin mirar els de les cançons d'ara, perquè seguim, amb tot i tenir cançons noves, seguim dient que com els 80 i els 90 no hi ha poca broma, eh? I tot això ens ho dieu a un perfil que tenim a Instagram, on ens ajuntem tota la colla del Generació Chic. Molt fàcil, arroba al davant, Generació Chic, tot junt, i au, a ballar. Allà ens feu moltes peticions i sempre us ho dic, eh? No sé per què serà, sou tots una colla d'enamoradissos, que les peticions que ens feu sempre són, doncs, o moltes són amb coses d'aquestes així, tovetes, com els Foreigners.

Aquesta banda que ens arriba des de Nova York preguntant-nos a què carai. Això de l'amor, què carai és? I want to know what love is. Vull saber on és o què és això de l'amor. Una de les grans balades que et deia, que és el que més ens demaneu, el perfil aquest d'Instagram, @generaciochic, és on ens demaneu coses o ens compartiu gustos i cosetes d'aquestes, i aquestes cançons així, aquestes balades amb les que sempre comencem el programa, és una de les que més teniu tirada. Deu ser que sou tots una colla de romàntics, home, segur que sí.

Ei, que això de ser romàntics no és res dolent, eh? Va, anem amb més coses. Aquests eren, venien de Nova York, els Foreigners. Ara anem amb una noia que arriba des d'una mica més amunt, des del Canadà. Alana Miles, amb aquest Black Velvet. Una cançó del 89. És d'un àlbum de debut que es deia Alana Miles, també, aquest Black Velvet. Un dels èxits, o segurament el gran èxit d'aquesta cantant canadenca. Som-hi, va!

canadenca Lana Miles amb aquest àlbum de 1989 i un vellut de color negre. Sempre no sé per què el vellut sempre l'associem a coses així com molt, no sé. El vellut té la seva història.

0: Aquest Black Velvet, un Grammy que va aconseguir l'Anna Miles per aquesta cançó. Home, una cançó cançonaca, eh? Una cançó que té aquesta tessitura, aquest toc així lentot de balada, però que té una força com per... Buah, t'arrenca ja i et fa sentir que és el que volem aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Enviant àngels pel món. Això ho feien el Sal. Des d'una cançó del Quina nit, del 90. Aquell envia'm un àngel. Això sí, que s'assembli a tu i que sigui com tu. Avui escoltem la versió de l'LP, la versió de l'original, però hi ha versions en directe amb una canya brutal.

també és de ser... És de ser, no, jo no diria egoistes, però sí que és molt bonic tenir un àngel sempre que sigui com tu, que em recordi a tu i que s'assembli a tu. Això, per tenir-lo, doncs, aquí a sobre, que ens protegeixi sempre, perquè poder caminar sempre amb tu a sobre és... Uau!

sigui com tu. Com tu, que ens escoltes cada setmana, que comparteixes el Generació Xica, també molta gent que... Escolta'm, això és com allò del... Us recordeu de l'anunci del detergent? Que tu a qui li dius, a qui li expliques? Molts de vosaltres ens dieu que us ha descobert algun amic, algú que ja és de la colla del Generació. Oh, baby, baby. Doncs vinga, va. Nena, una miqueta més, no?

Aquest Baby One More Time va ser l'àlbum i de fet amb el que vam arribar, amb el que vam començar a conèixer aquesta noia, que després la coneixem ara ja sí com la princesa del pop. Aquest Baby One More Time és un àlbum de 1999. Des de llavors, doncs, compartint música, compartint art amb la Britney, amb la gran Britney Spears. S'ha anat convertint en això, en aquest sobrenom que li podem donar, o que se li dona, de la princesa del pop. I aquest Baby One More Time, et dic, és la que el que ho dispara tot, el que comença a tirar endavant aquesta figura de la Britney Spears, que encara ara la va liant, i Déu-n'hi-do si la va liant. Mira, parlem ara de la princesa del pop amb aquest... Bé, anem a fer que ens ho acabi bonic, això. Així m'agrada. Ai, com m'agrada quan les coses s'acaben ben acabadetes. Britney Spears amb aquest Baby One More Time, deixant pas ara als còmplices des del 90 i la dansa de la ciutat amb aquest... Ai, un gran conegut, és per ti...

0: és per tu, al final tot el que fem sempre, us ho diguem sempre, eh? Sempre és per vosaltres, perquè si no hi fóssiu vosaltres no tindríem massa sentit, cap dels sentits del món, doncs fer absolutament res. Segurament aquesta parelleta, el Teo Cardalda i la Maria Montsolís, també van pensar això. Els còmplices des de Vigo. Amb aquest És por ti, que va ser de segurament la cançó més reeixida, no? La que més, quan busquem una cançó dels còmplices, segurament triaríem aquest És por ti, que ve des d'un àlbum que es deia La danza de la ciutat de 1990. Còmplices, una banda venint des de Galícia, com et deia, i formada per una parella, que eren el Teo Cardalda, ex Golpes Bajos, amb el Copini, i la Maria Montsonís. Que a més de ser parella, diguem, musical, doncs també eren parella a la vida real, aquesta, donant aquesta dosi sempre d'una mica de Sálvame, que ja saps que ens agrada també a vegades posar-hi cullerada. Ai, sí, doncs això. Aquesta era la realitat dels còmplices, una banda... Una banda que ens agradava moltíssim. Abans parlàvem de la princesa del pop, amb la Britney Spears. Anem amb la reina, no? La reinona del pop, aquesta sí, home, no podem tenir la princesa sense tenir aquí a la grandíssima Madonna, amb aquest Holiday, no?
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Això és des del seu primer àlbum, un àlbum que es deia Madonna, també. Sí, senyor, i des d'aquest Madonna, des d'aquest àlbum, el tercer senzill que va aparèixer va ser aquest Holiday. Parlava de les vacances. Què més vols? Si tenim tots unes ganes de vacances que ens les fem a sobre. És veritat que aquesta cançó potser la recordem més per una altra història. Això, mira, t'explicaré després i encara farem alguna coseta xula. De moment, amb la Madonna i aquest Holiday...

Holiday. Mira, la Madonna el que et volia dir amb aquesta cançó és que al final tothom necessita unes vacances. I segurament tu ara estaràs pensant, abans et parlava de l'estiu i d'aquestes coses, i dius, hòstia, jo també vull vacances. Quines ganes d'estiu, quines ganes de vacances. Holiday va ser el primer senzill de la Madonna en entrar a les llistes americanes. Imagina't tu com ha plogut, o si ha plogut, o si se n'han fet de coses des de que la Madonna va, amb aquest primer àlbum, treure, ja et dic, és el tercer senzill d'aquest àlbum. Doncs aquest va ser el primer gran èxit de la Madonna, segurament, el que després la va fer convertir en el que ara reconeixem com la reina del pop. La princesa, la reina... Noi, tenim aquí tota la família real. Però la nostra, aquesta sí que ens agrada. Aquests no ens roben ni res, eh? Ni després se'n van de rositas i tot això. No, no, no. El que et deia de la cançó aquesta de la Madonna, i això sí que ho sabràs i te'n recordaràs, és que d'aquesta cançó, d'aquest Holiday de la Madonna, es va fer una versió rapejada per un parell de holandesos que es deien MC Mike G i el DJ Sven, amb aquell rap tan difícil o tan... Allò era complicadíssim. Va, anem a fer una cosa que no és massa normal, eh? Posar dos cançons que diguem que són com la mateixa. Això sí, és una altra versió d'aquest Holiday de la Madonna, en aquest cas rapejat, us deia, Mike G, MC Mike G i DJ Sven. Un pèl

In the house that's serious, and you know that, and you show that. It's times when, so let's go bad. We are going on a summer holiday. Vinga, va, doncs ens fotem al llit, ens anem al llit, que serà on estarem millor. Encara queda, eh? Però encara ens queda una estoneta per anar al llit. Ai, que això de rapejar com ens agrada, noi. And we take a little place next to them. Au! Aquesta parella de DJs i rapejadors arriben des d'Holanda. Van agafar aquesta cançó de la Madonna i ho van petar. A més de fer un rap dificilíssim, superràpid i, això sí, superben quadrat, el que sí que van entrar també en aquesta cançó va ser aquesta part de Beat Boys, això de fer aquests... Tot això està fet amb la boca, no hi ha instruments, no hi ha res. Bé, el de sota sí, la base sí, però... And you know that, and you show that, it's times when, so let's go back. We are going on a summer holiday. We are going... Diuen, t'expliquen això, que se'n van de vacances. London, a New York City. Però aquells tenen el seu lloc de naixement, és a Amsterdam, això sí que...

0: Ai, el Holiday. Avui hem fet ració doble de Holiday, eh? Tant primer amb la Madonna com després amb en MC Mugga G en DJ Swen.
1: Generació.
0: Doncs sí, aquí al Generació. Ara anem amb una gent. Aquests es diuen Silent Circle. I anem a veure això, aquest Touch in the Night. Això va ser una gran cançó d'aquestes música disco de 1980.

Aquest Touch in the Night va arribar a Espanya de la mà, ens va arribar a nosaltres de la mà d'una gent, de fet, en algun recopilatori també, d'una gent que coneixes potser i que es deia Don Disco. Són alemanys del Silent Circle. Aquest Touch in the Night va aparèixer després en altres, en molts recopilatoris de música disco, el que et deia, d'aquella música disco de finals dels 80. Si al inici dels 80 estava dominada per la música italo-disco, cap a finals dels 80 i els 90 van ser els alemanys que van començar a agafar-li, doncs, una mica el relleu amb aquell Eurodance.

Doncs es feia música disco a Itàlia. També se'n feia a Alemanya. Però des d'aquí es va donar un so característic, que va ser aquell Sabadell Sound, que en deien, per contrarrestar una mica, també. I des de, i es feia música de ball, també, des de les factories Blanco i Negro, des de les factories Max Music o Don Disco Music, per exemple. Tenim aquí a la Rebeca,

0: la playa, que poquet ens queda per quedar-nos allà cremats com una gamba.
1: I després per anar a sopar i fotre'n les gambes de Palamós, això sí, també.
0: Duro de pelar, duro de pelar.
1: Que bé que es pelen les gambes, per això.
0: Loca por amar.
1: Qui és aquesta noia que és això, Loca por amar, i que tu tan duro de pelar, noi? Que no li feies ni cas a la Rebeca Pous del Toro. Bé, doncs compta amb la Rebeca, que aquí ens en fotem molt i tot el que tu vulguis, però aquesta noia aquí ha picat pedra. De fet, venia, de família de cantants. Més de 50 senzills publicats, la Rebeca. Evidentment, la recordem i la coneixem amb aquest Duro de Pelar. I suelto mi pelo. Tota una Barbie Girl nostra, aquesta, eh? Sí, no?
2: Hiya, Barbie.
1: Hola. I què? Què dius? Sí, home, sí. És fantàstic. Come on, Barbie, let's go party.

Ai, el Ken i la Barbie, que ens diuen que ens explicaven cosetes de... Mira, doncs, home, van fer una pel·lícula i tot, ells dos, eh? Yeah. Jo no sé què explicar-vos d'aquesta, d'això d'Aqua, o dels Aqua, que són els que, al final, el grup que fan aquesta cançó sobre la Barbie, que va ser la banda sonora de la pel·lícula. Una pel·lícula que, no sé, ara no et sabria dir, bueno, ho hauríem de buscar, però no fa tants anys que va ser com triada, com una de les grans pel·lícules. A més, amb la van agafar com un empoderament feminista i tot això. Jo no sé si ens escoltem la lletra amb una mica de deteniment, ens agradarà massa el que ens expliquen, eh? Això de You Can Touch, You Can Play amb Your Dolly...

I ja saps que per això nosaltres sempre hem mirat de fugir d'aquestes històries de, diguem-ne, bé, que no tenen res a veure o tant a veure amb la música. Nosaltres, a lo nuestros.

0: coses així, diguem-ne, més musicals, doncs, home, a part de la pel·lícula i tota la història que ja t'estava dient, doncs el que hem de veure és que aquí hi ha una gent que són entre danesos i noruecs i que han fet, doncs, a part de altres cançons, van fer aquesta cançó que es deia Barbie Girl, doncs basada en la famosíssima Nina. Aquesta Nina i tota aquesta història, al final, el que va ser, això sí que és veritat, és, doncs, tot una, diuen, una mostra d'empoderament, no? Però, sobretot, nosaltres, si empodera, genial, eh? Estem encantadíssims de que empoderi el que faci falta. Però, sobretot, el que ens va donar és una cançó i un videoclip molt divertit i una cançó que ens permet donar canya, molta canya. Yeah. Come on, Barbie, let's go party. I és el moment de dir-te que ens acompanyis la setmana que ve, perquè hi tornarem amb una altra història, amb una altra generació, xic. Mentrestant, ja ho saps, si vols, ets dels que pots venir amb nosaltres, doncs, no sé, a reescoltar el programa a través dels podcasts, o ens pots anar deixant cosetes, si tu vols, al Generació Chic d'Instagram.
1: Generació Chic.
0: Tornem-hi, venim la setmana que ve, ens acompanyes, moltíssimes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i, si vols, apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Garcia.
3: Què?
2: Diumenge fem programa.
3: Clar, com tots.
2: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
3: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
3: Ai, Follet.
2: Ai, Garcia.
3: Mare de Déu, Senyor.
4: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Vale, Dani, doncs repassem una última vegada.
2: Sí.
1: Tu coneixes els codis?
2: Els tinc ja.
1: I llavors jo entro primer.
2: Sí.
1: I llavors, quan estigui jo allà dins, què és el que fem ara?
2: Causem una distracció i comencem el pla.
1: Vale, vale, vale.
2: Perfecte.
1: Llavors, dius que els tens?
2: Sí, ho tinc ja tot preparat.
1: Llavors, es podria dir que el pernil és a l'entrepà.
3: Què feu? Què feu a dintre d'una planta?
1: Mira cap aquí.
2: Mira cap aquí.
1: Perfecte, perfecte. Neo.
2: És perfecte. Tu primer has d'entrar amb en Gerard? Sí?
3: Sí, com sempre.
2: Vale. I feu-ho de sempre.
1: Vale. És molt important que avui facis tu la intro, vale?
2: Sí, sí, sí.
3: Bueno, vale.
2: Anem cap a dins.
1: Anem cap a dins. Vinga, Neo, anem.

0: Aquí comença Joc Parlando. Un espai en català d'informació.
1: Soc en Dani i he hackejat exitosament el Joc Parlando. Grans, us vam avisar fa un parell de setmanes. I encara així heu deixat el vostre palau desprotegit. Ara és el nostre torn. Els joves farem el Joc Parlando nostre. Per als espectadors, espero que us ho passeu molt bé i us divertiu. Però abans de continuar, xat, què tenim avui al menú?
2: Doncs avui, exacte, Dani, els joves hem pres el control. Avui parlarem, sobretot, de notícies i alguna cosa nova sobre el Star Fox.
1: Però no tot es queda aquí. Podeu seguir-nos a xarxes per saber quan serà la nostra pròxima rei. Ens trobareu com a Lloc Parlant de Ràdio a totes les xarxes socials. El bar escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcast, Spotify i a la web de radiomolinsderei.cat. I per no oblidar qui ha baixat el cortafocs perquè tot això sigui possible, des de la part tècnica controla David. Retorno la connexió.

0: Hola, hola, hola, hola, hola, hola.
1: Què ha passat?
0: Què ha passat aquí?
2: Què ha passat?
0: Què ha passat aquí?
1: Jo ja ho vaig dir fa unes setmanes, no? No estava el Rafel? Anem a fer alguna cosa?
3: El programa és nostre, ja.
0: Ja ho veig, no? Sí. La setmana passada ja em deu deixar... en minoria.
1: Joves per randa.
0: Tal qual, ja veig, ja veig.
4: El spin-off de Jocs per randa.
0: Ja veurem si el pujo a iVox, eh? Bueno...
2: Sí.
1: Què feu?
2: Buah, jo no sé. No.
0: Doncs vinga, ben trobat, Gerard.
1: Què tal?
0: I ben trobat, Dani.
3: Hola, bones.
0: Ben trobat, Neo.
5: Hola.
0: Ben trobat, Javi.
6: Bona.
0: Ben trobat, Laia.
7: Bones.
0: I ben trobat, Dem.
8: Hola, hola.
0: Què tal? Com estem? Esteu encara en xoc, no?
8: Estem encara en xoc, sí. La veritat és que sí, encara no entenc el que ha passat.
7: Ens estem deslligant encara.
8: Sí.
7: Estem aquí.
8: Sí, estàvem atrapats, no podíem parlar.
0: Sí, sí. De fet, aquesta veu és la meva, eh? Però és que estic una miqueta encostipat, o amb tos, no sé. La setmana passada vaig aguantar. Però què tal ha anat aquesta setmana? Heu jugat a moltes coses. Com ha estat això, Javi?
6: Res.
0: Igual? Yes, continues igual. Jugant al Flip?
6: Sí, sí, tampoc he estat a casa, llavors no he pogut jugar massa aquests dies.
0: Bueno, i Laia, fa unes quantes setmanes que no et tenim per aquí.
7: Jo he tingut poc temps, però segueixo jugant a les estonetes del descans del dinar al meu estimat Zelda Oracle of Seasons de la Game Boy Color, jugant-lo a la Game Boy Advance SP retroil·luminada fantàstica. Amb una bateria que li dura una barbaritat, li dura més de 8 hores la bateria a aquesta consola que no sé quants anys té. És meravellós.
0: I tu, Dan?
8: Jo, després de 40 hores, m'he passat a l'ADES 2, per fi.
0: Ah, molt bé.
8: Sí, sí, no, ho necessitava, també t'ho dic, perquè no. Necessitava poder jugar més coses. I a més necessito estar una mica lliure, perquè aquest cap de setmana passen moltes coses.
0: De fet, parlàvem justament la setmana passada a Saros, que si et poses els trucs, aquest rotllo de morir i tornar a començar, com té l'ADES... Clar, te l'acabes amb res, perquè és que no mors. Llavors pots acabar-te'l d'un tirón, no? I et perds tota la història. I els joves què? A què han jugat aquesta setmana?
3: No he jugat molt, estava una miqueta ocupat jo, la veritat.
0: Sí, hackejant alguna cosa, no?
3: Sí. El temps que em sobrava he estat jugant a Heist, el joc aquest de Landfall, crec que és, d'una noia que va molt ràpid i atreveixa dimensions, una cosa així. És un roguelike.
0: Gerard?
9: La uni m'ha segrestat.
0: La uni?
9: Sí, estic de finals en 2 setmanes i no he tocat cap joc. Bueno, m'he instal·lat el Monster Hunter Wilds, perquè he caigut a la pressió social del Neo, i està allà esperant.
0: Bueno, jo el tinc instal·lat encara, eh? El Wilds, o sigui, Neo, si algun dia...
9: Ah, bueno.
0: Jo m'apunto.
9: Però si m'he estupendo.
3: Els joves contra grans, que vam dir.
9: Però no, quina... és un joc operatiu, això.
3: Bueno, sí. Qui mata el monstre abans?
9: No,
0: és cooperatiu. A més, jo sóc molt jove. Sí. Llavors has estat donant-li al Wilds.
9: Jo he estat jugant al Monster Hunter igual que vaig fer la setmana passada i, no sé, ja l'has Sprite, que no és un joc, és un programa per fer pixel art.
0: Bueno. Molt bé, doncs jo he jugat a... Parlarem ara una miqueta, però a Mixtape. He pogut jugar a Mixtape. He seguit jugant a Saros, perquè platinar-lo ja és... És més complicat que no passar-se el joc. I poca cosa més. Però és que avui portem moltíssimes notícies, no? Potser que comencem.
8: Pues no sé si moltíssimes, però sí que amb molta xitxa, no? Potser.
0: Bueno, i he anat afegint. Com sempre, jo no sé què passa els dilluns, que de camí a la ràdio sempre passen coses.
8: Passen coses, és veritat.
9: Algo estarà passant ara.
0: Sí, segur.
8: És molt possible, que ens ho estem perdent ja. Sí. Però bueno, aquest cap de setmana sí que passen moltes coses per aquí.
7: Moltíssimes.
8: Aquí a Barcelona.
7: Totes a la vegada, Everything Everywhere All at Once.
0: Sí. És el meu cumple.
8: Clar, exacte.
7: Molt bé, per això ens hem reunit per jugar tots junts a l'Expedition 33 avui aquí reunits.
0: Bé, s'havia de nombrar.
8: No, antes dic que el teu cumple puguis tenir moltes opcions d'esdeveniments als que assistir.
0: De fet, parlant d'Expedition 33, ha sortit un braç de luxe.
3: Ho he vist.
0: Oi que és xulo?
3: Bueno, suposo.
0: I a quins events puc anar per celebrar el cumple, va?
7: Tenim el Matsuri Festival, que és...
0: El Matsuri,
7: que és un festival d'estiu estil japonès que es fa al Port Vell a Barcelona des de fa molts anys. L'han adelantat al maig perquè la calor era horrible a l'estiu, llavors serà més agradable. Tenim també el Saló del Còmic, l'Expotaku a Sabadell, per qui ens agrada les manualitats del Handmade Festival. I el que potser ens toca una miqueta més aquí, la Retro Barcelona. A més, des d'ArcadeCat, ja sabeu que aquí som uns quants socis, portarem un munt de màquines per poder provar allí. Es farà torneig de Windjammers, de DDR, a més hi haurà un munt de consoles i de llocs per poder jugar, i enguany, a més, tenim dues eminències visitant la Retro Barcelona. Tenim a dues compositores llegendàries, Yoko Shimomura, que potser pel nom no us sona, però Street Fighter 2, Kingdom Hearts, Super Mario RPG, Legend of Mana, potser sí que són jocs que us poden sonar més, dels quals ja va fer part de la banda sonora. Igual que Michiru Yamane, amb bandes sonores com la de Gradius o Castlevania. I tenen, a més, les podeu veure, tenen un meet and greet, tenen una presentació, jo crec que serà molt interessant.
0: Doncs sí, jo soc molt fan de la saga de Mana. És de Secret of Mana, que és Seiken Densetsu 3, és el meu joc preferit de tots els temps.
7: Doncs ja saps què fer per l'aniversari.
0: De fet, si algun dia us porto un cotxe, us puc posar la banda sonora perquè està dins del meu cotxe.
8: Jo només amb la banda sonora de Castlevania ja... O sigui, és una de les poques bandes sonores que mai a la vida em cansaré d'escoltar. A més, amb la seva versió original en chiptune, que és espectacular, amb el chip de la NES, que a més, la versió japonesa... La versió japonesa tenia un chip FM extra, que si escolteu la banda sonora amb aquest chip FM extra, és com un... Bueno, és absolutament gloriós com sona allò.
7: De fet, la versió que hi ha al Castlevania Chronicles, que té tots els Castlevanias, teniu l'opció del joc en anglès i en japonès, i té la diferència de la banda sonora, la versió de Switch, per exemple. Si et fiques un o l'altre, notes la diferència de la música.
0: Que guai. I la retro, on es fa?
7: Es fa a la Farga.
8: A la Farga de l'Hospitalet.
7: Sí.
0: Ok. I el Saga Games Barcelona.
8: Games Barcelona.
0: Ja no sé com es diu.
8: Indie Dev Day.
0: El mix de l'event,
8: això
0: s'ha ajuntat i es farà a Plaça Espanya, sí?
6: En principi sí, tot
0: a la fira.
6: No recordo quan ho faran. No sé si és a
0: serà a final d'any.
7: Era
0: l'època més del Saga.
6: Ah, sí.
0: Vale,
5: ho han mogut a la data del Saga.
0: Més o menys.
5: O sigui, no sí. Vale.
0: Jo crec que sí. Però bueno, ja en parlarem quan
8: arribi
0: el moment.
8: Quan toqui. Que esperem que estigui més lliure, perquè, ostres, això no sé si us passa a vosaltres, però jo estaria anant probablement a tots aquests
0: esdeveniments. Però és que jo no arribo a celebrar el meu aniversari a tots aquests llocs. A veure com ho monto.
8: No, però sí que us animo a venir a la retro, com a mínim, a apropar-vos a l'estand d'Arcade, perquè de veritat que portem un munt de màquines japoneses i de totes les èpoques, de cotxes també, de lluita, hi haurà de tot. I el torneig de DDR, sisplau.
0: Clar, per qui no ho sàpiga, el DDR és el Dance Dance Revolution, que és aquest joc de ball que està al terra i que el Den aquí és un crack. Vaja, jo l'he vist en acció. Tenim un vídeo, de fet, que algun dia posarem a xarxes, dels seus peus movent-se, no vaig gravar res més. Prometo que són els seus peus.
5: Jo crec que
8: és del Javi.
6: Ho vam posar, sí, que estaven els dos.
8: Sí, sí.
5: Jo crec que no he ni vist una màquina de DDR en persona mai.
8: És la teva oportunitat.
0: Ja està.
8: Dissabte a les 4:30 torneig de DDR.
0: Estem fent un takeover als joves, ara mateix. Us esteu fixant o no?
6: I jo anava a afegir que podeu jugar a DDR a Megalovania.
8: Sí,
6: dic això,
8: sí, està al Megalovania. Sí. Sí. Bueno, hi ha un munt de cançons de l'Undertale. Sí, sí. Bueno, què més? Més coses han passat. Què ha passat amb PlayStation?
0: Què ha passat amb PlayStation? Doncs que han presentat els seus resultats financers. I com a nota més negativa, i era una cosa que ja era previsible després de la sortida de Marathon, és que Bungie, l'estudi de Halo, Destiny i sobretot aquest últim Marathon, ha suposat, moltes notícies diuen que ha suposat unes pèrdues. No és així, no són unes pèrdues directes. Diguem-ne que és una pèrdua amb el valor de Bungie. És a dir, si van comprar Bungie per 2,65 bilions de dòlars... el valor de Bungie ha baixat amb 765 milions de dòlars des d'aquesta adquisició. És a dir, és com que el valor del que tenien, com si l'or hagués baixat de preu, no? Doncs el seu producte ha baixat de preu.
5: I en què es basa que baixi de preu un estudi?
0: Amb la borsa.
5: Buah.
0: Amb la borsa, amb les sortides,
8: amb el
0: de
8: poc
0: jocs.
8: Èxit dels seus productes.
0: Clar,
8: principalment.
0: És a dir, baixen els jugadors de Destiny, baixen el que guanyen, el que ingressen aquests jocs, amb el qual aquest estudi, que té un valor de mercat, baixa.
8: I que entenem que estava projectat, com que anava a pujar i pujar i pujar i pujar, perquè tenia molt d'èxit en el moment de la compra, ha suposat tot el contrari.
0: Visca Jim Ryan, no? Jim Ryan, que va tenir aquesta meravellosa idea de tots jocs com a servei. Nosaltres sabem fer jocs d'un jugador, però ara farem tot jocs com a servei. Posarem estudis que no han fet mai un joc com a servei a fer jocs com a servei. I, bueno...
5: Un pla sense visures.
0: Exacte.
7: La seva manera espectacular.
0: Saps el que va ser el millor, no? Que va dir, això funcionava molt bé, em jubilo.
1: Vinga.
0: Ah, vagi bé. Se'n va de PlayStation i, clar, ja, ara és un desastre.
5: Sí. Clar, la clàssica de cagar-se a la taula i marxar.
0: Tal qual, tal qual. Sí, sí, així va ser. Però tot i així, ha aconseguit tancar l'any fiscal amb beneficis operatius d'uns 2,6 bilions d'euros. Tret de la caiguda, el punt negatiu és la caiguda de vendes amb PlayStation 5 en un 42%, que té a veure també aquesta pujada de preu que ha tingut i que potser tothom ja té una PlayStation 5, tothom que volia, no? I que estem una miqueta acabant aquesta generació. També el bon rendiment a les vendes de la resta de videojocs, inclosos els llançaments a PC i Xbox, que ha reportat beneficis. Els llançaments a Xbox només recordeu que són els jocs com a servei, en aquest cas Helldivers 2 i ara Marathon. Bueno, tenim moltes coses de PlayStation, estan fent les coses, no els estan sortint gaire bé últimament, però clar, estem al final de generació, estem pensant ja en PlayStation 6 tots. Ja sabeu que sortirà una portàtil, no sé si n'hem parlat, però sortirà una portàtil de PlayStation 6 que podrà córrer jocs de PlayStation 5 i PlayStation 4 amb natiu, sense streaming.
7: Però serà portàtil de debò
1: o serà com la Portal? Però si ja ha sortit una, la Portal.
0: Clar, aquesta serà, podràs córrer jocs de forma nativa, sense internet.
8: Això està confirmadíssim.
0: Això està bastant confirmat.
8: Bastant.
0: Bastant confirmat perquè ja s'està produint. Llavors, aquestes serien les característiques. I els jocs de PlayStation 6 serien com la Portal, que necessites... Pots jugar des del bany, però no pots jugar des d'un hotel en una muntanya sense internet.
7: És una cosa que sempre m'ha sorprès, amb el bé que ho va fer Sony amb la PS Vita, que per mi és una de les millors portàtils que hi han hagut, com han punxat després amb aquestes versions.
0: Perquè mai li han donat suport. Si t'hi fixes, tots els productes extras que no són la seva consola principal no els hi donen suport a nivell de first party. Llavors es nodreixen de el que fa altres empreses. Què ha passat amb els cascos de realitat virtual? Que no han tret cap exclusiu. És que no han tret cap exclusiu. Treure només el Resident Evil amb exclusius no et dona. No, o Gran Turismo 7, tothom hi havia jugat a Gran Turismo 7. No et compraràs uns cascos per jugar a Gran Turismo 7.
3: Una cosa que ha passat, que l'anterior Five Nights at Freddy's es va anunciar com a exclusiu d'VR a PlayStation i al final no ha sortit fins ara, que la versió normal ja havia sortit l'any passat, i surt per totes les plataformes menys PlayStation.
0: És que no té cap exclusiu. L'única empresa de realitat virtual que té exclusius és Meta. És l'única empresa. I és una pena, perquè PlayStation Vita era un producte, la PSP, jo la tinc també, i era un producte boníssim.
7: Espectacular. I Vita, al Japó ho petava, o sigui, la quantitat d'RPGs que hi han hagut allí, que no havien sortit, a Espanya havien arribat a Vita i no havien arribat a PlayStation, per exemple. Molts.
0: Però no els hi donen suport.
1: Però estarà xulo, no?, veure la PS Vita 2 o com... Carai, li vulguin dir, no? La PlayStation portable.
0: Li diran PlayStation 6 portàtil.
1: O... Sí. La PSP3 o alguna cosa així, no sé.
0: Sí. Ja veurem.
8: És possible que funcioni molt bé, eh? A la gent li agrada molt jugar a qualsevol banda i és veritat que PlayStation porta anys sense tenir un producte que encaixi amb això, perquè el Portal és això. El Portal pot jugar amb wifi, sí, però en un avió, no.
0: Sí, si té wifi l'avió, sí.
1: No,
0: però han millorat moltíssim Portal. El que no fan, i és una cosa que critico sempre, és que la tecnologia està a la Portal, però si tu obres l'aplicació de PS Remote Play, que és l'aplicació per jugar en remot des de l'ordinador, a la xarxa local, sense anar a internet,
8: funciona fatal.
0: No pots. O sigui, t'has de comprar una PC Portal...
1: Des del mòbil també pots utilitzar el Remote Play i va pitjor.
0: Doncs què has de fer? Baixar-te un programa fet per la comunitat que et permet jugar amb remot i funciona perfectament. Saros, si us soc sincer, l'he jugat al PC perquè... Sí, perquè això d'anar al menjador... Saps què passa? Que el meu gat vol jugar amb mi. I clar, un joc com un Bullet Hell, com Saros, jugar amb un gat pujant-se per sobre, no sé què, moria massa.
1: Excuses.
7: També us diré que portàtil avui en dia, potser tenim el mercat una miqueta saturat de determinats portàtils, no sé si és el... O sigui, ho han de fer molt bé perquè els hi surti bé la jugada, no?
8: A veure, el món de les consoles Switch no té rival i fora d'allà el que hi ha és molts PCs portàtils, ara mateix. Molta gent que s'ha ficat en aquest mercat.
0: I en 2 anys recordeu que tenim la Steam Deck 2, que ja ho vam comentar.
1: Jo vull dir que l'altre dia em va fer molta gràcia. Estava tornant de la uni en tren, vaig seure al costat d'una persona que estava jugant al Red Dead 2
9: amb la Lenovo Legion. Va ser la primera vegada que veia algú al carrer amb la Legion. Em va fer molta gràcia perquè...
8: És enorme, eh?
9: És un mazacot, sí. O sigui, l'he provat a casa d'un amic i és bastant gorda. I portar-la pel carrer, déu-n'hi-do.
7: És portable més que portàtil, no?
9: Sí, podria dir-se que sí. Però bueno, parlant de realitat virtual, que has dit, exclusius de Meta, pues, no és exclusiu com a tal encara, però han anunciat la seqüela al H3VR, o com li diem als entenguts, el Hot Dogs, Horseshoes and Hand Grenades, val?
0: Què vol dir?
9: Perritos calientes, herraduras i granades de mano.
0: Molt bé.
9: És un simulador d'armes de foc, al qual jo personalment li he fotut com 80 hores. M'avorria molt amb les VR i no tenia res a fer. I porto seguint el desenvolupament d'aquest joc des de que va sortir fa 10 anys, veient com el desenvolupador, amb l'Anton Hunt, que és el propietari de Rust LDT, pues ha estat aprenent durant aquests 10 anys sobre programació i com funcionen les armes, i ha dit que de cara al 2 no hi haurà cap arma portejada, que ho tornaran a fer tot des de zero, però l'única cosa que porten d'un joc a l'altre és això, aquesta dècada de coneixement i experiència. I la veritat és que l'estudi, des de que va començar, ha crescut moltíssim. Ara ha passat de ser una persona a ser unes 42 persones treballant en el projecte, que déu-n'hi-do, i aparentment ha passat de ser un joc que funcionava només amb les HTC Vives, que serà algo que funcionava amb les Meta 3, que ara els mandos...
0: Funcionava amb Meta, per això.
9: Sí, però havies de tenir... O sigui, exclusiu del Vive, perquè era l'únic cas de realitat virtual que hi havia fa 10 anys.
0: Ah, vale.
9: I clar, ha anat passant, ha anat evolucionant la tecnologia, hi ha millors mandos, hi ha millors cascos, no? I ara, pues, amb el nou desto, faran que funcionin mans, com... Han estat fent els shooters en realitat virtual.
0: Uf, quan surti l'Steam Frame.
9: Exacte. No, jo m'estic reservant... M'estic començant a estalviar perquè pel més, frame perquè...
0: Mira,
9: no
0: aquí,
9: és això.
0: Aquí colo la notícia. Han descobert amb el codi de Steam que ja tenen una espècie de cua per poder reservar l'Steam Frame i l'Steam Machine. Ja sabem, per exemple, que hi haurà dos models d'Steam Frame. Una 512, si no m'equivoco, i una 2 terabytes de storage, de
6: disc dur.
0: De disc dur. És que no és disc dur.
6: Bueno,
0: és disc d'estat, aquesta és la paraula. I l'altra que hi haurà, crec que són 4 models de Steam Machine. Suposo que diferents
8: característiques.
0: No?
8: Ja,
3: 512, 1 tera i 2 teres, potser?
9: Hi ha algú més, crec. Crec que hi havia una amb més RAM.
0: Potser hi ha una amb més RAM, que serà més car.
8: Això pot ser perillós, per això, fragmentant-me el tema de la RAM, perquè l'interessant de l'Steam Deck i perquè funciona tan bé és que, com només hi ha un hardware, la gent està optimitzant per allà.
0: És que no crec que vagi per aquí, perquè ja van dir que estaven, bueno, han fet una espècie de millorat Proton per millorar molt el que és l'emulació amb 8 gigas de RAM, no? I jo crec que no, això no canviarà. Què més tenim?
8: Més coses. Doncs pues mira, aquesta setmana ha sortit a cinemes la pel·lícula Mortal Kombat 2. No sé si va veure la primera, algú?
3: No.
8: Ningú. Espectacular. No. Diuen que és pitjor que la primera.
0: Oh, sí? Perfecte.
6: Això és complicat, imagino, no?
8: No ho sé, no ho tinc clar, jo tampoc la vaig veure, però mira, això ja està...
7: informants desinformats.
8: Està dient molt, això, perquè si som jugones, i a més, no sé, jo les originals els hi tinc molt de carinyo, especialment per la banda sonora, no? I si no ens ha cridat l'atenció la nova és per alguna cosa, no? Però és que aquesta ha estat molt criticada, ha estat especialment criticada. Una de les coses que més s'escoltaven és que, sobretot els crítics, deien que si no has jugat als jocs era difícil de seguir.
0: Ostres, però si no té història...
8: No ho sé,
0: és un joc de lluita.
7: És un joc de lluita.
6: I punto.
3: Però... Jo l'únic que sé és que els trailers surt Carl Urban, i ja està.
0: Sí, de fet ha sortit i ha dit això.
3: Jo he vist el trailer...
0: Que era brutal la pel·lícula.
3: He vist el trailer un segon i he dit, hòstia, aquest és el de The Boys, i ja està.
8: Bueno, més coses que han passat, i hi ha hagut polèmica amb això. Ha sortit un joc molt especial, que es diu Mixtape, que té una pinta bastant... interessant per als grans
7: perquè els que han fet mixtapes
8: està directament apuntant a nosaltres, però hi ha moltes crítiques perquè diuen que és un joc indie però a la vegada té un munt de música llicenciada, bueno, diuen que no és un joc, sinó que és un passeig. Què hi ha de cert i què no hi ha de cert aquí, Carles? Jo, que ets l'únic que l'has jugat.
0: M'he passat el joc.
8: Ja te l'has passat, perquè dura dues hores i mitja. No,
0: dura... A veure, depèn. Dura dues hores i mitja si vas corrent, suposo. Però si vols fer tots els logros, com s'han de fer les coses bé, doncs el joc dura 5 hores, 6 hores, una cosa així. Si vas amb calma i disfrutant de l'experiència, perquè així és com es juga el joc, no corrent allò fins al final.
8: I què tal l'experiència?
0: A veure... Jo no estic d'acord. Aquest joc ha rebut molts deus. Ha rebut un deu de IGN que
8: saps
0: no,
8: que últimament...
0: No li tenim cap respecte.
1: O sigui, que és ragebait.
8: Total.
0: Llavors, i alhora, com ha rebut un deu de IGN, què ha passat? Que 50.000 persones a xarxes estan dient que el joc és una porqueria, que no serveix, que és una... Vaja, que no hi juguis. A veure, ni és una cosa ni és l'altra. És un joc que funciona molt bé com a una aventura en la qual el gameplay no és el principal, no tens cap repte a nivell de gameplay, no és ni un sols ni res així, no mors, hi ha nivells inclús que tu no fa falta que toquis res, però clar, és que el joc està pensat perquè tu toquis i vas amb skate i tu pots arribar al final del camí sense moure l'skate. Però la gràcia és que vagis movent-te, que vagis fent diferents jocs amb l'skate, no? Vull dir, hi ha un moment que són una experiència que se'n van al bosc i de cop i volta el vent se'ls emporta, no? I tu pots anar com... Vas passejant, vas veient el bosc, és una escena molt bonica amb una música espectacular i vas saltant i dones unes voltes. Clar, tu pots deixar el mando i simplement va caminant, no? Però és que la gràcia del joc és aquesta experiència que estàs vivint mentre t'estan explicant una història, tu estàs com interactuant amb aquesta història. Llavors, com a història està bé, és xulo, és una experiència aquestes que a mi m'agrada molt, que duren poquet i que són intenses, però sí, és veritat que a nivell de història no té un punx, no té drama, no passa res extremadament que et trenqui, no? Que normalment aquest tipus d'històries ho tenen. És una història bastant plana i xula i de disfrutar, eh? És a dir, no, això no és dolent, però és una història bastant lineal, no? I bueno, és un final d'estiu on els tres amics se separen i cadascú se n'anirà pel seu cantó. I està xulo, està bé. Però potser com han dividit els capítols a mi no m'acaba de convèncer. És el que no m'acaba de convèncer del joc, que és que fas un nivell d'aquests que són una miqueta onírics, que és com ells recorden un moment de l'estiu i fan alguna cosa, i de cop i volta tornes a l'habitació i tornes a fer coses molt... Pues, tocar un quadre, mirar no sé què, parlar amb no sé qui, i llavors torna una experiència onírica diferent, no? Aquesta estructura a mi no m'acaba de funcionar. A mi m'hagués agradat potser més, menys estones a l'habitació fent coses i més que l'experiència onírica fos... que passés de l'un a l'altre, no? I que fossin les experiències i potser una animació entremig que estiguessin parlant recordant aquell moment. De totes formes, és un joc que disfrutes molt, que la banda sonora és espectacular i pels que vam néixer... No ho diré. Pels que vam néixer fa uns anys...
8: Quants?
0: La música...
8: Pocs?
0: La música...
8: Com que pocs?
0: Pels que ens agrada la música dels 80, ho deixaré.
8: Ui!
0: O dels... Sí, dels 80.
6: També,
0: eh? Alguna del 90 també. Doncs perquè els agrada aquest tipus de música, doncs és molt guai perquè la protagonista, la que portes tu, anirà durant cada capítol, dirà, i ara en aquest capítol mira la pantalla i diu, escoltarem aquesta cançó de no sé qui, no? I llavors comença i sempre està relacionada una miqueta amb jugar amb el que viuràs en aquell capítol.
8: Llavors que li va posar un 10 és gran.
1: Clar.
0: I no és un joc de 10.
3: O sigui, no és un 10, però tampoc és un 0, no?
0: No és un 10, tampoc és un 0. Estaria molt més a prop 8, entre un 7 i un 8, depenent de la teva experiència personal.
3: La teva edat,
0: sí. Molt...
8: És un joc més... Llavors estaria dintre la categoria d'aquests jocs com el Firewatch, no? Aquest estil? O...
0: No, menys encara. Seria... Imagina't un Life is Strange, aquest tipus de joc, sí. Però sense haver de buscar coses. No hi ha jugabilitat... O sigui, no hi ha una jugabilitat...
1: Però sense ser pel·lijuego.
0: És el tipus de joc que al Rafael, per exemple, no li agradaria, perquè sí, la jugabilitat 100%. És opcional, sí. No?
8: És opcional. És una experiència narrativa.
0: És una experiència narrativa que t'està explicant una cosa, però que en alguns moments i els assoliments sí estan bé, els assoliments estan graciosos, perquè hi ha un que és, jo que sé, fer-li saltar amb el monopatí per un cotxe, això no ho fa, vull dir, no ho fas, no, normalment.
5: És llavors... la classe de joc que el Rafael diria que no és un joc.
1: Com Gris.
0: Sí, jo no estic d'acord, per mi això és un joc.
5: Sí, sí.
0: Per mi això és un joc.
1: Jo dic el bé.
0: Però s'ha d'entendre que no és per tothom, també, com estem parlant dels jocs que no són per tothom. Aquest tipus de joc a mi m'agrada molt. Ja està.
8: Bueno, ens queden tres notícies ràpides.
0: Sí.
8: Forza Horizon 6 surt la setmana que ve, per fi.
0: Bueno, sí,
3: però ho ha sortit avui, crec.
0: No, clar, aquesta és la notícia. La notícia no és que surti la setmana que ve.
8: Hi ha el tràiler de llançament.
0: Tampoc.
8: Les ràdios?
0: Tampoc.
1: Passat,
0: la notícia és que va sortir algú a Reddit dient que l'havia pogut precarregar a Steam,
8: sí, sí,
0: se l'ha descarregat i l'ha compartit, craquejat, sí. Free for all.
8: Saps
0: a la
8: que
0: xarxa.
8: Ha fet Microsoft amb aquesta gent, no?
0: Sí, no Microsoft. Això és Playground.
8: Sí.
0: Ha banejat a tots els usuaris que s'han connectat a
8: fins
0: internet.
8: Fins a l'any 9999.
0: I és un ban per hardware, no és un ban per la compta, és un ban per hardware. Què passa? Que Playground, quan venia cap aquí, Playground ha fet un comunicat dient que no ha estat una precàrrega, que ha de ser, això és la meva suposició, no ha estat una precàrrega, estan investigant perquè ha de ser o algú intern que ha filtrat la build, o que algú que tenia el codi de review, que estava fent una anàlisi del joc, l'ha filtrat. És una de les dues.
3: Jo havia llegit que havien pujat Steam al joc... Bueno, Steam... Steam, que està en Steam? Sí. Sí. Steam el joc sense...
0: encriptar.
3: Sense encriptar.
0: Sí. No, però no? Playground diu que no. Que aquesta precàrrega no existeix encara. De fet, ni els que tenen l'edició Deluxe que pots jugar abans se l'han pogut precarregar, sinó que això ha estat això, una filtració interna.
8: La consola o... sí, eh? La consola sí que l'han pogut precarregar ja, eh? Jo amb Game Pass ja ho
0: clar,
8: tinc instal·lat.
0: Clar, però la consola està protegit.
8: Sí, però a la meva no. Rock Ali també.
0: Per això.
8: He pogut instal·lar-ho.
0: Clar, però va a través de la tenda d'Steam, de Xbox, amb la qual no tens accés a aquests arxius, perquè estan encriptats, sempre. I ha passat una cosa similar, molt curiós, amb el Lego Batman, aquest joc que ha de sortir, que uns codis del Walmart, als Estats Units, quan tu compraves el codi al Walmart, et donaven una clau de review o alguna cosa així que ja permetia jugar directament.
8: Fantàstic.
0: Només els codis del Walmart.
1: Molt bé.
8: Bueno, molt bé. Què més? Tenim aquí un Twilight Princess port?
0: Sí.
3: Sí.
8: What?
3: És un port no oficial fet per fans per jugar al Twilight Princess directament de PC, de forma nativa.
0: Amb totes les millores, 90 frames per segon, una brutalitat. Necessites el teu propi joc, fer un dump i tot, però és com si fos un emulador exclusiu per Twilight Princess. I funciona molt bé.
8: Jo crec.
0: Sí, sí.
1: I, bueno... que també, mentre estàvem de camí aquí, el Dani ha passat pel grup abans, que Discord al final sí que farà un Nitro Game Pass...
8: Sí, ja ho han anunciat. Sí, sí,
1: sí. Ho han anunciat avui.
8: Està inclòs. És a dir, si tu pagues per Nitro, tens inclosa una espècie de versió...
1: Una versió molt reduïda, que tens com 50 jocs o alguna cosa així.
8: Sí, seria equivalent a la versió més econòmica, però té un límit d'hores
1: de cloud,
8: de cloud,
1: sí.
8: Per exemple. És bastant curiós.
0: I a l'IRC també ho fa, això?
8: A l'IRC... L'IRC ho feia fa
1: el Mirc
8: 40 anys. Bueno, anem a la xitxa, que tenim aquí una de una
0: anem,
8: grossa,
0: anem a la
8: veritat.
0: Xitxa, anem a la xitxa, que Nintendo...
8: La va liar.
0: Bueno, ara què va passar, Dani? Què va passar?

0: tranquils.
1: Bueno, doncs, el dimecres passat, eren les 11:50 de la nit, estàvem a punt tots d'anar-nos a dormir.
2: M'encanta que te'n recordis de l'hora exacta.
1: Sí, clar.
3: Sí, estàvem a Discord.
1: Sí, estàvem a Discord, i obro Twitter, i de cop, hola, sóc Miyamoto, voleu veure un direct del Star Fox en 10 minuts? I va anunciar un directe per 10 minuts després, i en aquest directe van anunciar el nou lloc de Star Fox.
2: El nou?
1: Bueno, nou no tan nou.
4: De fet, tu et queixaves que ho anunciaven per l'aplicació, no? Doncs mira...
1: Sí, aquest cop no, gràcies, cas, suposo.
4: T'han donat 10 minuts de marge per preparar-te i ja està.
1: Sí.
3: Gràcies, Nintendo, suposo.
1: Bueno, doncs ha anunciat aquest nou lloc i surt allà molt aviat, el 25 de juny.
2: Clar, aquí crec que hi han dos notícies que està bé tenir en compte juntes. Pujada de preus i anunciada de cop d'un nou Star Fox que ningú estava esperant, no? que formava part d'aquells que vam dir rumors de és una filtració,
4: sí,
2: no és una filtració,
4: sí.
2: I jo crec que han decidit fer-ho a la vegada precisament per això. Jo crec
5: per suavitzar, no?
6: Per suavitzar el cop, sí, pugem el preu, però l'Star Fox.
2: Les accions de Nintendo estan caient moltíssim, estan tenint problemes en aquest sentit. Està venint una desacceleració amb les ventes de la consola i no esperaven que això anés tan baix. Llavors has d'anunciar jocs per vendre consoles.
4: Però tornem a mi, jo aquesta història de Miyamoto, tornem a la història de Miyamoto.
1: Sí, no, jo volia continuar això i després ja anàvem amb l'altra notícia. Doncs això, que aquest joc és un remake del joc de Nintendo 64, que a la seva vegada ja va tindre un remake per a la 3DS i un reboot per a la Wii U, Star Fox Zero.
5: Llavors, això comença a semblar a la saga de Godzilla.
2: A veure, és que és el millor Star Fox que han tingut.
4: Per la gent que no s'entén... A veure. O sigui, tenim l'original, quin és?
1: L'original danès, Star Fox.
4: Star Fox danès.
1: De Super NES, crec.
4: De Super NES, és de Super NES.
1: Sí.
2: És de Super, sí.
4: D'aquí van sortir...
1: Van fer un soft reboot per a la Nintendo 64.
4: Un soft reboot, que vol dir...
1: Doncs... tornar a contar la història de forma diferent.
4: Amb nous gràfics, sí. I a més.
2: Que és espectacular.
4: I després,
1: Després van fer un remake per a Nintendo 3DS, com van fer de l'Ocarina of Time.
4: Sí.
1: Després, a la Wii U, van voler fer un reinici de la saga, contant un altre cop aquesta mateixa història, però de forma diferent, amb Star Fox Zero. I ara han tornat a l'Star Fox de Nintendo 64 per fer un remake d'aquest joc.
4: Però clar, estem parlant d'una història que dura 3 hores.
1: Això sembla, sí.
4: Vull dir, 3 hores, remakes, reboots... Què tal?
1: Van dir que farien... crec que noves missions, música tota des de zero, i que posarien noves cinemàtiques entre missions per enriquir la història.
5: El que coneixem com a palla, no? La història. Bueno.
4: O intentar fer una miqueta el joc, perquè és que, clar, realment el joc dura 3 hores. Sí. La història principal, si només poses la història principal, són 3 hores. Però bueno, vaig veure que posaven també
1: un mode online,
4: un multijugador tipus, a mi em va recordar el Mario Kart, el joc dels globus,
1: sí,
4: multis,
1: sí.
4: Una miqueta això, no? Que em va semblar guai, em va semblar que pot ser divertit.
6: Però això ve per rodar la peli, no? Que
2: és molt possible també, sí.
6: Pues a veure si posen el Capitán Falcon a la propera i la gent recorda que existeix F-Zero. Perquè vamos, o sea, jo m'hi sabria molt. Perquè aquest home, fora de Smash, no l'he vist mai.
4: Sí, F-Zero 99, ja tenim el joc F-Zero. Sí, és un per cada 10-15 anys un.
6: I els Smash.
1: I bueno, després de veure el tràiler, jo em vaig quedar una mica xocat perquè els models no s'assemblen res al model de Fox de la pel·lícula. Són com ninots realistes, com si fos la pel·lícula Mr. Fox. Al principi em van desagradar bastant, però el dia següent em vaig llevar i vaig veure que... bé, està millor. Ara, el que menys m'agrada és el Sleepy, perquè és una mica lleig, però el Fox, el Pepi i el Falco m'agraden bastant, els models.
7: Bueno, és una mica això que passa, no? Que al principi, quan fan aquest canvi gràfic, dius, ¿esto qué?
1: Sí.
7: ¿Qué habéis hecho?
3: A mi és que em recorda molt el model descartat de la primera pel·lícula de Sonic.
7: Sí, és veritat, que era molt lleig.
3: Va ser el primer que vaig pensar quan vaig veure el directe a les
1: 12, sí.
6: A mi el que em recorda és el mem dels Angry Birds, que van molt realistes, que són una foto que és com que estan tots mirant-te malament.
4: A mi el Fox em va... És com si el Fox sapigués que ja porta 4 jocs fent el mateix.
1: Sí.
4: Sí, aquesta és la sensació que em va donar, no? Un Fox una miqueta ja a punt de jubilar-se, que surt després d'un bar, no?, amb la barba una miqueta llarga.
1: Jo crec que el problema principal és que tenen els ulls massa petits. Si fossin més grans, que vaig veure una edició d'imatge dos dies després, quedarien bastant millor.
2: Jo he de dir que a mi em va impressionar bastant perquè, clar, aquesta gent que està buscant som nosaltres el target, si és que continuem sent nosaltres els target. Em va recordar, em va portar exactament el dia en què jo era, no sé, ja no sé quina edat tenia, jo vaig veure el tràiler de l'Star Fox de 64 i recordo impressionar-me moltíssim, però moltíssim, moltíssim, moltíssim, moltíssim. Era una passada, la llibertat de moviment que tenies, el 3D era espectacular, el joc anava super ràpid, era molt divertit, a més tenies decisions que implicaven després canvis en la continuïtat de la història. O sigui, és veritat que dura poc, però hi ha diversos camins en base a les decisions que prens, i això era molt innovador en aquell moment, no? I quan estava veient el tràiler estava tornant a aquell moment,
4: aquella època,
2: aquella època, i ho estava veient també, o sigui,
4: que res, fa 5 anys, total,
2: sí,
4: segur.
2: 5 anys, 30, fa olor a Unreal. Faula Unreal, i això pot ser bo i pot ser dolent, no? És bo des del punt de vista que es veu super xulo, és veritat que a nivell visual és molt espectacular, és veritat que pot anar la part negativa, que Unreal ja sabem que segons com no està massa optimitzat i potser no se li dona massa bé a la Switch, a no ser que tirin de reconstruccions
4: però
2: i coses d'aquestes.
4: Jo crec que és Nintendo,
2: però té molt bona pinta.
4: No s'atreviran a fer una...
1: Jo no veig tampoc a l'Unreal tant.
4: Bueno, ho comentava el Rafael també, sí. No? Ens ho comentava, el tema de l'Unreal... bueno, no sé.
1: Una cosa que em fa gràcia dels models és que van anunciar una edició per al GameChat, que si tens el joc pots utilitzar els quadres de veu dels personatges com a càmera per al GameChat.
4: Es van passar mitja hora on el productor, és el productor,
6: sí, va passar superbé,
4: estava obrint la boca, tancant la boca, traient la llengua, ensenyant les dents, era com... Una miqueta, acaba de descobrir els avatars que portem 15 anys fent, no?
6: S'ho estava passant molt bé.
4: Ell estava disfrutant molt.
2: Però és aquest tipus de tonteries que després et fan riure, no? I et fan gaudir d'aquestes coses amb els amics. Això deu ser divertidíssim.
4: Posar-se
2: a fer els diàlegs i tal. Deu ser superdivertit.
6: Que això mengi RAM més que el joc serà molt més divertit, encara. Sí, que jo estigui jugant al GameChat, amb els meus amics per GameChat, i que el joc m'estigui començant a petardejar perquè un dels meus amics està traient la llengua, em riurem, vamos.
4: Bueno, molt divertit. Es veuen amb menys frames, no? O sigui, es veuen
2: les imatges
4: llavors,
2: de Messi.
4: En realitat no es veurà el moviment com obre la boca i treure la llengua, es veurà una boca mig oberta i de cop i volta la llengua fora. Vull dir, serà una miqueta... creepy, no? És una miqueta, mira, com mixtape, no? Que va com... Els personatges van com a 2 o 3 frames per segon.
2: Sí, però aquí és intencional, és una decisió artística, no? Però bueno, què en penseu llavors de la pujada de preu?
4: I l'altra notícia negativa quina és?
2: Això és que s'ha de parlar.
5: Clar, aquí hi ha bastanta diferència. El que és el Japó, la pujada serà a partir del 25 de maig, o sigui que queda res. Un mes després trauran les Star Fox, el que dèiem, potser notícies per compensar l'altra. El canvi al Japó són 10.000 yens. Per nosaltres són uns 50 euros, però és com si aquí la pugessin 100 euros. Al final passem 10.000 yens més la consola, passa a costar quasi 60.000 yens.
1: És que la consola només japonesa era molt més barata.
2: És veritat.
1: Sí. La consola normal al Japó s'ha quedat al mateix preu, no l'han pujada. La que han pujat és la versió aquesta japonesa.
2: La Japan
5: Only. Et diré que quan vam estar al febrer no vam trobar cap edició que no fos Japan Only. O sigui, les úniques que trobàvem de venda normal, noves i de segona mà, només era la versió japonesa. I a Europa, doncs, el canvi seran uns 30 euros.
1: 30 euros,
5: passem de 469 a 499. Segueixen per sota dels 500 euros. Jo crec que això és igual que amb dòlars.
2: No segueixen per sota dels 500
6: 499 euros. 499
2: és 500. Aquesta trampa no me la ven.
6: Això és com si dius, no, el meu joc val 12 euros, que realment són 10, saps? Però si passa a ser 13, ja són 15. No, a veure...
5: És aquesta barrera psicològica de no veure el 5 al davant, que seria
7: que fa molt més por. Però
4: era molt obvi que Switch 2 pujaria a preu. Fa mesos que ho estem dient, fa un any que ja es veia venir, no? Quan, de fet, li deies a la gent, si vols una Switch 2, compra-te-la ja, perquè és que tot està pujant i segur que pujarà. Jo no veig tan dramàtic, realment. Sincerament, 30 euros, m'esperava que fossin 50 euros.
5: sí que em sorprèn que ha pujat una mica més, fins i tot, la Nintendo Switch, la original.
2: La normal,
1: sí.
5: Ha Japó, pujat més de 10.000 yens.
1: Al Japó han pujat les Switch normals per això, per el tema dels components, del RAM i tot això. Però crec que és per, més per pressió dels inversors, no?
2: Estic convençut.
4: Sí, perquè la Nintendo original, l'Elite, totes aquestes, construir això a dia d'avui
1: sí.
4: costa zero.
1: Ja.
5: Sí. No està mai el hardware més potent del mercat.
4: I ara encara menys, que tenen ja les cadenes de muntatge, ho tenen tot fet.
6: Però,
4: vull dir...
6: però si l'Elite a prou feines tirava coses ja normals. O sigui...
4: A més, heu de pensar que quan es fabrica una consola d'aquest tipus, tu fas un contracte amb l'empresa que et dona la RAM, per exemple, a 5 anys o sí. a 4 anys, amb la qual ells no notaran la pujada de la RAM ara. O sigui, estan pujant el preu de forma preventiva, per dir-ho d'alguna forma, sí. no? Perquè els contractes mai són d'un any, i fa un any que va sortir. I el mateix passa amb PlayStation 5 i amb Xbox, el que passa que ja preveuen que perdran diners dintre d'un temps i llavors prefereixen no perdre diners.
2: El que sí que m'agrada, que això és molt japonès, en realitat, i Sony no ho fa, per això a vegades se'ns oblida, que també són japonesos, que Nintendo ha demanat disculpes per la sí. pujada de preu. I que per compensar, i això està molt bé, diuen que volen donar una futura biblioteca de títols d'alta qualitat, com només Nintendo sap fer, també per una altra banda.
1: Sí, no, això, sense dir-ho, han confirmat que sortiran bastants jocs aquesta segona meitat de l'any que
2: ho necessiten.
1: Res anunciat.
2: Ho necessiten perquè la Switch 2 ara mateix està molt justa de llançaments per justificar la compra.
4: Zelda,
2: Bueno, va, la que surti un Zelda, això canviarà.
6: Llavors, tots els rumors aquells que vam parlar fa una setmana o dues de que...
4: Jo,
6: mira, Nintendo em penso que estava sol... Són tot mentida.
4: Jo em mentida. Penso que estava sol dient que creia que eren veritat.
2: El següent era el remake del Zelda...
4: Clar,
1: sí, no, Ocarina of Time. Welcome Back 2013.
6: Hauríem
1: un
6: altre tenir...
1: cop Star Fox i un altre cop el Zelda Ocarina of Time remake.
6: Hauríem de tenir una pissarra amb totes aquestes filtracions posades i anar-les tachant i a veure quina serà la que la falsa. No és.

0: Doncs aquest tall tan sutil és perquè se'ns acaba el temps i hem d'intentar reduir un joc d'unes 300 hores amb uns pocs minuts que ens queden. Amb la qual intentarem, si teniu dubtes, feu preguntes, talleu-me, però intentaré resumir el que és aquest Crimson Desert que tantes setmanes volem parlar d'ell, i si no acabem avui, doncs continuarem la setmana vinent. Què és Crimson Desert? Doncs imagineu-vos un joc multijugador, un MMO, d'un sol jugador, on hi ha moltíssimes coses a fer, tantes com amb un multijugador online, però moltíssimes coses a fer, que té diferents mons, que és transversal, que tens muntures, que tens tot, però estàs tu sol.
1: Llavors no és un MMO?
0: No, és un MMO, és un món d'un MMO convertit en un single player. De fet, els desenvolupadors, que són els Pearl Abyss, que venen de fer Black Desert, que és una...
2: És un MMO,
1: aquest sí.
0: És un MMO, és una empresa surcoreana. Estàvem fent un joc MMO, un joc multijugador online, i a mig desenvolupament van dir, farem d'un jugador. Llavors, es nota moltíssim que aquest és un joc enorme, però enorme, que tu entres i t'abruma només mirar els paisatges. No, el que has de fer està bastant clar, perquè tot té puntets, no?
2: Llavors és com el Zelda...
0: No.
2: Els últims Zelda, que també arribes és com un uau.
0: Sí, però és lineal. És lineal. Aquí tens una història que vas seguint lineal, no? De punt A a punt B. Tu pots fer el que vulguis, ho pots fer amb l'ordre que vulguis, però és una història bastant lineal. El que és impressionant és a nivell tècnic. Jo és una de les coses que vull destacar, és que a nivell tècnic és el joc que jo més lluny he pogut veure de la meva vida. És a dir, jo em pujo en una muntanya i puc veure pràcticament tot el món, al final del món. I és un joc enorme, que puc estar hores per anar d'un punt a l'altre. És un mapa absolutament immens. Pots fer el que vulguis, pots anar on vulguis, pots entrar a les coves que vulguis, és bastant lliure en aquest sentit. I un dels avantatges que hem tingut és que des que va sortir el joc fins ara, cada setmana o cada 15 dies els desenvolupadors estan posant actualitzacions que escolten molt el feedback dels usuaris, perquè al principi era tot molt caòtic, no t'enteraves de res, era... Imagina't un MMO sense tutorials, sense gent que t'expliqui al chat com es fan les coses, no? Que és com ho descobreixes. Doncs aquí no, aquí de cop i volta et deixaven allà i tenies un inventari que la gestió de l'inventari era un desastre. Doncs tot això s'ha anat solucionant. És un altre joc. És un altre joc completament. Era un joc que s'esperava moltíssim. Aquesta promesa de món obert molt gran s'ha complert. A nivell tècnic és una bomba, però la història és molt fluixa. És una història de MMO, en el fons.
1: Sí, generalment són molt fluixes.
0: És una
1: història... Hi ha excepcions, però totes són fluixes. Excepció podria dir potser World of Warcraft o Final Fantasy XIV, que estan molt bones. Sí. Però la resta...
0: Doncs en aquest cas és la típica que és avorrida, que no t'enteres de res, que de cop i volta estàs d'allò i et diu, oh sí, el meu arxenemic, i dius, però si porto 50 hores i no sé qui és aquesta persona, saps? O sigui, què m'estàs dient? Hi ha missions secundàries que no tenen sentit, que és agafar un carro i posa't a caminar 30 minuts per la carretera per arribar a portar el carro a un altre lloc. Escolta, jo no vull portar el carro. No,
3: això
0: no
3: és
0: divertit. No és divertit, no? Vull dir, no ha de formar part de l'experiència. Però sí, és veritat que hi ha coses que està molt bé. Això seria lo dolent. I les coses que estan molt bé és el combat. Té una mescla de combat que et diria... Hi ha zones que són com un Mushou, que trobes 50.000 persones i estàs allà repartint. Hi ha d'altres que són els bosses, que són més estil Souls. Els bosses es converteixen en un 1 contra 1 i són molt difícils. No? És una dificultat

0: No, impossible.
1: És d'un jugador. El cooperatiu segurament s'implementarà dintre d'un temps. Ho han confirmat els desenvolupadors. Però és un joc que, encara que soni que he dit coses dolentes del joc, és un joc molt divertit, és un joc on tens moltíssimes habilitats, tens moltes armes, pots especialitzar-te en moltes coses, a més tens un drac que pots anar volant al final del joc.
0: Sona bé.
1: Tens muntures, tens moltíssimes coses... Ja m'estan fent fora?
2: Sí.
0: Jolines. Els joves crec que estan tornant
1: S'estan tornant a hackejar. Doncs bueno, és un joc que segurament la setmana que ve acabaré de parlar d'ell perquè no dona temps. És un joc que dura 300 hores, jo en porto 160. Collons. He arribat al final però no he pogut fer ni, podria dir, ni un 30% del que hi ha, no? Perquè té moltíssim, té faccions, té... Però bueno...
0: Com tu passes bé en un joc així de gran?
1: La setmana que ve t'ho explico.
0: En sèrio?
1: Sí.
3: Hem posat aquesta música perquè és una miqueta de la vostra època, no?
2: Ostres!
0: La veritat és que no.
3: I a més és del Fox, no?
0: No, que jo soc d'abans.
1: De fet, jo aquesta ja era gran, crec. Quan
0: per, això, per això dic que no és de la meva època.
2: Crec que és la que ho dit.
3: No, però jo crec que sí, que és de, més o menys de la vostra època.
2: 2013, 2013 no? O així, no?
1: Sí, molt tard, és de la meva època. Sí. Aquesta és just de la meva època.
3: No s'ha agradat, doncs, la cançoneta?
1: M'agrada molt.
3: Ah, vale.
1: Sí. Tiny paws up the hill. Suddenly you're
3: standing still. Your fur is red, so beautiful. Bueno, quan farem una show un altre cop, Gerard?
2: Molt bona pregunta. El Rafael quan torna? Quan podem seguir? Quanta estona podem seguir amb el Reino del Terror?
1: Ens queden 15 dies.
4: Només un programa, bàsicament. Uah, o com a molt dos.
3: Ho tenim fet.
2: Sí. Ha estat divertit.
1: Ha estat divertit.
2: Tot això va vindre perquè fent els joves fa dues setmanes em va dir això, no, clar, el Rafael no està, i li vaig dir, hòstia, és veritat, buah, seria molt divertit fer això. I realment vam dir, no, ens portem nosaltres el nostre propi guió i el repartim ara quan comenci el d'esto i us donem el guió i diem, nou programa, no, així d'esto, però no ens ha donat temps de fer tant. I anàvem a fer-ho la setmana passada, però és que era Star Wars Day. I clar, s'havia respectat.
5: Bueno. Jo crec que el que no heu pensat bé és que li esteu donant idees a alguna gent d'aquí per segrestar el programa, que sigui joc per 33.
3: Això només ho podem fer els joves.
1: De fet, en un parell de setmanes és festiu a Molins i segurament l'haurem de gravar abans. Aquí ho deixo.
5: De què es parlarà?
1: Potser el gravem només uns selectes.
2: Per l'ante.

0: Doncs aquí, fins aquí, el nostre gran cop.
1: Sí.
0: Esperem que us hagueu passat bé durant aquesta estona i que ens escolteu de nou per saber quan ho tornarem a fer. Seguim-nos per les xarxes socials com jovesparranda.radio. Escrit amb una X. Que no, que és Joc per Randa Ràdio. Vigileu molt i fins aviat.
1: Vinga, guapos. Adéu.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
2: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No el pots treure?
2: No, és divertit un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
3: Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això total.
2: Home,
3: i
2: tant.
3: Igual la Sergi ens estan tirant cors i fueguitos i demanem més innocents.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.